0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Els clàssics universals són les recomanacions que obren programa i la nostra primera entrevista és amb Laura Serabrisa, autora de Gel a 40 graus, publicada per La Campana. Ens acompanya per parlar de les relacions d'amistat, d'amor, del dol i de la vida.
2: I a mi m'ha agradat molt poder crear un univers de personatges en què cadascú tingués un rol, sobretot en relació a la protagonista. A la Laia m'interessava molt que estigués acompanyada, millor o pitjor, de diferents persones que l'ajudessin a conformar-se, no? Perquè al final la gent amb qui convivim, de qualsevol manera, com dèiem, són les persones que ens ajuden a formar-nos també nosaltres a nivell d'identitat.
1: I en David Cordero ens presenta Gossos, publicat per La Campana. Ens parla també de vida, però des d'un altre caire, el suspens i el misteri. L'autor ens porta a l'extrem amb uns personatges diversos i molt ben construïts.
3: En aquest cas seria una mica doncs, com el límit humà. I com seria l'ésser humà d'avui dia si li traiem aquest control que té la societat en la que vivim, no? Si la posem un altre cop davant d'ella mateixa, la natura, sense cap persona ni autoritat que vegi perquè faci les coses millor o pitjor. Si en veritat som bones persones perquè així les generacions a base d'educar-nos i la norma s'ho hem fet, o en veritat continuen sent aquells animals salvatges, no?, que lluiten per sobreviure.
1: Acabarem amb música per endolcir-ho. Amb en Carles Moreno us presentem el cartell del Posidònia Fest.
4: És veritat, aquest any és la sisena edició d'un festival que va començar post-pandèmia i que no teníem clar que durés més d'una edició. Ho fem fer, bueno, perquè tots sortíem d'on sortíem i, efectivament, aquest any celebrem la sisena edició.
0: Aquests són els continguts que us ha presentat Mònica Socias per la darrera edició estiuenca del Calaix, la número 356 de la temporada 7, capítol 51. Tanquem, doncs, el Calaix, temporada 7, i a partir de la propera setmana, primera de setembre, obrirem el nou Calaix, la temporada 8a, amb els continguts habituals que totes les setmanes us oferim. Així doncs que ara us convido a escoltar aquesta edició i a partir de la propera setmana, temporada 8, de El Calaix.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Una de les estrenes cinematogràfiques més esperades d'aquest estiu ha estat L'Odissea, l'adaptació del poema grec atribuït a Homer, escrita, dirigida i produïda per Christopher Nolan, al seu estil. Criticada per alguns i lloada per alguns altres, el que no podem discutir és que ha posat un dels grans clàssics en boca de tothom. I aquestes cosetes s'han de celebrar. Nosaltres avui hi posarem cullerada. Us hem preparat algunes recomanacions literàries amb molta solera. I començarem, evidentment, per l'Odissea, amb la traducció catalana que n'ha fet en Pau Sabater per a la col·lecció Bernat Metge Universal. Sense perdre la seva essència, és una traducció assequible per als lectors que ens apropa a les aventures d'Odisseu en el seu retorn a Ítaca després de la Guerra de Troia. Una travessia en la que haurà de superar nombroses proves com la màgia de Circe o poder escapar de la cova de Polifem. Un relat que ens parla de la identitat, de la família, del retorn a la llar. Una aventura que transmet intel·ligència i astúcia. Una història on la determinació hi juga un paper importantíssim. En format juvenil, us recomanem l'adaptació que n'ha fet la Meritxell Blai, publicada per La Galera, amb les il·lustracions de Geni Espinosa per a lectors a partir de 12 anys. Si parlem de l'Odissea, ho hem de fer també de la Ilíada, atribuïda a Homer. És el volum que obre la col·lecció Bernat Metge Universal, amb en Pau Sabater com a traductor i amb el pròleg d'Enric Casasses. Una absoluta epopeia que narra amb 24 cants els 51 dies de setge que patí Troia per part de les tropes gregues encapçalades per Agamèmnon, amb l'objectiu de recuperar la muller del seu germà Menelau, Helena, raptada per Paris, fill del rei de Troia. Qui no recorda el film Troia, que es va estrenar l'any 2004 amb en Brad Pitt caracteritzant Aquiles i Diane Kruger en el paper d'Helena? Per als més petits, l'editorial Convel n'ha publicat una versió adaptada per en Pau Sabater per a nens i nenes de 6 a 9 anys d'edat amb el pròleg d'en Raül Garrigasait i les il·lustracions d'Arnal Ballester. I si encara en voleu més, podeu arrodonir aquestes recomanacions obrint les pàgines de l'Eneida, del poeta romà Virgili, que narra la història d'Arees, troià supervivent de la guerra que viatja cap a Itàlia, i que l'any 1962 també va tenir la seva versió cinematogràfica. Sota el títol La llegenda d'Eneas va ser dirigida per Giorgio Venturini i protagonitzada per Steve Reeves.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: poble. Martí, el seu millor amic i company de feina a la ràdio, ha decidit mudar-se amb la seva parella. A la feina no està satisfeta i busca el seu camí enmig de dubtes i incerteses. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Gel a 40 graus és el títol de la novel·la. Jo pensava, com s'haurà fet la Laura Cera Brisa, a més, ara parlarem de la Brisa, de la, com s'haurà fet per tenir gel a 40 graus centígrads? Quan tanqueu les pàgines, entendreu que el gel i l'escalfor poden anar junts en molts moments de la vida. I el Brisa, em va fer molta gràcia aquest cognom. Laura, benvinguda.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Perquè és el meu nick a les xarxes i vaig pensar, escolta'm.
2: Ah, sí?
1: Sí. I dic, mira, no m'hi havia trobat mai.
2: Doncs mira, jo vaig decidir posar-lo al segon cognom, primer perquè m'agrada molt, perquè crec que és bonic, i també una mica en homenatge a la meva mare, que a vegades ens oblidem dels segons cognoms i diuen molt de nosaltres.
1: Doncs m'agrada que l'hagis posat i a més, doncs mira, em vaig sentir com molt identificada. I clar, el llibre anava donant tons per la taula de casa i pensava, ui, la Brisa, la Brisa, la Brisa. I fins que el vaig obrir, he trigat una miqueta a llegir-lo des que em va arribar, però reconec que és un llibre molt original. Ara, Laura, hauríem de preguntar als oients, qui ha compartit pis amb algú alguna vegada, eh? I com són aquestes relacions quan comparteixes pis? Jo suposo que la teva inspiració deu venir... No sé si és teva personal o d'amics, amigues...
2: Sí, jo he compartit pis i compartir a vegades ho enfoquem només cap a un amic o una... Però compartim sempre, no? Des que som ben petits convivim, que és una paraula de convivència que ens acompanya a totes hores, cada dia, ja sigui amb altra gent o amb nosaltres mateixos... I a vegades potser no li donem prou importància i no és tan fàcil com sembla, perquè és una cosa inherent a les nostres vides. Sembla que hagi de sortir tot bé, que no hagi d'haver-hi cap problema, però la convivència a vegades és difícil. És un tòpic, potser, no, Mònica, però s'ha de treballar també a vegades.
1: També ens ho hem de recordar. Ens ho hem de recordar. Vivim en un moment accelerat, en un moment d'empoderament personal, en un moment de... Mira, a mi no m'atabalis, i realment sí que ens hem d'aturar a pensar... Què significa compartir? Perquè no vivim sols.
2: Clar, és el que tu dius, no vivim sols i a mi m'ha agradat molt poder crear un univers de personatges en què cadascú tingués un rol, sobretot en relació a la protagonista, a la Laia. M'interessava molt que estigués acompanyada, millor o pitjor, de diferents persones que l'ajudessin a conformar-se, no? Perquè al final la gent amb qui convivim, de qualsevol manera, com dèiem, són les persones que ens ajuden a formar-nos també nosaltres a nivell d'identitat. I m'interessava molt això, veure com cadascú aporta o no aporta gaire en el dia a dia i en aquesta construcció personal de la Laia.
1: M'agrada perquè les coses bones i les coses dolentes sempre diem, no? És aquesta típica frase de això és el que ens va conformant a nosaltres al llarg de la vida i va creant el que som nosaltres, no? Realment.
2: Sí, de fet, jo diria que la Laia està molt condicionada per algunes coses o per algunes persones amb qui ha topat al llarg de la vida. I això és el que ella fa que reaccioni d'una manera o altra a segons quines situacions, no? I la més rocambolesca, com dèiem, és la de compartir pis amb el seu millor amic, que més company de feina, i per tant, quan les coses es torcen, al seu parer... doncs ella reacciona d'una determinada manera per la motxilla que porta, no? Cadascú té la seva motxilla, ara tampoc entrarem a filosofar, però és veritat que això ens condiciona i també determina una mica com afrontem algunes coses.
1: Mira, us podeu prendre aquesta novel·la com una batalla entre jo em quedo el pis, que és perquè té escenes molt divertides de dir mal quedo jo i punto, eh? Sí, és molt... és una passada. I després també teniu aquesta... doble finestra, no? De dir per què cadascun d'ells pren una actitud. Jo, això ho he gaudit molt, no? Perquè hi ha moments que rius i hi ha moments que t'esperveres perquè penses fins on arribaran aquests dos?
2: També és veritat que com que la història te l'explica la Laia, veus sobretot el seu punt de vista. I aquí m'agrada molt perquè cada lector es posiciona d'una manera diferent en aquesta història. N'hi ha

0: que entenen molt el posicionament de la Laia i empatitzen molt amb ella, i n'hi ha que diuen, escolta, la Laia és una mica exagerada, es pren les coses molt a pit, en canvi en Martí, que és aquest amic i company de pits, amb qui de cop i volta doncs, deixaran de viure junts, perquè ell ho decideix, això la Laia s'ho pren com un atac, d'alguna manera, tot i que no ho és gens. És una decisió molt orgànica i molt normal per part d'en Martí. Però és curiós això, com cadascú, en funció també, jo crec, de l'experiència de vida, empatitza amb un o empatitza amb l'altre.
1: Ja veureu com s'acaba, eh? Però jo tenia ganes, i va arribar un moment de la novel·la que pensava, jo tinc ganes ja de saber què passa amb el pis d'una vegada. Ja ho descobrireu. Però sí que està molt bé, perquè a mi també m'ha fet replantejar, Laia, com ens agafem a les coses i a les persones.
0: Sí, i en aquest cas la protagonista s'aferra moltíssim, moltíssim a les persones que formen part de la seva vida i a qui considera importants, en diferents graus potser i per diferents motius, però ella crec que té una dependència bastant forta d'algunes d'aquestes persones, com de Martí, per exemple, o de la seva parella, d'en Ricard, i s'aferra molt. I aquesta dependència és el que jo crec, o jo ho veig així, a vegades li impedeix avançar o li impedeix estar tranquil·la, no? Viure amb la ment en pau i sentint-se bé amb ella mateixa, perquè sempre està pendent de què pensarà, què dirà, què em farà aquell altre.
1: Realment a mi també m'ha fet reflexionar, a banda d'això de com evoluciona la vida, de com evolucionem de formes diferents i com estem sempre en etapes diferents. I que també ens costa molt acceptar això. Perquè els que van més avançats, clar, desitgen altres coses. Però els que no, els volem lligar, aturar i fem servir el que sigui per fer-ho. Perquè aquí també... No, has fet un bon joc literari.
0: I a més és llei de vida, és una cosa que a mi m'ha obsessionat sempre i jo volia que la Laia també l'obsessionés, no? Com es transformen aquestes relacions al llarg de la vida, perquè no és el mateix tenir una amiga amb 16 anys quan vas a quart d'ESO a l'escola o a l'institut, que seguir amb aquesta amiga quan tens 25 i una té parella i l'altra no, o una s'ha anat a estudiar a algun lloc, o una comença a treballar. Clar, cadascú ho agafa en el seu camí, no? I això és segurament el que ens enriqueix dels altres, que anem vivint coses que ens aporten mútuament, però alhora també fan i desfan les relacions com les entenem. I a vegades, ja que parlàvem que la Laia s'aferra molt a les coses i a les persones, ella crec que s'aferra molt a la idea o a les relacions que tenia fa uns anys, potser fa 10 anys enrere, no? O més. I es pensa que, o creu que haurien de seguir igual. I no, perquè ella mateixa també ha canviat, també ha viscut altres coses. I per tant, acceptar que ja no és la mateixa i que el seu entorn també ha canviat i ha evolucionat, ha crescut d'alguna manera, li costa molt perquè jo crec que està com ancorada al passat.
1: Sí, certament. Bueno, ja ho anireu veient. Aquí hi ha frases com les persones van i venen o potser no tornen i no passa res. O una altra diu la típica justificació de passo que t'emboli per dissimular una por irracional als canvis. Una mica van dibuixant tot aquest camí que recorreran. Un altre punt important que a mi també m'ha agradat molt de la novel·la és, clar, aquí entren en joc diversos personatges, no? Tenim el Martí i la Laia, que són els que protagonitzen aquesta batalla campal, entre cometes, pel pis. Però després tenim la Sara i el Ricard, que seran les parelles de l'un i de l'altre. I aquí veig aquest joc, no?, de com és una parella i com és una altra. No? Llavors, són com satèl·lits que interactuen aquí, que també són una altra bomba explosiva.
0: Sí, bastant. De fet, en Ricard, que és la parella de la Laia, és veritat que m'interessava molt com a personatge perquè m'ha permès abocar-hi totes aquelles petites coses que jo fa molts anys que veig, tant en relacions que he tingut jo com en relacions que han tingut les meves amigues o els meus amics, i que són tan subtils que a vegades passen desapercebudes. I tenia moltes ganes de concentrar-les totes en una figura que això podem confessar-ho, no, Mònica, que fora de micros comentàvem la tíria que acabes agafant en Ricard. I a mi m'agrada molt quan la gent em diu he odiat en Ricard. I em sap greu dir això d'un personatge que he creat jo. Però realment estava creat potser amb aquesta finalitat, no? De posar-nos davant dels nassos com a lectors i lectores comportaments, silencis, sobretot, que són molt feridors, que són molt habituals i que hem normalitzat tant que no reaccionem davant d'ells. I jo, la primera, jo he vist que la gent del meu entorn patia situacions com les que pateix la Laia amb en Ricard i no he gosat dir res per por a posar-me al mig d'una relació de parella. I queda una mica estrany, potser dit així, però em venia molt de gust tractar això, perquè està bé que cada cop parlem més de la violència, no?, en tots els seus espectres, però hi ha un tipus de violència que és això molt subtil, que gairebé no es veu, o que són fets aïllats, que si no vas sumant, queden allà, no?, es dilueixen. I m'ha anat bé perquè m'ha servit també per tenir converses molt interessants tant amb gent coneguda meva sobre casos similars que coneixem o que tenim en comú, com amb gent que no conec de res, que també s'ha fixat molt en això i he pogut compartir opinions, i és curiós com cadascú ho entén o ho viu d'una manera diferent.
1: Jo ja ho he dit a l'inici, no cal que ho amagui, que bueno, li vaig agafar una tirria al Ricard, que és que no podia jo amb aquest home. I existeixen, hi ha molts Ricards d'aquests pel món, tristament.
0: Hi ha molts Ricards, més dels que a mi m'agradaria admetre, i tot i així jo m'he d'aplicar molt la lliçó, perquè tot i haver fet això, haver escrit això conscientment i amb una intenció molt clara, avui dia, després d'haver inclús publicat la novel·la, he continuat veient situacions aquestes i no he sabut com reaccionar o com estendre la mà a la persona.
1: Ostres, és que això que dius és molt heavy, perquè jo no m'ho hagués plantejat, però jo penso que ara molts dels oients o les oients que ens estaran escoltant crec que s'hi han trobat en aquesta situació. En una banda o en altra, una, voler ajudar i no saber com, i l'altra, com hem acarat quan algú ens ha dit alguna cosa. És una novel·la que amb això pot ajudar molt.
0: No sé si pot ajudar, però sí, ajuda a obrir els ulls davant d'algunes d'aquestes situacions tan subtils, a mi ja em semblaria bé, no? De fet, a mi m'ha passat que amics meus, després d'haver llegit la novel·la, m'han preguntat si en algun moment, en alguna relació passada meva, no havien estat prou al meu costat o no m'havien sabut acompanyar. I m'ha xocat molt, perquè jo no m'esperava que ningú del meu entorn em preguntés això. I en cap cas està escrit amb aquesta intenció. Però sí que és cert que m'he adonat que a vegades potser no som prou conscients de com podríem estar acompanyant algú que no ho està passant bé i que no sap com sortir-se'n, perquè des de dins aquestes coses sempre costen molt més de veure i d'afrontar, que no passi uns ulls externs, no? Des de fora ho veuen i diuen, ei, què està passant aquí? Això és normal? Això és habitual?
1: Mira, jo potser, veus, hi ha detalls. Ara m'agrada haver fet aquesta entrevista perquè hi havia algun detall que potser se m'havia passat per alt, però és molt bonic com expliques, perquè a vegades els hi pregunto als convidats, convidades, reaccions que hagin pogut tenir. A tu no cal que t'ho expliqui, perquè tu, o sigui, que t'ho pregunti, perquè ja m'estàs explicant les reaccions. Clar, ja fa uns mesos que camina la novel·la. Per tant, hi ha hagut reaccions, bueno, molts lectors, lectores, i reaccions de tota mena. I és meravellós quan una novel·la t'interpel·la d'aquesta manera, no? I et fa reflexionar amb la teva vida quotidiana. Suposo que deus estar contenta, clar.
0: Sí, mira, has dit una paraula que per mi és clau, que és la vida quotidiana, i és una cosa que des que vaig publicar la novel·la, perquè jo la vaig escriure sense cap pretensió, va ser una cosa com molt orgànica, per plaer, d'alguna manera, una cosa que tenia ganes de fer per mi mateixa i que mai pensava que acabaria veient la llum d'aquesta manera. Però sí que és cert que des que la vaig publicar a mi em feia patir molt i em sentia molt impostora perquè pensava que no hi passa res realment. És una cosa molt quotidiana, no? És molt del dia a dia, les petites coses de la vida, que en el fons per mi són les importants, i són les que m'agraden. però no hi ha una gran trama amb girs de guió espectaculars, no? Amb personatges que de cop i volta es transformen. No, és una novel·la molt quotidiana, però crec que també està bé, potser, que puguem llegir històries més terrenals, no sé com dir-ho.
1: Jo només dic que és una novel·la que ens mostra que quan es tanquen les portes, quan arriba la nit, te'n vas a dormir i et tanques a l'habitació i estàs amb tu mateixa, o senzillament te'n vas a dormir i no parles amb qui tens al costat, t'hi sents acollida. És una novel·la que parla d'això, d'aquests moments, de quan s'acaba el dia, arribes a casa i tanques la porta. I això t'acompanya. Això és brutal.
0: Sí, perquè jo crec que també tothom, qui més qui menys, ha passat per alguna d'aquestes experiències. Tothom s'ha enamorat en algun moment, tothom ha tingut una amiga amb qui les coses ja no anaven com abans o canviaven perquè ens hem fet grans o perquè aquella amiga es casa o té fills i tu no, i llavors et sembla que vas enrere, tot i que en realitat no sigui així, això tornaria per una altra història i una altra entrevista segurament. I tots hem perdut també alguna persona que estimem, no? Perquè la mort també té un paper
1: important
0: en aquesta història i a la vida de la Laia. Llavors crec que són com tres pilars, tothom se sentim malament a una feina, no? Com li passa a la Laia també en algun moment. Són com pilars fonamentals de les nostres vides, ens agradi més o menys, perquè a vegades també ens focalitzem molt en un àmbit i deixem de banda els altres, no? I això també pot ser un error, segons com. Però sí, m'agrada molt la imatge aquesta que deies de quan arribes a casa, tanques la porta, continuen passant moltes coses.
1: Sí, i són les que ens preocupen a nosaltres, perquè són les nostres, les que ens passen cada dia i les que ens fan perdre la son, realment. Per tant, sí. Ara, l'altre dia feia entrevista sobre la història i penso si hi ha la història en majúscules i després hi ha la història en minúscules, no? I totes dues són absolutament importants. Bueno, jo no sé si explicar alguna cosa més, perquè ara ens hem posat ja momento íntimo... Bueno, és que ja ho dona la novel·la. No sé, Laura, si vols comentar alguna coseta més. Jo penso que no... Que és una novel·la que s'ha de llegir, per molt que haguem explicat moltes coses. S'ha de llegir.
0: Sí, mira, ara que parlàvem d'això d'aquests pilars, jo crec que la mort és important també en aquesta novel·la, però en positiu. La Laia perd la seva mare per un càncer, i això sí que és una cosa, abans que em preguntaves, no sé si t'has inspirat en tu o en gent que coneixes, aquesta diria que és la part que més em toca a mi de prop, perquè jo vaig perdre la mare amb 25 anys com la protagonista de la novel·la, i és una cosa que a la Laia l'acompanya durant tota la seva vida, durant tot el seu dia a dia, el que dèiem abans, no? La condiciona d'alguna manera, ella ha passat a ser la noia que no té mare. I no tinc clar si això està bé o no, en segons quines situacions, però sí que potser no la deixa acabar de ser ella mateixa o no la deixa acabar d'anar endavant en alguns moments. I és per això que xoca tant, per exemple, amb en Martí, quan en Martí decideix marxar del pis, amb en Ricard, quan en Ricard, la seva parella, comença a comportar-se d'una manera estranya, quan... Bé, li fa molta por perdre, no? Les pèrdues li fan molta por. I jo crec que tot ve d'aquí, de la mort de la mare. Està molt bé perquè abans que parlàvem també de reaccions i de comentaris, m'ha fet molta il·lusió rebre missatges de persones tan conegudes com desconegudes que han connectat per aquesta banda. Perquè han perdut no la mare, sinó potser el pare, potser un germà, potser un avi o una àvia, era molt important, potser algú que no era de la família, no? però ja es feia molt. I ha estat molt bonic aquests mesos poder compartir quatre paraules, quatre frases amb persones amb qui potser no havíem coincidit mai, però amb qui hem connectat.
1: Bé, només queda repetir el títol, Gel a 40 graus, Laura Cera Brisa, publicat per La Campana. Jo penso que us hem deixat amb les ganes de llegir-lo, Laura, jo crec que sí, eh?
0: Tant de bo, i tant de bo poder-lo continuar compartint i poder seguir parlant amb la gent, perquè al final el que m'agrada és això, que connecta amb les vides de les persones i que cadascú s'agafa seva, no? Inclús gent que jo pensava que potser hi connectaria zero, com companys de feina, que són molt més grans que jo, que tenen vides molt diferents, doncs ja han acabat connectant d'alguna manera, si han vist allà dins, no? En alguna part, i crec que això és preciós, que les històries ens permetin compartir les nostres pròpies vides.
1: Doncs llarga vida als llibres, gel a 40 graus, Laura Cerebrisa, moltíssimes gràcies per aquesta estona i que camini molt més la novel·la i puguis tenir tots aquests feedbacks. Gràcies.
0: Gràcies a tu, Mònica. Una abraçada.

0: David Cordero és autor de Quan la mort és vida i La vida és la mort, i Els germans Cabot, un western català contemporani, un gran èxit literari. Ara torna amb Gossos. Tres parelles joves arriben a Ossos, un poble aïllat, en navall d'alta muntanya, amb l'esperança de començar una nova vida envoltats de naturalesa. Però aviat descobriran que els somnis es transformen en malsons. Qui són els veïns misteriosos nascuts en aquelles quatre cases, escarps com bèsties salvatges? Un home sec que hi veu sense mirar, una dona sense cor, uns fills que són més que germans, uns nouvinguts que no són benvinguts. Tots amaguen un secret. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Cadascun de nosaltres tenim un gènere que ens agrada més o menys. En aquest cas, m'ha caigut a les mans Gossos, de David Cordero. I realment me'l vaig llegir en un sol dia. El rural noir, sang i fetge, aquest suspens, aquesta por, aquest fugir de la ciutat, és absolutament brutal. David, que m'ha encantat, que no podia entrar a l'entrevista de cap més manera.
2: Doncs moltes gràcies. Molt content de que t'hagi agradat.
1: Ja m'havien arribat veus de recomanacions. Mònica, t'has de llegir aquesta novel·la. Feia molt temps que la tenia damunt de la taula i a vegades us triguem, però arriba el moment. I aquest estiu a mi m'ha frapat, o sigui, és que enganxadíssima. Què podem explicar i què no de tot el que es trobaran, no?, els lectors? Però sobretot, què t'ha inspirat? Perquè m'agradaria pensar, quan escriviu aquestes novel·les, en què us inspireu? On te trobeu aquestes històries, David?
2: Bueno, doncs, a veure, sempre hi ha com una primera idea. Jo, almenys en el meu cas, el que faig és que intento explicar alguna idea que se'm passa pel cap. En aquest cas era una mica doncs, com el límit humà. I com seria l'ésser humà d'avui dia si li traiem aquest control que té la societat en què vivim, no? Si la posem un altre cop davant d'ella mateixa, la natura, sense cap persona ni autoritat que vegi perquè faci les coses millor o pitjors. Si en veritat som bones persones perquè així les generacions a base d'educar-nos i la norma s'ho hem fet, o en veritat continuem sent aquells animals salvatges, no?, que lluiten per sobreviure. I llavors se'm va ocórrer aquesta idea, i la manera de fer-ho era doncs, portar-los a un lloc on no hi hagués cap tipus de norma ni d'autoritat, i on hi hagués alguna situació límit que fes que tot esclatés i es veiés, doncs això, com és la naturalesa humana.
1: A mi m'agrada perquè quan arribem als pobles és un altre ecosistema diferent, eh? Tenen les seves normes no escrites, no dites, però existeixen. Jo sóc de poble. Jo estic segura que molts dels teus lectors i lectores t'hauran dit, escolta'm, m'he sentit identificat amb els personatges, amb els ambients, amb alguna situació. A veure, evidentment, al meu poble tot això no ha passat, eh? Però vaja, coses grosses sí que han passat. Vull dir que, a veure, em passen.
2: Sí, jo mira que jo és que jo soc de ciutat, però sempre penso que també al poble el que té primer és això, que estàs més en contacte amb la natura, no? I potser més allunyat d'aquesta autoritat o d'aquest control que hi ha tan salvatge de la ciutat. I llavors crec que és com que la gent és com més autèntica, diguéssim, no? O més clara o més planera, o per una cosa o per l'altra, no? O sigui, pot passar el millor o pot passar el pitjor. I sempre, diria que amb aquests últims llibres, sempre m'he anat, diguéssim, això, al món rural per explicar les històries, perquè penso que, com que m'agrada portar totes aquestes situacions a l'extrem, crec que és el lloc on millor es pot expressar.
1: Totes les escenes que has anat descrivint, n'hi ha alguna de real?
2: No, això també m'han preguntat. I, ostres, si hagués alguna real, tindria algun problema, eh? No, la veritat és que és tot ficció. De fet, sempre intento que fins i tot noms dels pobles, de les comarques, de les valls, dels rius, de tot, tot és inventat. Tot està inspirat en alguna real, però això també em dona la llibertat de poder imaginar el que vulgui, perquè si ja delimites molt una zona, la gent d'aquesta zona o propera ja pot una mica estar condicionada o ser més crítica amb el que estàs explicant. I d'aquesta manera jo sempre he estat. Sempre és Catalunya, el meu lloc on passen les històries, però en un lloc on una mica ningú sap ben bé on és.
1: Està molt bé perquè, a més, tota la selecció de personatges que tu has creat són tots perfils diferents. Tens el camp base, no?, que és la part rural, tots aquests habitants de, que ja hi són, que estan. I després hi ha aquestes tres parelles que hi van a viure i les relacions entre elles també són molt boniques, perquè seran millors o pitjors, s'entendran o no s'entendran, però tots aquests passats, tant dels nous com dels que ja són autòctons, ostres, creen un univers humà espectacular en tots els sentits, vull dir, des de la part més salvatge fins a la part més humana, David.
2: És que a mi és algú que sempre m'agrada molt dels llibres, siguin el gènere que sigui. O sigui, jo no buscava escriure un thriller. En principi, el gènere que jo vaig escollir era més terror, però bueno, l'han catalogat com a thriller o thriller rural perquè és més fàcil de catalogar. Però jo sempre, quan ho faig, és el que dic. Jo tinc els personatges, la història, tot està pensat. Podria perfectament estar explicat en un altre tipus de gènere. Jo el que no volia era només fer un thriller, un suspens, en el que mor, algú es mor i hem d'esbrinar qui l'ha matat i per què. Això en veritat és el de menys. Jo el que volia era la història de les persones i això podia estar explicat per un thriller, suspens, podia haver sigut un, no sé, qualsevol altre gènere, un drama, és igual, perquè jo volia històries potents de persones potents i que siguessin interessants, que tu les seguissis i veiessis com van evolucionant. El que també crec que em va agradar era portar-les a un lloc límit, totes aquestes relacions que tenien, que tothom ja venia amb un bagatge emocional important, doncs en un límit que et posa la natura, pues això ja tot es creta i volia veure fins on podien arribar o com es desenvolupava.
1: Perquè, clar, arribem a tenir mil i unes sensacions, no? Des de l'amor més incondicional, i parlem tant de persones com d'animals, perquè els gossos aquí també tenen un personatge, són un personatge més, diguéssim, de la novel·la, fins a l'odi i la ràbia més salvatge, amb els secrets de pel mig. Perquè, clar, també tenim misteri, també hi ha terror, però també hi ha misteri.
2: Efectivament, jo el que volia, precisament és això, jo volia tocar una mica totes, que fossin relacions diferents, i entre elles també per explicar, doncs, una estava molt cimentada en la companyia, la comprensió, en trobar una parella que t'acompanyi, no? Una mica més. Després hi ha una altra que està molt basada en el sexe, en el, no? Una mica més instint primari, i després hi ha una que és com l'amor més pur i més verdader i més incondicional, i que també està portada a aquest extrem, però a l'altre extrem.
1: És molt bonic. Mira, hi ha molts fragments de la novel·la, però aquest penso que dibuixa molt bé també tot el que és el context, no? de natura. Diu, aquell paratge tenia la capacitat d'hipnotitzar-te només amb l'embranzida del vent arrossegant els núvols pel cel, sacsejant les fulles dels arbres i impulsant el vol dels ocells. La natura oferia el seu espectacle sense cap altra intenció que la de demostrar la seva existència. L'ésser humà i la seva obra es feien petits davant la immensitat i l'harmonia dels elements. L'Annabel es va sentir com una formiga enmig d'un bosc que ningú trobaria a faltar quan desaparegués, i això li va agradar. Tu que ets de ciutat, embolcallar-te de tota aquesta natura feréstega, forta.
2: Jo soc de ciutat, però també he viscut molt a poble tots els estius. Encara després vas conèixer la Gemma, la meva parella, la seva família és d'un poble de la Ribagorça i sempre estem per allà. I jo sempre li he proposat a ella anar-nos de la ciutat. Jo no tindré cap problema en anar. Passa que ja tenim muntat aquí el pla de vida i ella té aquí la família i mai voldria, però jo mai he pensat que algun dia podria arribar a viure, perquè crec que és això, és un element on pots trobar... estàs més sol, però d'aquesta manera és com pots trobar-te a tu mateix. La ciutat la que fa és que té aquest ritme tan vertiginós, tan gran, que fa que no pensis en res més que en el dia següent. I de l'altra manera, són espais on et deixen temps per això, per reflexionar i per fins i tot trobar-te amb les teves pors, amb les teves inquietuds, les teves virtuts, defectes. I per això sempre he pensat que, o almenys, i us ho va quedar el paisatge és molt més protagonista en aquest llibre que si fos a mi un paisatge de ciutat, no? Que és més estrident i més caòtic. Però aquí sí que és un element, el temps i l'espai és com un personatge més, igual que és el clima. He volgut que fos com un personatge més de la novel·la.
1: Ho és, i també els animals, bé, no, el títol ja t'ho marca, no? Ja comentàvem, gossos, ells també hi són. També aquest amor incondicional, no? Amb aquest tipus d'animals que són tan lleials i tan fidels. Vull dir, que també la natura té molta força. Ara té dues cares. La natura té dues cares, les persones tenim dues cares, els animals no ho sabem.
2: Clar, el que s'ha de dir, sense fer tampoc molt més spoilers, que els gossos de cap a del títol, que parla de la coberta, en aquest cas no caminen a quatre potes, caminen, són bípedes. Són uns animals que viuen aquestes contrades, que ja hi viuen ja des de fa molt temps i que es comporten com això, com una canilla de gossos salvatges, que el que fan és intentar defensar el seu territori quan el veuen amenaçat. Llavors, és, aquest títol en principi també estava destinat a ser, era com un joc de paraules entre gossos i ossos, que és el nom del poble. Al final, amb el Joan vam decidir que es digués gossos perquè, si no, també donàvem una mica peu a errors, però en principi és això, és la comparativa entre les persones contra els animals, quan les persones, quan en aquest entorn, es converteixen en un animal més com la resta.
1: Jo haig de dir que llegint-la, la natura ha agafat una immensitat enorme i he tingut algun moment que pensava, potser jo també m'atreviria a anar-hi a viure i allunyar-me de tot aquest sorollam i anar-me'n a viure allí. Després, al final de la novel·la, ja em sembla que no tant, però, però a l'inici, sí. També parlem de supervivència, d'un canvi de vida, no? De quan treus a les persones del seu estat de confort, què suposa? I és una metàfora, perquè jugues molt bé amb els personatges. Tant, o sigui, els fas jugar en aquest canvi que els hi suposa físic, però a la vegada emocional. És molt bèstia. És que m'ha encantat. Vull dir, a vegades se'm nota massa quan una novel·la m'agrada, però és així. Hi ha tot aquest treball al darrere.
2: Sí, perquè aquest era un altre... Clar, jo apunti diversos temes i aquesta és una altra temàtica que volia tocar, que és una que ara doncs, crec que cada cop està més sobre la taula, i és de molta gent que pensa o pensem que la vida que tenim és una mica com massa artificial, no? Estem com massa subestimats a l'electricitat, al wifi i a que es mantinguin tot el dia entretinguts amb una pantalla. Llavors, tota aquesta gent el que fa és el que molta gent pensa, jo entre d'altres, que s'hauria de fer, que, és, que hauríem de tornar una mica a preocupar-nos pel que veritablement és important. I això aconsegueixes doncs, anar-te en un medi rural on no hi ha res més que això, que el teu dia a dia sigui cobrir les teves necessitats, oblidar-te de tota la resta de coses que n'importen i només preocupar-te de tenir un lloc on dormir, en escalfar-te, en menjar, en tenir aigua, i això és el que tot, les tres parelles, en principi, és el que van buscant. El que passa també el que he fet és que he fet que sigui un joc idíl·lic molt maco, que costi molt també adaptar-se, però al final he ficat ja pues, l'interès aquest de que al final és molt més complicat del que ells pensaven perquè es troben això, es troben amb un altre César que defensaran el seu territori contra uns intrusos.
1: Que això ja ho llegireu vosaltres i anireu descobrint qui farà què i com sobreviuran, perquè la paraula supervivència també agafa una gran dimensió. Aquí en molts aspectes, també és molt polièdrica. Vull dir que no parlem només de supervivències quan fa mal temps, sinó de molta més. És que clar. No vull entrar massa tampoc en detalls, eh?
2: Bueno, jo crec que sí, també m'agradaria dir que el que m'hauria agradat també és de fer-ho. He intentat fer que la primera part fos com més amable, una descripció dels personatges, els motius que els emporten a anar, a l'entorn, que és molt bonic, perquè també van a una estació de l'any, doncs, que és primavera, estiu, i està molt bé. I de sobte arriba la gran patacada, que és el que els fa posar-se davant del mirall de la supervivència, que és doncs, una gran tempesta que els deixa aïllats i aconsegueix això que deia al principi, que és que no tinguin cap norma més que la que marca la natura, ni cap autoritat, i llavors les persones actuen segons això, segons el seu instint, i no pensen tant en l'ètica, la moral o les normes que els han ensenyat a ciutat.
1: Sí, com sigui, jo no sé si explicar alguna cosa més, jo penso que ja hem parlat molt de general, però entrar en una mica amb les reaccions de tothom, perquè no és una novel·la absolutament amable, sinó que mostra els límits. I quines reaccions t'han sobtat més?
2: Són de la gent?
1: Sí, dels lectors i lectores, perquè ja fa dies que camina.
2: Sí, doncs, home, fins i tot et diré que hi ha amics meus que, no sé, surten amb la colla de la bici amb els meus amics i algun que se'l va llegir primer i va començar a dir hòstia, us heu deixat el llibre, aquest home està boig. O algunes persones també que m'han dit, ostres, el teu... O dones d'amics meus que han dit, m'ha dit la meva dona, el teu amic no està molt bé del cap, perquè està llegint això i, ostres, o com s'ha recut tot això, perquè tothom està bé. O sigui, perquè hi ha algunes escenes i algunes... No?, que són una mica pujadetes. Però penso que tampoc la violència que hi ha no és tampoc gratuïta. O sigui, sempre li dono un motiu per arribar-hi i un perquè. No és un llibre de sang i fetge de només robar cas perquè sí, sinó sempre intento que hi hagi un motiu perquè això passi, però un cop que passa doncs potser passa de la manera més salvatge, perquè clar, són animals salvatges.
1: És una novel·la que la pots llegir per capes, que dic jo que són aquests bons llibres, no? Que pots quedar-te només amb una aventura, que pots quedar-te només de qui vulgui amb la sang i feig o amb el canvi de registre, però, com heu escoltat, hi ha molt més. Hi ha una sèrie de personatges meravellosos, molt ben trebats, i hi ha una frase que jo te la rescato, que n'hi ha moltes. Però aquesta és per aquells que diuen, bueno, si té sang i feig, però no em llegeixo la novel·la. No, diu així, la por és senyal que ens estem atrevint. Per tant, atreviu-vos a llegir Gossos, de David Cordero, publicat per La Campana. Us la recomano. David, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
0: El calaix més

0: amb el calaix. Anem de festival. La sisena edició del Posidònia Fest, el Festival de Música de Mataró, torna del 2 al 6 de setembre. Us en fem un tastet amb en Carles Moreno, que està al capdavant de la direcció artística. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Arrodonim amb música, perquè no podia faltar el programa, el Posidònia Fest, amb el Carles Moreno. Benvingut.
2: Bon dia, Mònica. Què tal? Com estàs? Moltes gràcies per convidar-nos un any més.
1: Un any més? I ara pensava, el primer any no fem això, no sabem què passarà. Escolta,
2: és veritat.
1: Ja en porteu sis.
2: És veritat, aquest any és la sisena edició d'un festival que va començar post-pandèmia i que no teníem clar que durés més d'una edició. Ho fem fer, bueno, perquè tots sortíem d'on sortíem i, efectivament, aquest any celebrem la sisena edició.
1: Sí, del 2 al 6 de setembre a Mataró. A més,
2: exacte,
1: llocs molt bonics. Teniu una llibreria.
2: Sí, és una cosa que, o sigui, el fet de fer un concert en una llibreria, de buscar llocs que tinguin encant, és una de les coses que cuidem i que ens agrada fer, perquè, bueno, a banda d'escoltar música i d'escoltar bons artistes, música en directe, doncs el fet de tenir localitzacions que tenen un encant i dona un plus tant a la música com a l'experiència.
1: El Port de Mataró no podia faltar perquè és el camp base.
2: Sí, és el camp base i és d'aquests espais que et sorprenen. Hi ha gent que té associat el port a un aparcament de barcos, jo no dic que no sigui així, però si trobes el port adequat, com és el cas del Port de Mataró, si trobes l'espai dins del port també adequat, com és el nostre cas, que hem tingut la sort de trobar aquell espai on podem muntar l'escenari, que no és fàcil, però podem muntar l'escenari de tal manera que darrere dels artistes hi ha la posta de sol i la sortida de la lluna amb el mar de fons, doncs aconsegueixes, ara que tots fem fotos a Instagram, aconsegueixes la foto. La foto del teu artista, de tu gaudint i veient aquella posta de sol o aquella sortida de sol amb el mar de fons. I això ho hem aconseguit
1: si voleu...
2: al Port de Mataró, com tu deies.
1: Si voleu un bon comercial, ja teniu aquí el Carles perquè ens ho acaba de vendre.
2: Bueno, no és que sigui un bon comercial, és que és la realitat. No us podia dir una altra cosa, no us estic enganyant.
1: Ens ho explica així, és que hi hem de fer la bossa i anar cap al Port de Mataró i gaudir del Posidònia Fest. Escolta'm, un cartell molt, però que molt potent. Fem una petita repassada.
2: Sí, cada any intentem doncs, trobar aquells artistes que tenen el que és especial. El 2 de setembre, a la presó, l'Alba Careta, trompetista, guanyadora de Premi Nacional de Jove Artista Catalana, jazz en un lloc, ara que parlàvem de les localitzacions, en un lloc amb història, el pati d'una antiga presó on fins als anys 80 encara es feien coses que avui en dia ja estan prohibides. Això el 2 de setembre, dimecres. Dijous, 3 de setembre, a l'Elèctrica d'Arma, la companyia Elèctrica d'Arma, fent un espectacle molt especial, només per 125 persones. Per cert, entrades exaurides, esgotades ja. Un espectacle en el que fiquem les 125 persones en rotllana, a la platea. Per tant, aquest cop no hi ha escenari, a la platea. I els components de l'Elèctrica d'Arma enmig. Toquen sense sonoritzar, que això és una cosa que impacta més. O sigui, els instruments a pèl, clar, tu et sents molt a prop de l'Elèctrica d'Arma. Tan a prop que l'espectacle es diu La d'Arma un pam. Divendres 4 de setembre, tot això ho estic dient de memòria, divendres 4 de setembre, a les 6 de la tarda.
1: Jo tinc aquí, Carlos Coronado.
2: Exacte, Carlos Coronado. Carlos Coronado, un guitarrista de flamenc de Palafrugell. Ara ens acaba d'explotar tots al cap. Flamenc, Palafrugell, doncs sí. A Palafrugell tenim un dels millors guitarristes de flamenc que hi ha a tot l'estat. Farà un concert amb una sala d'art que es diu La Múndia. Música amb una sala d'art, concert gratuït. I a partir de les 8 del vespre, ja al Port de Mataró, concert de Terrae i Tarta Relena. Terrae, música folk amb components moderns. Un duet masculí, Tarta Relena, música folk amb component electrònic, també modern, un duet de dones. Dissabte, dia 5, comencem al matí, el que tu deies abans, concert amb una llibreria, a Buc de Llibres, la Maria Cielos, que a més aprofitarem i presentarem el llibre d'un maresmenc, el Toni Casternado, que és un dels periodistes més, periodistes musicals més importants que hi ha a tot l'estat, ha publicat molts llibres, col·labora amb mitjans de comunicació d'àmbit nacional com d'àmbit internacional, presentant els artistes que tenim a casa, i ha escrit un llibre on parla de dones artistes, de la nova fornada de dones artistes que es dediquen a la música. I et parla des de la Rosalía, passant per l'Alba Careta o la Maria Cielos, que actuarà allà amb ell a la llibreria. A partir de les 5 a les 6 de la tarda, a un altre d'aquests indrets especials, Fundació Iluro, concert de la Marta Rius.
1: Concert amb llengua de signes.
2: Amb llengua de signes, exacte. És una experiència que vam començar l'any passat, va funcionar molt bé, llengua de signes, i per totes aquelles persones que tenen una diversitat, doncs que se sentin que poden gaudir també de la música. És a dir, la llum no va pujar ni baixant, no hi ha llums que facin mal als ulls, per dir-ho d'alguna forma, i la música està a un volum que sense estridències. Ni llums ni música amb estridències. Que creiem també és important arribar a tots els públics, totes les persones, sigui quina sigui la seva condició. I després hi ha el Port, a partir de les 8 del vespre, diguéssim, dissabte a la nit, amb la Jasmina, que és una francesa afincada a Barcelona, que fa música rap, vale? Estil dels 90, però que té un encant especial. Jo que l'he pogut gaudir, que he pogut escoltar la seva música, t'enganxa. És allò, dius, què vaig a veure? No ho sé. I acabes, doncs ballant i movent-te al seu ritme.
1: I després sí, veig-ho com balla ara, Carles, de veritat.
2: Sí, sí que ballo. Igual que també ballaré després amb la música de la Su, que després de la Jasmine al Port de Mataró, el 5 de setembre, tindrem a la Su cantant aquelles cançons que tots ens coneixem ja i que formen part de la nostra història. I acabarem el Pugidania Fest amb un vermut, això ja diumenge 6 de setembre, al Cafè de Mar, amb una banda del Maresme que fan música jamaicana. No només cançons pròpies, sinó també versions de cançons conegudes, per exemple, d'Albert Pla, amb aquest ritme jamaicà que tot se'ns acaba enganxant. I a més ho fem al Cafè de Mar, que pots fer el vermutillo, la cerveseta, amb les olives, les patates, escoltant bona música, i que enguany celebra el seu centenari. A Correcuita us he explicat el Posidònia Fest d'aquest any, al qual, però ja us ho dic ara, esteu convidats.
1: Vindrem a totes.
2: Em sembla perfecte. Em sembla perfecte.
1: És el primer any que no tinc res familiar. No
2: doncs,
1: tinc...
2: doncs ja tens un compromís, Mònica.
1: Tal com ho has venut, no dubto gens. Sobretot aquest vermut per acabar de rodonir el diumenge amb la pandèmic. De veritat. I després d'escoltar tot això no té ganes.
2: Exacte.
1: Esperem una minibus, anem a passar el cap de setmana. Remateu l'estiu aquí al Posidònia Fest, eh, Carles?
2: És que a més les dates, o sigui, els nens és l'últim cap de setmana que estan a casa abans de començar el col·le. Molta gent encara està de vacances perquè els nens també estan de vacances. Deixeu els nens amb els avis o porteu els nens, que som un festival kids-friendly, vale? Acceptem nens. Veniu amb les criatures que fins als 12 anys no paguen i gaudiu de la música en directe i feu l'últim cap de setmana de l'estiu abans de que comenci tota la voràgina d'escoles, feina i tot el que ens ve per davant.
1: Un plaer, com sempre, poder donar veu al Posidònia Fest i parlar amb tu, Carles, que, bueno, genial, no tinc res més a dir. Mil gràcies i tothom cap al Escolta Música, Viure la Música a Mataró.
2: Exacte. Moltes gràcies, Carles. Música en directe, gràcies a vosaltres.

Has escoltat El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb fins a 2 accidents actius. Els dos han estat a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'altura de l'Ampolla, que encara a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa uns instants a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona talla també un carril de circulació i en aquest cas provoca ja 5 quilòmetres i mig de cues, unes retencions que arriben fins a Bellaterra. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara, també tenim doncs cues habituals cap a Barcelona, tant al vessant Besòs, destacant sobretot el nus de la Trinitat, que tot plegat doncs deixa retencions també de retruc a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot, és el RAC. Paciència i bon dia.
2: Avui també hem de parlar del transport públic perquè els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, comença la setmana amb molta calma. Aquest matí amb pocs núvols i els que hi haurà seran simplement esfilagarsats, prims, molt poc destacables, un palet de tramuntana que també està arribant rescalfada, a més, en el cas de l'Empordà i a la resta del país una situació més fresqueta i almenys es nota que som a finals ja del mes de setembre. En canvi, la tarda acabarà escalfant més que la d'ahir i tindrem valors d'estiu. No tòrrid, però déu-n'hi-do una altra vegada com s'enfilarà la temperatura. I aquesta tarda també amb molt pocs núvols, els que hi haurà simplement primets. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
5: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
2: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
6: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdedeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
2: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
7: Obviously, Catalunya was different now.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
7: When I quit the country. During all this time,
8: durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
2: Un incendi ha cremat les ofrenes florals de la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Els fets han passat aquest diumenge al matí. Les flames han cremat els guarniments que encara estaven als peus de l'escultura i que es van fer l'11 de setembre amb motiu de la Diada. Efectius de la Guàrdia Urbana van ser els primers d'arribar i de sufocar les flames. De moment, es desconeix l'origen del foc i si ha estat fortuït o fruit d'un acte vandàlic. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la molt biodiversitat que afectarà i molt la biodiversitat del Delta de Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho explica en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zeroport, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
9: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
10: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
11: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
2: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I l'alcalde de Barcelona

0: existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
1: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic, que també són globals, i en tercer lloc, que el repte de l'habitatge, des del punt de vista de les organitzacions internacionals, tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
0: I marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on l'espai Cal Temerari engega una nova etapa. Aquest moviment cooperatiu i autogestionat de Sant Cugat del Vallès ha comprat el local on ha estat establert des dels inicis. Són 11 anys en què ha fet de paraigua de moviments socials com el Sindicat de Llogateres o Hora Bruixa. Ens ho explica el Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
2: Cal Temerari ho ha aconseguit. L'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local on s'ha establert des dels seus inicis fa uns anys. Ha estat gràcies a un esforç col·lectiu. Ha rebut més de 450.000 euros en préstecs a càrrec de 150 persones, més 26.000 euros de donacions de particulars i col·lectius. L'import total per comprar la casa ha estat d'1,2 milions d'euros. La diferència, per assolir la quantitat, s'ha aconseguit amb una hipoteca en banca ètica.
3: Estem convençudíssimes que allò que sembla impossible quan ens juntem, quan fem pinya, quan sumem gent i gent, podem aconseguir-ho.
2: Tot plegat consolida el somni d'una colla d'inconscients que van encendre la primera espurna al casal popular La Guitza.
0: Un quart de vuit, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets que han transcendit aquest diumenge van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català. Les estafes a través de SMS als mòbils són a partir d'ara més complicades. Ha entrat en vigor la normativa que obliga els operadors a bloquejar aquells missatges d'organitzacions que no hagin estat prèviament registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un filtre més per protegir-nos, però que, segons els experts, no ens ha de fer baixar la guàrdia. Ens ho explica la Norma Lebrero.
4: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges.
5: És un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial, que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
4: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines webs que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
0: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que no pot fer o que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial

0: Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
1: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
2: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
1: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
3: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb els mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
1: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
0: Abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
4: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
0: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Prop de 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània i el sud d'Europa que es fa al Delta de l'Ebre. Entre les novetats, el primer concurs d'imitació de cants d'ocells que ha convidat els participants a demostrar les seves habilitats imitant els sons de les aus. El festival també ha reforçat les activitats inclusives amb propostes per a persones amb dificultats d'oïda o visió. N'ha parlat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'entitat organitzadora.
5: Estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors de persones noves que s'acosten al festival també per primera vegada, i això vol dir doncs, que, bueno, que estem en un bon moment, diguéssim, i l'acceptació per part del públic i dels visitants és extraordinària. Estem molt contents.
0: A Salou, al Tarragonès, més de 400.000 persones han assistit aquest cap de setmana a la Festa del Cel, 100.000 més que l'any passat, segons l'organització. A la mostra aèria s'hi ha pogut veure exhibicions de caces militars, patrulles acrobàtiques internacionals i un gran espectacle nocturn de drons sobre el mar. Aquest és el festival aeri més antic d'Espanya i el que té més projecció internacional. L'alcalde de Salou, Pere Granados, i el director de la Festa del Cel, Daniel González, n'han fet un balanç molt positiu.
6: Hem de valorar molt positivament l'espectacle d'ahir amb el sunset de PortAventura, amb els drons, amb el que són els focs artificials i sobretot l'estrella d'aquest festival, que són els Eurofighters. Dir que les platges i els carrers de Salou estaven plens de gom a gom.
7: Ara estem entre un dels millors festivals d'Europa, no només per la varietat d'actuacions, sinó també per la qualitat de l'organització. I aquí jo m'excloc totalment, sinó sobretot tots els cossos de seguretat, de salvament.
0: El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
8: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
0: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 punts més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la Nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
9: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
0: Les seleccions catalanes d'hoquei patins es van proclamar campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar a parar a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, però Xavi Aragonès va obrir la llauna amb un doblet. Helder Núñez va retallar diferències i tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. Nil Ibáñez i Carlota del Río han estat els guanyadors aquest diumenge de la 82a travessia de Banyoles, una clàssica de la natació en aigües obertes que, com cada any, s'ha pogut seguir a través de la xarxa Més. Amb les victòries d'Ibáñez i del Río, el Club Natació Granollers ha aconseguit un doblet a la categoria Reina de la Travessia, una prova que, enguany, ha plegat més de 2.300 esportistes.

Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i que confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cluenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista vigatà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: A veure, parla amb una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí.
4: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Sabies que...
1: El partesà reivindica i demana ser diferenciat de l'industrial. De fet, proposen que hi hagi algun tipus de distintiu que deixi clar quan estem parlant de pa industrial per tal de no vendre gat per llebre. El gremi de forners de les Terres de Lleida ja té el seu distintiu, però les grans superfícies juguen amb l'adjectiu artesà, cosa que porta a la confusió del consumidor. Els forners, però, estan satisfets amb l'increment de consumidors, lleu però important, dels darrers temps. Un increment que es deu, en gran part, a l'aparició dels nous pans de diversos tipus. Això ha obert nous mercats gràcies a convergir la idea de salut amb la del pa tradicional. Jo sóc un panarra. Tu?
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijó, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 21 de setembre. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va aparèixer il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 2 accidents actius a l'AP7. El primer ha estat aquesta matinada i encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. I el segon, de tot just fa uns instants, ha estat el Papiol, en direcció Tarragona, on hi ha només un carril obert i que provoca 8 quilòmetres de cues fins a Cerdanyola. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 sud de Rodalies acumulen ara mateix uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència que ja s'ha pogut solucionar fa poca estona a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma, amb un matí de pocs núvols, només alguns de prims i poc destacables. La tramuntana bufarà a l'Empordà i l'ambient serà més fresc que el conjunt del país, propi de finals de setembre. A la tarda pujaran les temperatures respecte ahir i tornarem a tenir valors d'estiu, sense arribar, això sí, a una calor tòrrida. Continuarà el domini del sol arreu de Catalunya amb ben pocs núvols i, en tot cas, només alguns de prims. Doncs més enllà de la previsió a curt termini, a les portes de l'entrada de la tardor astronòmica aquest dimecres, volem saber quina estació ens espera. Tot plegat després d'alguns primers avisos amb forts ruixats. Ho farem en conversa amb Clara Bruset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: 4 minuts els que passen de 7:45. Hem tancat el sumari i entrem de ple en matèria explicant-vos que PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
0: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
4: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
5: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
4: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
6: Obviously, Catalunya was different now.
7: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
6: When I quit the country. During all this time.
7: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
6: But I know it's not the same.
7: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
6: The people. That is my first.
7: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
6: To touch again, to feel, to smell my country.
4: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada, deia, davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que, dimarts passat, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i també l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
10: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
4: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en d'altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I parlem ara de Barcelona perquè el seu alcalde, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que ha explicat ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
11: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals, i en tercer lloc que el repte de l'habitatge des del punt de vista de les organitzacions internacionals tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just 2 dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de 2 episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
4: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
12: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
13: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
12: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
14: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
12: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
4: I afegim que abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
15: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
4: Per sobre de 7:45, després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. Per entendre què podem esperar els pròxims mesos a punt d'entrar ja a la tardor, parlem amb Clara Bruset. Ella és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyora Bruset, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: El que deia, després d'un estiu tan extrem com el que hem viscut, què us fa pensar que la tardor del 2026 pot ser diferent d'una tardor habitual a Catalunya?
16: Doncs els factors principals són els que comentaves ara mateix, no? Aquest estiu que venim d'excepcionalitat de molt càlid, amb més de 3 graus per sobre de la mitjana d'anomalia. Llavors això ha fet també que aquest mar estigués excepcionalment calent i són ingredients importants a tenir en compte a l'hora de predir la possibilitat d'aquests fenòmens més extrems, fenòmens més violents. Aquests fenòmens necessiten doncs, aquesta energia, aquesta humitat del mar, i això pot fer doncs, que si es donen les condicions, que no és l'única aquesta temperatura del mar, si es donen les condicions que podrien afavorir algun d'aquests fenòmens, doncs hem de tenir en compte l'excepcionalitat de la qual venim d'aquest estiu. Tot i així, els models predictius per la tardor, a 1, 2, 3 mesos vista, són uns models amb baixa fiabilitat aquí a les nostres latituds, als tròpics, subtròpics, subtròpics sí que són més bons, però aquí la predictabilitat és força baixa, i en especial al Mediterrani. Aleshores, aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa. El novembre també sembla que ha de ser plujós, i al desembre doncs, no tant. Per tant, ens centraríem en aquest octubre, que a hores d'ara els models diuen que pot ser força plujós, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. De moment, l'escenari seria aquest, pel que fa a precipitació, i temperatura doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
17: Vostè parlava d'unes previsions a vegades que fallen o que són difícils de predir amb exactitud. Uh-huh. Aquesta és la sensació que han tingut alguns ciutadans aquestes setmanes passades amb aquestes es alert que s'activaven i que després la tempesta queia dintre el mar o queia en comarques on no tocava, on no s'havia dit. És realment més difícil predir aquests episodis o ens trobem davant d'uns fenòmens cada vegada més locals i imprevisibles? És a dir, aquests fenòmens que desencadenen aquestes tempestes ara tan violentes són més difícils de preveure i, en tot cas, on són els límits de la predicció meteorològica? Per què són tan difícils?
16: A veure, aquesta dificultat, tant temporal com espacial, l'hem tingut sempre i la tindrem. Els models van millorant, cada vegada són més precisos i en un futur, doncs, cada vegada poden anar millorant. Això, aquesta incertesa l'hem tingut sempre i serà. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquests fenòmens extrems siguin cada vegada més freqüents i més extrems. I tenint en compte això, sí que és cert que aquests fenòmens extrems, cèl·lules superconvectives, poden agafar moviments encara més difícils de preveure. En general, les tempestes poden anar seguint una corrent, ja que una corrent em refereixo a uns vents que sí que tenim detectats i diem, mira, doncs aquesta tempesta anirà d'oest a est, no? Però tempestes d'aquestes tan convectives, tan profundes, acaben agafant un moviment propi i és aquí on sí que pot ser encara més difícil de preveure el seu moviment. Això va ser el cas d'una supercèl·lula que va donar aquelles pedres, aquella pedregada al camp de Tarragona. I en aquest sentit sí que són més difícils de preveure, però això també ho hem tingut sempre. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquestes situacions siguin més freqüents.
17: Doncs ho tindrem present, Clara Brosset. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que passeu un molt bon dilluns.
16: Gràcies a vosaltres, igualment.

0: I avui obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet i del Joventut en concret, que és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
1: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
0: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
2: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
0: I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, fa balanç del triomf.
3: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
0: I en handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga a Sobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. El periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
2: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
2: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, Tordera. Són les 8 en punt del matí d'aquest dilluns 21 de setembre. Comencem la jornada amb el cel ben assolellat i una temperatura fresqueta de 16 graus a primera hora, ideal per qui hagi de sortir d'hora de casa.
1: Molt bon dia a tothom. Us acompanyem un matí més des de Ràdio Tordera per portar-vos tota la informació i actualitat del nostre municipi, la comarca i el país. Arrenquem repassant els principals titulars d'avui.

0: Doncs comencem repassant el més destacat. Avui al nostre poble, l'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting.
1: Permet als alumnes obtenir el títol d'ESO a través d'una formació més pràctica i vinculada al món laboral.
2: El que té de diferent respecte al grau mitjà és que és un grau que s'inicia a tercer i quart d'ESO. És a dir, ara es fa una diferenciació en els estudis de manera que comences els ensenyaments obligatoris, com podria ser l'ESO, però quan arribes a segon d'ESO ja et permet que tu et puguis marcar una mica el teu camí. És a dir, si tu vols ser un grau bàsic, com el que tindríem nosaltres, doncs fas primer i segon d'ESO, i a tercer ja directament comences el grau bàsic i fas el primer i el segon del grau bàsic. La gran avantatge d'aquests graus bàsics i com estan pensats és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris, és a dir, tens el títol de l'ESO equivalent, però senzillament has fet un camí diferent. I el que pretén és que alumnes de molta diversitat, com els que nosaltres tenim, que potser els ensenyaments acadèmics doncs tenen més dificultats, els hi costa més, etc., doncs ja a tercer d'ESO, que seria aquest primer de la formació professional bàsica, ja poden entrar fent pràctiques en empresa, fent un tipus de signatures molt més manipulatives i molt més pràctiques, tot i que també ho combinen amb les matemàtiques, el català i el castellà, que es pot fer igualment en els estudis de tercer i quart d'ESO, eh?
0: Escoltàvem en Carles Carrer, el director de l'Institut Lluís Companys, i de Tordera saltem a la comarca. I és que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat el moment en què divendres al vespre es va enviar els missatges d'alerta al Maresme per advertir de risc de temps violents i d'inundacions sobtades.
1: Parlon ha assegurat que aquestes alertes s'envien quan la situació fa necessari que la població adopti mesures per protegir-se. En el cas del Maresme, el primer avís es va enviar a les 21 hores 12 minuts quan el Meteocat va elevar a 6 sobre 6 el nivell de perill per intensitat de pluja.
0: I avui destaquem que Carles Puigdemont diu que quan torni a Catalunya recorrerà el país per decidir el seu futur polític.
1: A 2 anys de les eleccions catalanes, el recorregut pel territori podria decidir si Puigdemont es presenta o no com a candidat.
3: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not. But if was the case, I know what will be my decision. I have 2 or 3 scenarios, and I wrote what will be my decision, but I will not tell to you yet.

0: 8 i 4 minuts, anem a repassar més titulars del dia. Avui s'organitza, volem dir que s'organitza per demà, una xerrada sobre criança i salut, amb l'activitat Un Cafè en Pediatria.
1: Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom, que se celebrarà de 10 a 12 hores.
0: Crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu.
1: L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu.
2: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: La Colla de Diables de Tordera celebra la segona edició del No Matabalis.
1: La tabalada comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants.
3: Farem una cercavila per al poble, que arrencarà del parc Prudència Bertrana. Aleshores, fem una cercavila pel centre i tornem una altra vegada allà al parc. I és algo que fem aquest any, convidat, serem 9 colles en total. I la veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens. S'escoltarà per tot Tordera.
0: I completem aquest bloc parlant del temps. Avui dilluns tindrem dia assolellat amb presència d'alguns núvols alts a partir del migdia i unes temperatures amb mínimes de 16 i màximes de 29. En dona més detalls en Joaquim Serra. Bon dia.
4: Molt bon dia, comencem una nova setmana parlant de sol i de temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. Aquesta passada nit han pujat les mínimes, que s'han situat entre els 16 i els 22 graus, per tant encara tenim mínimes que superen els 20 graus, sobretot a la franja costanera del sud de la comarca, i unes temperatures màximes que avui també pugen i que, a conseqüència del vent de Garbí, seran doncs, cap als 32, puntualment als 33 graus a l'interior de la comarca. Per tant, temperatures pròpies de la segona quinzena del mes d'agost, no pas de la segona quinzena del mes de setembre.

0: Les 8 i 7 minuts anem a ampliar la informació local i és que després d'anys de reivindicacions i feina intensa per diversificar l'oferta formativa al municipi, l'Institut Lluís Companys de Tordera ha aconseguit estrenar aquest curs 2026-2027 un nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Aquesta fita representa un pas endavant en l'estratègia del centre per oferir alternatives acadèmiques que s'adaptin a la diversitat de l'alumnat.
1: El director de l'Institut, Carles Carré, ha explicat que aquest grau bàsic té un funcionament particular, iniciant-se a tercer d'ESO i amb una durada de 2 cursos, que serien els equivalents a tercer i quart. En acabar, l'estudiant obté directament el títol d'ESO, fet que li obre les portes a continuar cap a un grau mitjà o, fins i tot, fer batxillerat.
2: El grau bàsic, el que té de diferent respecte al grau mitjà, és que és un grau que s'inicia a tercer i quart d'ESO. És a dir, ara es fa una diferenciació en els estudis, de manera que comences els ensenyaments obligatoris, com podria ser l'ESO, però quan arribes a segon d'ESO ja et permet que tu et puguis marcar una mica el teu camí. És a dir, si tu vols ser un grau bàsic, com el que tindríem nosaltres, doncs fas primer i segon d'ESO i a tercer ja directament comences el grau bàsic i fas el primer i el segon del grau bàsic. La gran avantatge d'aquests graus bàsics i com estan pensats és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris. És a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però, senzillament, has fet un camí diferent. I el que pretén és que alumnes de molta diversitat, com els que nosaltres tenim, que potser els ensenyaments acadèmics doncs, tenen més dificultats, els hi costa més, etc., doncs ja a tercer d'ESO, que seria aquest primer de la formació professional bàsica, ja poden entrar fent pràctiques en empresa, fent un tipus de signatures molt més manipulatives i molt més pràctiques, tot i que també ho combinen amb les matemàtiques, el català i el castellà, que es pot fer igualment en els estudis de tercer i quart d'ESO, eh?
0: Estàvem a l'Institut Lluís Companys i no anem massa lluny perquè la següent notícia té com a escenari la Biblioteca de Tordera, que el proper dimarts 22 de setembre acull una nova edició de l'activitat Un Cafè en Pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom que se celebrarà de 10 a 12 del migdia. L'objectiu d'aquesta iniciativa és crear un espai de trobada on les famílies puguin compartir dubtes i inquietuds relacionades amb la salut, el desenvolupament i la criança dels infants.
1: La xerrada estarà conduïda per un o una pediatra, però des de l'organització es vol remarcar que no es tracta d'un servei de consulta mèdica, sinó d'un fòrum per intercanviar experiències. Durant la sessió també es farà la presentació de la programació de l'Espai Nadó pel curs 2026-2027.
0: I seguim parlant de salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat massa a la seva recuperació. Ho explica Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
3: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
1: Grífols ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la que es poden fer medicaments i de la qual no es troben tants voluntaris.
0: I preparats pel cap de setmana, perquè Tordera es prepara per una nova jornada plena de ritme, tradició i activitats familiars. Serà, com dèiem, dissabte 26 i organitzada per la Colla Infantil de Diables de Tordera amb la col·laboració de La Peixera. Es tracta de la segona edició de la trobada de tabalers, No Matabalis, que tindrà lloc com a punt d'inici al Parc Prudenci Bertrana.
4: Farem una cercavila per al poble, que arrencarà del parc Prudenci Bertrana. Fem una cercavila pel centre i tornem una altra vegada allà al parc. I és algo que fem aquest any, convidat, serem 9 colles en total. I la veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de

0: Amb l'informatiu a primera hora de Ràdio Tordera. Ara, si heu de sortir de casa, heu d'anar a la feina, heu d'anar a portar la canalla a l'escola o simplement heu de sortir de casa, anem a fer un repàs a la situació del transport actualment a Tordera. Comencem amb el trànsit per carreteres Nacional 2 i C32. La circulació és fluida en general pel pas per Tordera, Pineda de Mar i Palafolls. A la C35 i la GI512, flux de trànsit normal en la connexió cap a Hostalric, Maçanet de la Selva i Blanes. I finalment a l'AP7, en el tram Maçanet de la Selva, Hostalric, circulació ara mateix fluida, tot i que cal parar atenció en punts puntuals d'obres o manteniment a la xarxa viària, sobretot a les comarques de Girona i la Selva.
1: I amb trens, doncs, les línies que passen per Tordera, la R1 i la RG1, doncs funciona amb normalitat a l'estació de Tordera, sense incidències greus ni talls de línies reportats en aquests moments. És possible trobar petits retards puntuals de pocs minuts en la circulació de Rodalies.
0: És el que t'anava a dir ara, Dolors, que passa? Tu des de casa sents el tren com sona.
1: Com sona, i sona bastant de retard.
0: Per tant, segons l'indicador que tens a casa teva de les bocines del tren...
1: Si diem això 10 minuts de retard, de fet, és prou habitual.
0: Serien retards lleus, no greus,
1: greus,
0: afecten
1: exacte.
0: En certa mesura, diguéssim, el que es pugui preveure.
1: Sí, és això.
0: Doncs vinga, seguim.

0: Un minut i serà un quart de nou. Anem ara amb l'actualitat general. Carles Puigdemont diu que quan torni, tornarà a recórrer Catalunya per decidir el seu futur polític.
1: What will be my decision? I have two or three scenarios, and I wrote what will be my decision, but I will not tell to you yet.
2: A dos anys de les eleccions catalanes, el recorregut pel territori podria decidir si Puigdemont es presenta o no com a candidat.
0: Sentíem a Puigdemont parlant en anglès i és que aquesta entrevista l'ha feta a la BBC, on explicava, com deia, les seves intencions quan torni a Catalunya. Seguim a l'àmbit internacional. A Alemanya, Merz reconeix el desastre electoral de la CDU, però diu que mantindrà les reformes a Alemanya.
2: L'esquerra radical Die Linke guanya per primer cop a Berlín, on sempre ha governat la CDU o l'SPD, i l'extrema dreta ho fa a Pomerània Occidental, on doble resultats.
0: Anem al nostre país. La consellera Parlon defensa les alertes rebudes al Maresme en els mòbils i assegura que s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: La consellera d'Interior justifica que l'avís arribés el dimecres a la nit, quan la tempesta ja havia provocat incidències a la comarca, i assegura que el Meteocat havia corregit la previsió.
0: En un altre àmbit de coses, el menor de 17 anys detingut aquest divendres per la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres ha quedat internat en règim tancat mentre espera judici.
2: El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte al jutjat d'instrucció de guàrdia del Tribunal d'Instància de Girona, que n'ha decretat l'internament.

0: I abans de tancar aquest bloc de notícies, obrim l'agenda del calendari del Santoral. Què ens hem d'apuntar aquesta setmana, Dolors?
1: Demà, dins la programació de l'Espai Nadó, hi ha una trobada a la Biblioteca de Tordera, gratuïta. I una pediatra resoldrà dubtes i inquietuds sobre salut, desenvolupament i criança, sense que es tracti d'un servei de consulta mèdica.
0: Doncs molt bé, i a qui felicitem avui?
1: Doncs avui, dilluns 22 de setembre, és Sant Mateu. Si en teniu alguna a la família o entre els amics, truqueu-lo i envieu-lo un missatge que els tocarà pagar el cafè.
0: Doncs ja els buscaré fins a trobar-los. No sé si, de fet, aquí, que hi ha el bar, que és Can Mateu, si avui
1: és
0: serviran
1: veritat,
0: cafès gratuïts o no. Ja
1: podem passar-hi, a veure què passa, no?
0: Ho provarem. Vinga, doncs, seguim, anem a repassar més coses d'avui. Per exemple, dies que falten. Quants dies falten pel proper pont?
1: Avui ja contem quan falta pel pont. Doncs en falten 76 dies pel pont de desembre.
0: Ah, però falta el dia d'octubre, el 12 d'octubre, que queda menys. Deu quedar 12 d'octubre, si no vaig equivocar.
1: 12 d'octubre, el de novembre, no sé en què cau.

0: Que és el sí, 12 d'octubre, si no vaig equivocat.
1: És
0: queda
1: un dilluns,
0: menys dies.
1: Sí. 12 d'octubre?
0: Sí. És dilluns, en diuen des del control. Doncs vinga, de moment dilluns hem de mirar aquestes fites possibles. Vinga, canviem, anem amb els esports. Esportivament encara força tranquils, només el futbol ha començat la Lliga i de quina manera? I el Club Futbol Tordera va golejar 5-2 a l'Sporting Vidrarenca l'estrena de la Lliga.
1: El Club Futbol Tordera ha tingut un retorn triomfal a segona catalana, amb un inici espectacular que permet al conjunt quadribarrat sumar els 3 primers punts de la temporada, malgrat jugar pràcticament tota la segona part amb un home menys. Guillem Ferrer feia aquestes declaracions al final del partit.
2: No, immillorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els hi demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. I la segona part, llàstima, perquè se'ns complica el minut 3 i l'equip ha fet un sacrifici increïble i això al final és vital.
0: Canviem de l'esport local a l'esport general. Les coses a Can Barça doncs, també pinten molt bé. El Barça va guanyar el Sevilla aquest dissabte per 1-3 amb un hat-trick de Rafinha, que ja acumula 12 gols en 7 partits. El derbi de Madrid se'l va emportar l'Atlético per 2-1 en un partit marcat per la polèmica arbitral. Els merengues han jugat amb 10 des del minut 50 i reclamen dues expulsions a l'Atlético que el col·legiat ha perdonat. Un cop finalitzat el partit, Mourinho s'ha plantat a la roda de premsa amb un full imprès amb les dues imatges de la les vermelles que no li han xiulat.
3: Podemos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras.
1: D'altra banda, en bàsquet, la Sisa Joventut guanya la Supercopa ACB després de guanyar el Barça 101-87. La Provitola anota 31 punts contra el seu equip per donar a la penya el seu primer títol en 17 anys.
0: Sí, la Provitola que havia jugat amb el Barça i que doncs li ha tornat una mica la jugada. Avui els culers no tenen la victòria completa perquè, com dèiem, la penya s'endú un títol que, com deies tu, portava 17 anys sense aconseguir, és el títol de la Supercopa de l'ACB i que, evidentment, doncs, tots els aficionats a la penya avui és un dia molt especial. Canviem d'àmbit, anem amb les notícies del cor. A veure, aquest cap de setmana ens quedem amb dos fets destacats per l'impacte mediàtic que han tingut.
1: Quins són?
0: Va, digue'ns-els tu.
1: Sí.
0: Un casament doncs, veig per aquí, eh?
1: Doncs, sí, mira, el casament d'Anna Ferrer Padilla i Mario Cristóbal, la filla de Paz Padilla, s'ha casat a Cádiz en una cerimònia a l'aire lliure molt emotiva, on les imatges de la seva mare plorant d'alegria i els detalls del vestit han omplert les portades digitals.
0: Em pensava que em diries que s'havien casat aquí a Tordera, perquè aquest cap de setmana, anant de Tordera a Blanes, més o menys, abans d'arribar a Masmora, crec que hi ha una hípica, en aquella zona hi havia una nòria.
1: Una nòria?
0: Una nòria i un globus aerostàtic.
1: Ah, doncs alguna cosa grossa devia passar, no?
0: Alguna cosa, i ara em pensava que no fos algun casament.
1: Allà en fan de casaments i celebracions, perquè elles en un lloc de per aquí, que dius, anant cap a Blanes...
0: Pots muntar, però una nòria no d'aquestes de joguina de nens, sinó una nòria grossa, amb llums i un globus aerostàtic dels grossos, vull dir que devia ser un casament sonat aquest, eh?
1: Sí, aquestes notícies així locals, doncs potser també n'haurien d'estar una mica informats, no?
0: Doncs sí, si en tot cas era un casament, com dius, enhorabona pels nuvis, i dius que tenim més parelles...
1: Doncs sí, la cantant catalana, l'Aitana, ha acaparat l'atenció a les xarxes socials en compartir per primer cop imatges inèdites i declaracions afectuoses amb motiu de l'aniversari de la seva parella, el creador de contingut Plex, confirmant la bona sintonia que hi ha entre tots dos.
0: Doncs vinga, no sé si també volen celebrar-ho o no. Nosaltres seguim, anem ara a música. Avui us tenim una proposta musical en català i és que escoltarem a la manresana Sara Roy i el seu nou tema, L'error més bonic.
1: Acompanyada de Judit Nederman i Pau Figueres, la cançó reflexiona sobre com la vida canvia de cop, com sovint els plans que tenies es capgiren i allò que potser no entrava en el guió o semblava una incògnita acaba convertir-se en el millor que podia passar. El títol fa referència a aquest gir de guió vital vist amb tendresa i amor incondicional.

0: 6 minuts, arribarem a 8:45 del matí. En aquest nou magazín informatiu de primera hora tenim també espai per la participació, una mena de concurs. Ara us posarem un tall de veu i ens heu d'endevinar quin personatge és. És un personatge que, si heu estat atents, sabreu qui és i que donarem la solució més endavant. Podeu participar trucant al 93-764-2893, 93-764-2893, o enviar-nos un WhatsApp al 611-481-381. 611-481-381, ens podeu deixar una nota de veu o deixar-nos apuntat qui és el personatge misteriós d'avui. Anem a escoltar-lo.
1: No, immillorable, crec. L'equip...
0: Ja està. Oi, hem donat una pista grossa. Anem a tornar-lo a escoltar, si és possible, aquest personatge misteriós d'avui.
1: No, immillorable, crec.
0: Doncs crec que és fàcil, no, Dolors?
2: No sé, no? Aquest tros tan curt no capto, eh?
0: Vols que el tornem a posar?
2: Sí.
0: A veure, tornem a posar.
1: No, immillorable, crec. L'equip...
0: Què? Jo crec que
2: una mica més,
0: pista...
2: Una mica més.
0: Encara més, home, jo crec que ja n'hi ha prou.
2: Doncs prou,
0: 611-481-381, perquè ens envieu escrit o una nota de veu, o podeu trucar al 93-764-2893. Nosaltres a aquesta hora anem a fer un repàs més de l'actualitat d'avui.

0: 4 minuts i seran 8:45 del matí d'avui dilluns 21 de setembre del 2026. L'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting.
1: Aquesta nova modalitat permet als alumnes obtenir el títol d'ESO a través d'una formació més pràctica i vinculada al món laboral.
0: S'organitza per demà una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un cafè en pediatria.
1: Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom que se celebrarà de 10 a 12 hores.
0: Crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu.
1: L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu.
0: I la colla infantil de Diables de Tordera organitza la segona edició del Noma Tabalis.
1: La tabalada comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants.
0: Això ja serà el cap de setmana, però anem avançant els assumptes. Anem a l'àmbit comarcal. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat el moment en què dimecres al vespre es va enviar els missatges de S alerta al Maresme per advertir del risc de temps violent i d'inundacions sobtades.
1: Parlon ha assegurat que aquestes alertes s'envien quan la situació fa necessari que la població adopti mesures per protegir-se. En el cas del Maresme, el primer avís es va enviar a les 21:12, quan el Meteocat havia elevat a 6/6 el nivell de perill per intensitat de pluja.
0: En l'àmbit general, gairebé internacional, Carles Puigdemont diu que quan torni voldrà recórrer Catalunya per decidir el seu futur polític.
1: A 2 anys de les eleccions catalanes, el recorregut pel territori podria decidir si Puigdemont es presenta o no com a candidat.
2: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not. But if it was the case, I know what will be my decision. I have 2 or 3 scenarios, and I wrote...
0: El sentíem parlar en anglès, com dèiem, entrevista feta a la BBC, on de fet no donava per fet que tornés, sinó que, bé, plantejava un escenari hipotètic. I diferents opcions, a més del que podria arribar a fer.
1: Sí, sí, preparava una mica el terreny.
0: Sí, com a mínim tornava a aparèixer, que estava com bastant desaparegut de l'àmbit mediàtic, i ho feia, en aquest cas, amb una cadena de prestigi com era la britànica, donant també doncs, rellevància internacional a la seva situació. En l'àmbit esportiu, com dèiem, bones notícies, el Club Futbol Tordera goleja 5-2 a l'Sporting Vidrarenca en l'estrena de la Lliga.
1: El Club Futbol Tordera ha tingut un retorn triomfal a la segona catalana, amb un inici espectacular que permet al conjunt quadribarrat sumar els primers 3 punts de la temporada, malgrat jugar pràcticament tota la segona part amb un home menys. Guillem Ferrer feia aquestes declaracions al final del partit.
3: No, és millorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els hi demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant, i la segona part, llàstima, perquè se'ns complica al minut 3 i l'equip ha fet un sacrifici increïble i això al final és vital, és vital.
0: Anem amb més repàs de titulars. En el nou naufragi blanc al Metropolitano amb victimisme imprès de Mourinho contra els àrbitres. Escoltarem doncs, un nou capítol de Mourinho, que novament torna a estar en l'àmbit mediàtic, en parlàvem ara, i novament exemplificant les seves crítiques, en aquest cas amb aquest full imprès que parlava de targetes. L'escoltem.
4: Podemos ahorrar la conferència estampa porque la historia del partido está aquí. Son 2 tarjetas rojas claras.
0: I acabem amb bàsquet. La Pro Vitola torpedina el Barça i dona la Supercopa al Joventut 101-87. No és un dia rodó per l'afició culer, perquè en aquest cas la Joventut, després de 17 anys, torna a imposar-se. Per tant, felicitats als verd i negres, que ahir van viure una jornada intensa. Acabem amb els titulars meteorològics, i és que és el moment de saber com es presenta el temps. Ens ho explica Joaquim Serra. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Comencem una nova setmana parlant de sol i de temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. Aquesta passant han pujat les mínimes, que s'han situat entre els 16 i els 22 graus. Per tant, encara tenim mínimes que superen els 20 graus, sobretot a la franja costanera del sud de la comarca, i unes temperatures màximes que avui també pugen i que, a conseqüència del vent de Garbí, seran doncs, cap als 32, puntualment als 33 graus a l'interior de la comarca. Per tant, temperatures pròpies de la segona quinzena del mes d'agost, no pas de la segona quinzena del mes de setembre.

0: Tenim les cortines a mig fer i aquestes que sentim, aquestes peces, ens hi falta col·locar la veu i despistar una mica la música, perquè la música que ve a continuació és aquesta, perquè parlem del panorama astrològic d'avui dilluns 22 de setembre, Dolors.
1: Doncs bé, com que estem a un pas de la tardor, l'energia de molta gent està vivint una transició i un canvi de ritme emocional. Així doncs, és un dia per revisar prioritats, ordenar la rutina i descartar allò que ja no serveix abans del canvi d'estació. Hem de tancar per carpetes pendents.
0: Doncs vinga, tanquem carpetes i anem a fer efemèrides musicals, musicals informatives, per acabar aquesta ronda informativa d'avui. Ens situem, doncs, en un 21 de setembre, moment per fer les efemèrides locals. La història és important per saber d'on venim, així, doncs, què hem de conèixer avui?
1: Doncs, que tal dia com avui, el 21 de setembre del 1938, el president de govern de la República, que era en Juan Negrín, va anunciar davant de la Societat de Nacions a Ginebra la retirada unilateral de tots els combatents estrangers, és a dir, de les brigades internacionals. Aquest anunci va tenir un impacte directe a Tordera i a la comarca del Maresme durant les setmanes posteriors, ja que a la zona de Tordera, entre Tordera i Blanes i altres municipis propers, va acollir hospitals militars, punts d'evacuació i allotjaments de tropes i brigadistes en retirada cap a la frontera.
0: Doncs molt interessant aquesta informació que, com dèiem, passava en un dia com el d'avui. Anem a repassar els sortejos fets ahir diumenge. Aguantem i anem a repassar els sortejos. Com dèiem, comencem amb les loteries fetes a Catalunya. Primer de tot, el trio. Els números premiats van ser el 5, el 2 i l'1. A la Super 10, els números premiats van ser el 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 27, 31, 36, 38, 42, 50, 52, 54, 60 i 64. Anem també a repassar els números premiats en el cupó de la 11.
1: Sí, doncs el número principal és el 83473 de la sèrie 048.
0: I anem amb les loteries i apostes de l'Estat. Concretament, ens anem amb la combinació guanyadora del Gordo de la Primitiva.
1: És 02 11, 33, 39, 43. I el número de número clau, el 5.
0: I també la Bonoloto.
1: 02, 12, 28, 31, 35, 46. Complementari, 19. I el reintegrament, el 4.
0: Anem a fer-vos recomanacions i repàs el dia d'avui, en concret a través de la programació de Ràdio Tordera. Quins programes poden escoltar avui els nostres oients, Dolors?
1: Un cop acabi l'informatiu, a les 11 comença l'Ara i Aquí. A les 2, Bones Vibres. A les 3, l'Hora Maresme. A les 4, el Rambla 54. També tenim la tarda és a tres bandes avui.
0: Que aquest és important, eh?
1: Sí, és important.
0: Què tens avui, per cert?
1: Bé, per... comentarem una mica això de la setmana de la sostenibilitat dels desplaçaments i després presentarem un nou col·laborador avui.
0: Ah, sí?
1: No us ho perdeu.
0: Personatge misteriós tenim.
1: No, d'aquí a la tarda ja no serà misteriós. O sigui que a tres bandes aquesta tarda i després a
0: això,
1: les
0: 8... Perdona, això serà a les 6.
1: A les 6, de 6 a 7. I després a les 8 tenim el Seu dels Esports, on es farà repàs del que ha succeït aquest cap de setmana.
0: Ens posem de gala, anem a felicitar aniversaris. De qui fa anys avui?
1: Doncs avui és l'aniversari d'en Liam Gallagher, el carismàtic i polèmic ex-cantant del grup anglès d'Oasis, que avui fa 54 anys ja.
0: Aquests són capaços d'anar sortint cada dos per tres a la premsa sense treure nous cançons, només per picabaralles, reversions, sí, recopilacions... Sí. I vaja, en fi, avui els felicitem perquè fa 54 anys ell i, com sempre, també aquesta picabaralla constant amb el seu germà. Vinga, com passa el temps, escolta'm, i llavors haurem d'escoltar aquella cançó, no?
1: Sí, si parles de Wonderwall, sí, escoltem aquest tema històric d'on en Gallagher era la veu principal i a més duia una pandereta per marcar el ritme.
0: Mare de Déu, de l'any... Però aquesta cançó deu ser bastant antiga, no?
1: Doncs sí, la van gravar l'any 1995 i bé...
0: On va acabar la pandereta aquesta?
1: La pandereta es va subhastar després per milers de lliures.
0: Doncs mira,
1: no sé
0: sobre...
1: qui la deu tenir ara mateix, eh?
0: Exacte, encara, exacte, es deuen haver barallat per això. Vinga, va, escoltem aquesta cançó, gairebé un himne anglès i d'arreu del món.

0: 3 minuts arribem a 3 quarts de 9 del matí. Ens actualitzem amb els titulars locals d'avui. L'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting.
1: Aquesta nova modalitat permet als alumnes obtenir el títol d'ESO a través d'una formació més pràctica i vinculada al món laboral.
0: S'organitza per demà una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un cafè en pediatria.
1: Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom que se celebrarà de 10 a 12.
0: Crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu.
1: L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu.
0: Parlem del banc de sang i la colla infantil de Diables de Tordera celebra la segona edició del No m'atabalis.
1: La tabalada comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants.
0: A nivell comarcal, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa el moment en què dimecres passat es va enviar els missatges de És alerta al Maresme per advertir del risc de temps violent i d'inundacions sobtades.
1: Parlon ha assegurat que aquestes alertes s'envien quan la situació es fa necessari que la població adopti mesures per protegir-se.
0: I els titulars generals, Puigdemont diu que quan torni recorrerà a Catalunya per decidir el seu futur. Anem també a donar un cop d'ull a la previsió i les temperatures d'avui.
2: Hola, bon dia. Comencem una nova setmana parlant de sol i de temperatures superiors a les normals per l'època de l'any que està passant i tan pujat les mínimes, que s'han situat entre els 16 i els 22 graus. Per tant, encara tenim mínimes que superen els 20 graus, sobretot a la franja costanera del sud de la comarca, i unes temperatures màximes que avui també pugen i que, a conseqüència del vent de Garbí, seran cap als 32, puntualment als 33 graus a l'interior de la comarca. Per tant, temperatures pròpies de la segona quinzena del mes d'agost, no pas de la segona quinzena del mes de setembre.
0: I amb el repàs de la previsió i del temps amb en Joaquim Serra, anem a ampliar novament l'actualitat de Tordera. Després d'anys de reivindicacions i feina intensa per diversificar l'oferta formativa del municipi, l'Institut Lluís Companys ha aconseguit estrenar aquest curs un nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Aquesta fita representa un pas endavant en l'estratègia del centre per oferir alternatives acadèmiques que s'adaptin a la diversitat de l'alumnat.
1: El director de l'Institut, en Carles Carré, ha explicat que aquest grau bàsic té un funcionament particular, iniciant-se a tercer d'ESO amb una durada de 2 cursos equivalents a tercer i quart.
3: El grau bàsic, el que té de diferent respecte al grau mitjà, és que és un grau que s'inicia a tercer i quart d'ESO. És a dir, ara es fa una diferenciació en els estudis, de manera que comences els ensenyaments obligatoris, com podria ser l'ESO, però quan arribes a segon d'ESO ja et permet que tu et puguis marcar una mica el teu camí. És a dir, si tu vols ser un grau bàsic, com el que tindríem nosaltres, doncs fas primer i segon d'ESO, i a tercer ja directament comences el grau bàsic i fas el primer i el segon del grau bàsic. La gran avantatge d'aquests graus bàsics, i com estan pensats, és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris, és a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però senzillament has fet un camí diferent. I el que pretén és que alumnes de molta diversitat, com els que nosaltres tenim, que potser els ensenyaments acadèmics doncs tenen més dificultats, que els hi costa més, etc. Doncs ja a tercer d'ESO, que seria aquest primer de la formació professional bàsica, ja poden entrar fent pràctiques en empresa, fent un tipus d'assignatures molt més manipulatives i molt més pràctiques, tot i que també ho combinen amb les matemàtiques, el català i el castellà, que es pot fer igualment en els estudis de tercer i quart d'ESO,
1: En acabar, l'estudiant obté directament el títol d'ESO, fet que li obre les portes de continuar cap a un grau mitjà o fins i tot fer el batxillerat.
0: A l'àmbit general, Carles Puigdemont té un pla per quan torni a Catalunya. Recorre tot el territori per tocar, olorar, sentir i estar entre la seva gent. I un cop hagi polsat el batec del país, decidir què és el millor de cara al seu futur polític.
4: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not. But if it was the case, I know what will be my decision. I have 2 or 3 scenarios, and I wrote what will be my decision, but I will not tell to you yet.
1: Feia mesos que el president Puigdemont no concedia cap entrevista a un mitjà de comunicació, i aquest diumenge ha reaparegut per contestar les preguntes del diari britànic The Sunday Times.
0: Doncs molt bé, jo donava per fet que era per la BBC. Crec que també va donar entrevista a la BBC i també en aquest diari britànic. Seguim a l'àmbit internacional. L'extrema dreta torna a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya. Només dues setmanes després d'arrasar el Land de Saxònia-Anhalt, aquest cop l'alternativa per a Alemanya, ADF, ha guanyat a l'estat federal del Mecklenburg-Pomerània, que em perdonin els alemanys, jo la pronunciació en alemany tampoc no he recorregut massa el país per reconèixer-la. En tot cas, és una regió que es troba al nord-oest del país, segons els sondejos a peu d'urna i les projeccions fetes amb els primers escrutinis per la cadena pública ZDF.
1: Aquest diumenge també hi ha hagut les eleccions a la ciutat de Berlín, amb un resultat històric. Ha guanyat l'esquerra radical Die Linke, segons aquestes mateixes enquestes i els primers resultats. La seva candidata, l'advocada d'origen turc, Elif Erap, serà la nova alcaldessa i primera ministra si no hi ha sorpreses.
0: Ens hem posat al dia amb la informació ampliada tant d'àmbit local, també doncs, comarcal i general. Anem també a parlar del nostre poble. En aquest cas ho fem amb titulars, anem a repassar què cal saber. I és que per demà s'organitza una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un cafè en pediatria.
1: Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom que se celebrarà de 10 a 12.
0: Es fa una crida des del Banc de Sang a augmentar les donacions després de les davallades de l'estiu.
1: L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu.
0: La colla infantil de Diables de Tordera celebra aquest cap de setmana la segona edició del Noma Tabalis.
1: La tabalada comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants.
0: Onze minuts i seran les 9 del matí. La Biblioteca de Tordera serà l'escenari el proper dimarts, és a dir, demà, d'una nova edició de l'activitat Un cafè en pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom que celebra des de les 10 del matí a les 12 del migdia. L'objectiu és crear un espai de trobada on les famílies puguin compartir dubtes i inquietuds relacionades amb la salut, el desenvolupament i la criança dels infants.
1: La xerrada estarà conduïda per un o una pediatra, però des de l'organització es vol remarcar que no es tracta d'un servei de consulta mèdica, sinó d'un fòrum per poder intercanviar experiències. Durant la sessió també es farà la presentació de la programació de l'Espai Nadó per al curs 2026-27.
0: El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada tampoc han ajudat massa a la seva recuperació. Ho explica Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sangs i Teixits.
5: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
1: Grífols ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris.
0: I a Tordera es prepara per una nova jornada plena de ritme, tradició i activitats familiars per aquest dissabte 26, organitzada per la Colla Infantil de Diables a Tordera i amb la col·laboració de La Peixera. Es tracta de la segona edició de la trobada de tabalers Noma Tabalis, que tindrà lloc al punt d'inici al Parc Prudència Bertrana.
6: Farem una cercavila per al poble, que arrencarà del parc Prudència Bertrana. Aleshores, fem una cercaria pel centre i tornem una altra vegada allà al parc. I és algo que fem. Aquest any hem convidat, serem 9 colles en total, i la veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens. S'escoltarà per Tordera.
1: La jornada començarà a 11:15 amb l'inici al punt de trobada. Des d'allà, la cercavila travessarà el pont de ferro, seguirà per darrere l'església i passarà pel carrer Ciutadans, pel carrer de les Espases, el Camí Ral i la plaça de la Concòrdia, des d'on finalment es tornarà al Parc Prudenci Bertrana.
0: Actualitzem la informació viària. Per si heu de sortir de casa, us heu de desplaçar. En aquest cas, comencem per les carreteres. Nacional 2 i C32, la circulació és fluida pel pas per Tordera, direcció Pineda i també Palafolls. La C35 i la GI512, també flux de trànsit normal a aquesta hora, en la connexió cap Postal Ric, Maçanet de la Selva i Blanes. A l'autopista AP7, en el tram entre Maçanet i Hostalric, circulació fluida, tot i que cal parar atenció en punts d'obres o manteniment a la xarxa viària, especialment a les comarques de Girona. Pel que fa a trens...
1: Sembla que més o menys no porten un retard excessiu, que els que passen per Tordera doncs van dintre d'un horari prou correcte.
0: A més de la informació que tenim oficial de xarxes, i afegim el teu particular, Dolors, és que suposo que també, com a molts llocs de Tordera, a casa també, en funció de com bufa el vent...
1: Se senta molt el com piten els trens quan passen per l'estació, sí.
0: I avui l'has sentit amb sí, una mica de retard.
1: Una mica, posem 10 minuts, però això ja gairebé ho tenim com assumit que va així, no? Els 10 minuts, un quart de retard, i entra força dintre del que és habitual.
0: Doncs sense notícia, en tot cas destacades, que canvien del que és habitual també a les comunicacions ferroviàries. Seguim endavant.

0: Avui és dilluns i saltem, evidentment, a esports, que els dilluns habitualment doncs, tenen un pes especial. Com dèiem, bones notícies a Tordera, i és que ara mateix qui està ja en competició és el futbol i ho està fent amb molt bon peu. Ha començat la Lliga golejant per 5-2 a l'Sporting Vidrarenca en el partit jugat aquest cap de setmana. Un resultat que, evidentment, doncs, ens en gratifiquem i escoltem doncs, més dades sobre aquesta informació que, com dèiem, té a veure amb el Club Futbol Tordera, amb un retorn triomfal a la segona catalana, aquesta nova categoria que estrena, amb un inici que permet al conjunt sumar els primers 3 punts de la temporada, malgrat jugar pràcticament tota la segona part amb un home menys. Guillem Ferrer, l'entrenador del Tordera, feia aquestes declaracions al final del partit.
1: No, és millorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant, i la segona part, llàstima, perquè se'ns complica el minut 3 i l'equip ha fet un sacrifici increïble, i això al final és vital, és vital.
0: Seguim i ho fem ara amb l'esport d'àmbit general, on el Barça va guanyar el Sevilla aquest dissabte per 1-3 amb hat-trick de Rafinha, que ja acumula 12 gols en 7 partits.
2: El derbi de Madrid se l'emporta l'Atlético per 2-1 en un partit marcat per la polèmica arbitral. Els merengues han jugat amb 10 des del minut 50 i reclamen dues expulsions a l'Atlético, que el col·legiat ha perdonat. Un cop finalitzat el partit, Mourinho s'ha plantat a la roda de premsa amb un full imprès amb les dues imatges de les vermelles que no ha xiulat.
3: Podemos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras.
0: Doncs vinga, ja tenim xou amb Mourinho, que doncs, com a mínim jo crec que fa augmentar l'audiència, perquè Hansi Flick tampoc és que sigui molt lluït amb les rodes de premsa, entre que ja ho fan en anglès, que l'han de traduir, que et sembla que ja de per si tampoc és un home de molta alegria.
2: Que s'expliqui bé, no.
0: Sí, no, fa lo just i necessari. En bàsquet, la Sisa Joventut guanya la Supercopa ACB després de guanyar el Barça per 101-87. La Pro Vitola anota 31 punts contra el seu exequip per donar a la penya el seu primer títol en 17 anys. I ja pràcticament a la recta final d'aquesta hora de ràdio anem a repassar calendaris i agendes. Què ens hem d'apuntar per aquesta setmana?
2: Demà, dins de la programació de l'Espai Nadó, hi ha una trobada a la Biblioteca de Tordera gratuïta. Una pediatra resoldrà dubtes i inquietuds sobre salut, desenvolupament i criança, sense que es tracti d'un servei de consulta mèdica.
0: Molt bé, i què hem de felicitar avui?
2: Doncs avui, dia 21 de setembre, és Sant Mateu. Si teniu algú a la família o entre els amics, truqueu-los o envieu-los un missatge, que avui els tocarà pagar el cafè.
0: Doncs vinga, acabem i ho fem amb música. Avui escoltarem la manresana Sara Roy i el seu nou tema, L'error més bonic, acompanyada de la Judit Nederman.
2: Sí, i per en Pau Figueres.
0: La cançó... Doncs reflexiona, ja l'anem escoltant aquests primers acords amb la guitarra d'en Pau Figueres, reflexiona sobre com la vida canvia de cop, com sovint els plans que tenies es capgiren, com per exemple el nostre guió, que avui l'estrenem i que s'ha capgirat força a nivell de temps. En fi, amb aquesta veu que transmet molta pau ens acomiadem. Gràcies, Dolors.
2: Doncs fins un altre dia.
0: Fins dilluns.
2: Fins dilluns.
0: Adéu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: 9 en punt del matí, avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera alguns dels titulars d'aquesta jornada de dilluns 21 de setembre. L'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting, una nova modalitat que permet als alumnes obtenir el títol d'ESO a través d'una formació més pràctica i vinculada al món local. Carles Carrés, el director de l'Institut.
2: La gran avantatge d'aquests graus bàsics i com estan pensats és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris. És a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però, senzillament, has fet un camí diferent.
1: La Colla Infantil de Diables de Tordera és avui l'entitat convidada a l'espai de la Taranyina, una colla que celebra aquest cap de setmana la segona edició del Noma Tabalis, una tabalada que comptarà amb la presència de 9 colles convidades. Ens ho explica el cap de colla aquí a Tordera, en Rubén Casals.
3: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: Crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu. Des del Banc de Sang es confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu. Joan Ramon Grífols és director assistencial del Banc de Sang.
4: I aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals comencen la seva activitat a ple rendiment.
1: S'organitza per demà una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un Cafè amb Pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta oberta a tothom, que se celebrarà de 10 a 12 del migdia. En esports, el Club Futbol Tordera goleja 5-2 a l'Sporting Vidrarenca en l'estrena de la Lliga. Un inici espectacular permet al conjunt quadribarrat sumar els primers punts de la temporada, malgrat jugar pràcticament tota la segona part amb un home a menys. Valorava el partit l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
5: No, immillorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els hi demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal.
1: Informatiu, on estarem pendents de la plana comarcal, de la previsió del temps amb en Joaquim Serra i, com sempre, també de tota la informació referent a les entitats amb l'espai La Taranyina. Un informatiu que us ampliem a partir de les 10. Fins llavors, bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Les 9 i 5 minuts. Seguim amb més informació a Ràdio Tordera. Ho fem ara a través de la revista de l'informatiu, amb informació de servei des d'ara i fins a les 10 del matí, combinant més actualitat del dia amb música. Començarem, com sempre, amb la nostra visita al quiosc.

Comencem, com sempre, donant un cop d'ull a les portades de la premsa generalista del dia. Primer de tot, amb les portades dels diaris catalans. L'Ara destaca la desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya. Diu que la CDU no aconseguiria entrar al Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'AfD. Perd l'alcaldia de Berlín després del triomf de la candidata Die Linke, que podria governar amb l'SPD. Veiem la imatge de confeti per celebrar el triomf d'Elif Erhal, la candidata de Die Linke, el partit més a l'esquerra de tot l'arc parlamentari alemany a Berlín. Fotografia també per Pedro Sánchez i Salvador Illa a la Festa de la Rosa. Sánchez diu que governarà fins al 2031 i més enllà. Protagonitza la Festa de la Rosa a Gavà el mateix dia que Feijó contra programa a Badalona. Dos apunts més en aquesta portada. L'oposició a ampliar l'aeroport agafa força al carrer. Ecologistes i entitats socials es manifesten a Barcelona. I el partit de Putin arrasa entre queixes de l'oposició. Els sondejos donen entre el 49 i el 52% dels vots a Rússia Unida. La Vanguardia destaca en portada que Alemanya vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. Catalunya avança, repàs de projectes públics i privats per afrontar els reptes de futur. Gairebé un reportatge, en aquest cas, parlant d'obra pública. Veiem la imatge d'una de les obres del Front Marítim barceloní. A la imatge de portada, però, és el moment de l'escrutini en un col·legi electoral a Rússia amb el retrat de Vladimir Putin al fons. Diu: Ucraïna ataca el cor de Rússia en les eleccions. Sánchez apel·la al vot català per frenar la involució de PP i Vox. Feijó crida a Catalunya a aixecar-se del sofà del psiquiatre. Protesta contra l'ampliació del Prat amb més de 5.000 assistents. I Mourinho perd el derbi i ataca l'arbitratge. El periódico diu que el govern recomprarà edificis que va vendre el 2012. Els propietaris són Zurich, Canham Grun i Franklin Templeton. L'administració es va despendre de 38 immobles i encara n'ocupa com a inquilina 23, pels quals paga 43 milions d'euros a l'any, quantitat que es vol estalviar. Fotografies contraposades. Per una banda veiem a Sánchez i Illa ahir a Gavà i per l'altra a Fernández i a Feijó en un acte a Badalona. Titula Pugna des de Catalunya. Sánchez posa el PSOE en dinàmica electoral a la Festa de la Rosa i Feijó col·loca la Badalona del Viol com a millor exemple polític. També es fa ressò la portada de la derrota del CDU a Alemanya. Destaca també que el Consell Executiu aprovarà demà el nou Pla d'Igualtat. A Barcelona i des de Nova York, Collboni demana una aliança d'alcaldes per un habitatge assequible. El periòdico entrevista l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, que diu que l'Hospitalet no ha de créixer més i si ho fa ha de ser amb lògica.

Completem les portades dels diaris d'avui de la premsa catalana, si és possible, perquè tenim problemes amb la pàgina web, amb el punt avui. Doncs sembla que no la podem obrir, així que ens anem a la premsa generalista espanyola. Repassem ràpidament El Mundo, l'ABC i El País. El Mundo diu que l'ascens de l'ultradreta posa contra les cordes el canceller Merz en les eleccions regionals a Alemanya. Fotografia per incendis i columnes de fum. Ucraïna diu llença l'atac més gran amb drons sobre Moscou el dia de les eleccions. En esports, l'Atlético guanya un derbi amb polèmica. Mourinho carrega contra el sistema arbitral després de reclamar dues vermelles a jugadors de Simeone. Rabat blinda la frontera amb Ceuta poc abans de les seves legislatives. Entrevista a l'eurodiputada de Podemos, Irene Montero, diu ni el govern d'Espanya ni la Unió Europea s'atreveixen amb el Marroc. I la Unió Europea planteja que la intel·ligència artificial tingui accés il·limitat a les dades dels seus ciutadans. En cultura, el govern d'Israel incrementa l'asfíxia als cineastes. Del País saltem a l'ABC, on imatge de ciutadans de Ceuta sortint ahir al carrer. Amb una pancarta diu SOS Ceuta envaïda. Álvarez diu que va contractar a un aconseguidor marroquí en plena invasió a Ceuta. El PSOE rebrà la seva primera imputació per la trama Leire després d'una nova citació a l'advocat del partit. I El Mundo diu que les donacions al PSOE cauen a plom el primer any després de Cerdán. Fotografia també per la manifestació de Ceuta al crit d'expulsió. La ruptura de Junts i el PSOE a Suïssa. Zapatero va intentar fins l'últim moment apaivagar l'equip de Puigdemont que el pressionava afirmant que això el PP ho resoldria. I fins aquí el més destacat de les portades de la premsa generalista. Seguim ara amb els diaris esportius i econòmics.

i amb les dues cares diferents. Una, això com dèiem, amb l'àrbit protestant i l'altra amb cara de pomes agres a la sala de premsa. Del Barça diu que Rafinha i Lamin creen una societat il·limitada. Mundo Deportivo titula Corre és de covards. Imatge de Carles Reixaca l'estrena avui a Movistar. Un anunci en portada del Mundo Deportivo. També en l'àmbit esportiu, fotografia per als jugadors del Real Madrid ajaguts a la gespa i la celebració dels jugadors de l'Atlético titula Patacada i excuses. L'As, amb imatge de la celebració de Simeone amb jugadors i membres de la grada, diu gran Atlètic incendi arbitral. L'equip de Simeone supera a un mal Real Madrid amb una actuació molt polèmica d'Ortiz Arias. Va perdonar la vermella a Cuti Romero i Kang In-Lee amb el 0-0. Mourinho diu no vull pensar que estava preparat. Ajunta l'As en portada dos fotogrames de les dues reclamacions del Real Madrid. I el Marca, en fotografia de la celebració dels jugadors de l'Atlético de Madrid, diu l'Atlético es diverteix i Mourinho explota. Diu, són dues vermelles clares i ha estat tot molt estrany. Felicitats al comitè. Imatge de Mourinho aixecant els dits. Giuliano i Coque lideren un triomf blanc i vermell que el Madrid paeix malament. Els blancs reclamen vermelles a Romero i a Kong In-Lee en la primera part. Expulsió de Hugisen per un penal que anota Grimaldo i nou gol de David. Acabem amb la premsa econòmica avui amb el diari L'Economista i Expansión. L'Economista diu que el 40% de convenis estan bloquejats pel xoc entre baixes i salaris. I Expansió diu que Murtra integra la filial TEC a Telefònica Espanya. La mesura busca sinergies per evitar duplicitats i fer més competitiva l'oferta comercial. Acabem donant un cop d'ull a la premsa digital, avui també encara centrada en la debacle electoral de la CDU. El canceller Merz posa en qüestió la coalició del govern. En clau local, destaca que el jutjat ordena internar en règim tancat el menor de 17 anys acusat de violar a una dona a Vidreres. I fins aquí, doncs, l'última hora. Ens quedava pendent la portada del Punt, que finalment, doncs, destaca també a Alemanya la victòria de l'AFD. També veiem imatge de Carles Puigdemont que diu que recorrerà Catalunya quan pugui tornar. I fins aquí les portades d'avui dilluns. Fem una nova pausa musical. Tornarem amb un article d'opinió.

0: 107.1 FM.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Arribem a 9:45 del matí d'avui dilluns 21 de setembre del 2026 amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 20 graus centígrads. Avui es celebra el Dia Internacional de la Pau, impulsada per l'ONU, i el Dia Mundial de l'Alzheimer, per sensibilitzar sobre aquesta malaltia. Avui és Sant Mateu, apòstol i evangelista. Com a dada curiosa, abans de ser un dels 12 apòstols, era recaptador d'impostos per als romans, una professió molt mal vista a l'època. Avui fa anys l'actor nord-americà Bill Murray o el cantant britànic Liam Gallagher. Queden 34 dies pel canvi d'hora i els propers festius de Catalunya, doncs queden 21 dies pel 12 d'octubre i per la festa major, doncs gairebé que ni us ho diem quants en queden. Avui tindrem un dia amb núvols i clarianes i temperatures suaus al voltant dels 19-22 graus. Demà dimarts s'espera un dia similar, lleugerament més càlids, amb ratxes de vent feble i poca probabilitat de pluja. Avui s'ha fet viral a les xarxes socials regalar flors grogues. És una tradició nascuda a l'hemisferi sud, coincidint amb la seva entrada a la primavera i popularitzada per la sèrie Florecienta, com a símbol d'amor i amistat. El calendari del pagès diu que pel setembre qui no ha batut no té res per vendre. Temps per plantar calçots, enciams, espinacs, naps i porros i per començar a recollir les últimes mongetes, carbassons i tomàquets. Avui dilluns ja ha marcat a les poblacions veïnes de Blanes i Arenys de Munt. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia de Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Avui hi ha recollida d'escombraries a Mas Mora, a la zona de Can Tió, Can Fosques i Can Manresa. Cal trucar prèviament al 93 765 31 51 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. Lamentem la mort de Manuel Cuadros González, mort als 81 anys i acomiadat durant aquest cap de setmana. Avui recomanem a les xarxes de la ràdio tornar a escoltar el programa L'alcaldessa respon, emès aquest passat divendres. I acabem amb una frase de Steve Jobs. Diu, l'única manera de fer un gran treball és estimar el que fas.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí d'avui dilluns 21 de setembre del 2026. Anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui al nostre poble. Avui fa 10 anys el Departament d'Interior volia reforçar els efectius de bombers voluntaris amb 350 noves places. De les places ofertades n'hi havia 4 de vacants al parc de bombers de Tordera. De bombers voluntaris, en aquell moment n'hi havia més de 2.000 inscrits a tot Catalunya, gairebé tants com de funcionaris. Però només uns 1.300 estaven en actiu. La resta formaven part de la secció de veterans o tenien poca disponibilitat. Dels 150 parcs de bombers que hi havia a Catalunya, 77 eren voluntaris, en llocs tan importants com, per exemple, el nostre, Tordera. Interior creia que els efectius voluntaris estaven lluny de la xifra òptima necessària per cobrir mancances que hi havia en aquests parcs. Pasqual Gámez era coordinador dels bombers voluntaris i ho explicava.
1: De les baixes que s'han anat produint al llarg d'aquests últims anys, de bombers que han renunciat a continuar sent bombers voluntaris o bé que han passat a la secció de veterans.
0: Per primer cop, els aspirants haurien de superar les proves abans d'ingressar al cos de voluntaris en una formació comparable a la dels bombers funcionaris. El termini de presentació de sol·licituds s'allargaria fins al 23 de setembre i per presentar-s'hi calia complir amb diversos requisits. En un dia com el d'avui, de fa 5 anys, l'estructura física dels peatges de Vilassar de Dalt, Arenys de Mar i Santa Susanna, la C32, serien història. Després de la fi de la concessió de les autopistes, el 31 d'agost, aquella setmana s'havien iniciat els treballs d'enderroc de les cabines. Per poder treballar al tronc central de l'autopista, el trànsit es desviava aquells dies pels carrils laterals, que després d'aquella actuació quedarien fora de la nova calçada de l'autopista. Els enderrocs es feien en paral·lels als 4 peatges i la previsió era que primer desaparegués el de Vilassar de Dalt a finals d'aquella setmana, amb operaris treballant-hi dia i nit. I avui fa un any un incendi en un habitatge a l'urbanització de Masmora, a Tordera, havia destapat una plantació de marihuana amb prop de 1.200 exemplars. El foc, originat per una connexió il·legal a la xarxa elèctrica, va mobilitzar la policia local i els Mossos d'Esquadra, que en accedir a l'interior de l'immoble van localitzar el cultiu. La investigació passava a mans de l'unitat d'investigació de la comissaria d'Arenys, que instruïa les diligències corresponents. I fins aquí les efemèrides informatives d'un dia com el d'avui. Nosaltres que entrem amb les efemèrides musicals ja per acabar de completar aquesta hora d'informació de servei. 6 minuts i seran 3 quarts de 10 del matí. En un dia com el d'avui, de l'any 1934, naixia a Montreal el cantautor, poeta i icona de la música folk, Leonard Cohen. N'escoltem un dels seus temes més clàssics, aquest Hallelujah.

0: Conegudes també són les cançons Suzanne, però ens quedàvem amb aquest gran clàssic de Leonard Cohen que naixia un dia com el d'avui de l'any 1934, aquest Hallelujah.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
1: 107.1 FM. Tordera.
2: En un 21 de setembre de l'any 1947 naixia... no ens posa on va néixer, però imaginem que va néixer als Estats Units el guitarrista de la banda d'Eagles, Dan Fiddler, autor de cançons com aquesta.

Take it easy, pren tu bé, és el que es pot enviar de missatge musical un dilluns. Ho fem recordant el naixement del guitarrista dels Eagles, Dan Fenley, en un dia com el d'avui de l'any 1947. Avui, efemèride que ja hem comentat en aquesta nova hora que hem estrenat informativa de 8 a 9 del matí, és l'aniversari de Liam Gallagher, nascut en un dia com el d'avui de l'any 1972, conegut per ser el líder dels Oasis.

No mirant enrere sense recança, Don't Look Back in Anger, la cançó dels Oasis, recordant l'aniversari avui de... el 50% de Liam Gallagher, nascut en un dia com el d'avui de l'any 1972. Anem encara en la recta final ja d'aquesta revista de l'informatiu amb un tema musical que Earth, Wind & Fire popularitzava l'any 1978, que deixava immortalitzada una data, el 21 de setembre. I és que la cançó comença amb un "Te'n recordes de la nit d'un 21 de setembre? Do you remember the 21st night of September?"

Una cançó inspirada en una nit d'un 21 de setembre, és a dir, en un dia com el d'avui. Publicada el 1978 per els Earth, Wind & Fire amb aquest clàssic September. I acabem amb una curiositat musical, i és que en un dia com el d'avui, un 21 de setembre de l'any 1984, s'obria la primera planta de fabricació de compact disc als Estats Units, concretament a Indiana. I no us podeu imaginar quin va ser el primer CD produït en el país. Doncs sí, la cançó era aquesta. Born in the USA, de Bruce Springsteen. Amb aquest clàssic ens acomiadem. Fins demà, adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Amb aquesta nova modalitat permet als alumnes obtenir el títol d'ESO a través d'una formació més pràctica i vinculada al món laboral. Carles Carrés, director de l'Institut Tordrenc.
2: La gran avantatge d'aquests graus bàsics i com estan pensats és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris. És a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però, senzillament, has fet un camí diferent.
1: Dilluns 21 de setembre de 2026, la Colla Infantil de Diables de Tordera celebra dissabte la segona edició del Noma Tabalis, una tabalada que comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants. Ens parlava de la trobada Rubén Casals, que és cap de colla aquí a Tordera.
3: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: Crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu. El Banc de Sang i Teixits confirma que hi ha hagut una davallada del 20%. Joan Ramon Grífols és director assistencial del banc.
4: I aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals comencen la seva activitat a ple rendiment.
1: S'organitza per demà una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un Cafè en Pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta oberta a tothom, que se celebra de les 10 del matí a les 12 del migdia. En esports, el Club Futbol Tordera goleja 5-2 a l'Sporting Vidrarenca en l'estrena de Lliga. Un inici espectacular permet al conjunt quadribarrat sumar els primers 3 punts de la temporada, malgrat jugar pràcticament tota la segona part amb un home menys. Valorava el partit a l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
5: No, immillorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els hi demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal.
1: Previsió del temps, els detalls per aquest dilluns d'en Joaquim Serra.
6: Comencem una nova setmana parlant de sol i de temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. Aquesta passant i tan pujat les mínimes, que s'han situat entre els 16 i els 22 graus. Per tant, encara tenim mínimes que superen els 20 graus, sobretot a la franja costanera del sud de la comarca, i unes temperatures màximes que avui també pugen i que, a conseqüència del vent de Garbí, seran cap als 32, puntualment als 33 graus a l'interior de la comarca. Per tant, temperatures pròpies de la segona quinzena del mes d'agost, no pas de la segona quinzena del mes de setembre. De moment, això sembla que ha de variar poquet al llarg dels pròxims dies. Aquesta setmana es presenta estable, amb temperatures càlides. Sembla que de cara a la setmana vinent sí que podríem tenir alguns canvis, però en qualsevol cas ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, avui, demà passat, tranquil·litat, sol, avui amb alguns núvols prims, demà i demà passat amb l'ambient més assolellat, i tot això amb vents que avui i demà i també dimecres seran fluixos. Dijous el vent de Garbí serà moderat aquí a la costa maresmenca. La situació marítima, en conseqüència, de moment, els tres pròxims dies es mantindrà tranquil·la, amb mar arrissada i petites àrees de marejol poc importants.
1: Molt pendents, com cada dia, de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada d'aquest dilluns, avui a la segona part de l'informatiu, amb l'espai de les entitats La Teranyina, avui amb la colla de Diables Infantil d'aquí Tordera. Tot plegat en aquesta edició dels serveis informatius. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Després d'anys de reivindicacions i feina intensa per diversificar l'oferta formativa al municipi, l'Institut Lluís Companys de Tordera ha aconseguit estrenar aquest curs 26-27 un nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Aquesta fita representa un pas endavant en l'estratègia del centre per oferir alternatives acadèmiques que s'adaptin a les diversitats de l'alumnat. El director de l'Institut, Carles Carré, ha explicat que aquest grau bàsic té un funcionament particular. A diferència dels graus mitjans tradicionals, aquest s'inicia a tercer d'ESO i té una durada de 2 cursos equivalents a tercer i quart. L'avantatge principal és que permet als alumnes que tenen més dificultats amb les assignatures purament acadèmiques seguir un camí diferent, més manipulatiu i pràctic, que inclou pràctiques en empreses des del primer any. En acabar els 2 cursos, l'estudiant obté directament el títol d'ESO, fet que li obre les portes a continuar cap a un grau mitjà o fins i tot a fer el batxillerat. Escoltem el director de l'Institut, Carles Carré.
1: El grau bàsic, el que té de diferent respecte al grau mitjà, és que és un grau que s'inicia a tercer i quart d'ESO. És a dir, ara es fa una diferenciació en els estudis, de manera que comences els ensenyaments obligatoris, com podria ser l'ESO, però quan arribes a segon d'ESO ja et permet que tu et puguis marcar una mica el teu camí. És a dir, si tu vols ser un grau bàsic, com el que tindríem nosaltres, doncs fas primer i segon d'ESO, i a tercer ja directament comences el grau bàsic i fas el primer i el segon del grau bàsic. La gran avantatge d'aquests graus bàsics, i com estan pensats, és que tu quan acabes el grau bàsic també tens el títol dels ensenyaments obligatoris, és a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però senzillament has fet un camí diferent. I el que pretén és que alumnes de molta diversitat com els que nosaltres tenim, que potser els ensenyaments acadèmics doncs, tenen més dificultats, els hi costa més, etc., doncs ja a tercer d'ESO, que seria aquest primer de la formació professional bàsica, ja poden entrar fent pràctiques en empresa, fent un tipus d'assignatures molt més manipulatives i molt més pràctiques, tot i que també ho combinen amb les matemàtiques, el català i el castellà, que es pot fer igualment en els estudis de tercer i quart d'ESO, eh?
0: Des del centre es valora molt positivament aquesta nova oferta educativa, ja que consideren que Tordera, per la seva ubicació geogràfica al límit entre el Maresme i la demarcació de Girona, sovint queda en terra de ningú en els mapes de planificació de la Generalitat.
1: Que nosaltres portem molts anys batallant, però és complex, eh? Perquè a última hora acaba depenent tot d'allà dels serveis centrals de Via Augusta i allà jo crec que es miren sempre sobre un mapa i a vegades sobre un mapa les distàncies es veuen més curtes del que realment són o no tenen en compte les diferents característiques de cada territori. I realment aquí on som nosaltres, que és l'Alt Maresme, que a vegades és una mica com terra de ningú, no? Perquè no som ni gironets, saps? El Maresme es concentra tot més cap a la part de vall, de sota, cap a Mataró, i a vegades aquí som llocs doncs, que costa que se n'en recordin que també existim. I bueno, jo crec que de totes maneres amb els anys la mobilitat s'ha anat resolent, la mobilitat ara amb les noves freqüències de busos del Segalès estan millorant el municipi i crec que també això són oportunitats perquè també puguem tenir aquest tipus d'estudis que no hagin de desplaçar-se ni anar tan lluny.
0: Ara l'objectiu del centre serà intentar aconseguir més oferta educativa en cicles formatius de grau mitjà o superior de cara als propers cursos escolars. Tordera es prepara per una nova jornada plena de ritme, tradició i activitat familiar aquest dissabte 26 de setembre, organitzada per la Colla Infantil de Diables de Tordera i amb la col·laboració de La Peixera. Es tracta de la segona edició de la trobada de tabalers No Matabalis, que tindrà lloc com a punt d'inici al Parc Prudenci Bertrana. L'esdeveniment s'ha plantejat com una gran festa per a tota la família que s'allargarà durant tot el dia i que disposarà de servei de bar i altres propostes lúdiques. El cap de colla, Rubén Casals, ha explicat que l'activitat principal del matí serà una cercavila pels carrers centrals del municipi.
2: Farem una cercavila per al poble que arrencarà del parc Prudenci Bertrana. Aleshores, fem una cercavila pel centre i tornem una altra vegada allà al parc I bueno, és algo que fem. Aquest any hem convidat, serem 9 colles en total, i la veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens. S'escoltarà per Tordera.
0: La jornada començarà a 10:45. Des de la Cercavila travessarà el Pont de Ferro, seguirà per darrere l'església i passarà pel carrer Ciutadans, el carrer Espases, el camí Ral i la plaça de la Concòrdia, des d'on finalment es tornarà al Parc Prudenci Bertrana.
2: Hem aprofitat també amb la peixera, hem fet una mica de festa, que serà tot el dia, perquè l'art de balada arrenca a les 10:30 del matí. Farem tota la cercavila, el tornar al Prudenci, la peixera ha muntat la seva carpa i la seva barra, també hi haurà paradetes, jocs de fusta, i llavors doncs, la gent del poble o qui vingui, doncs, allà també podrà aprendre alguna cosa i tal, i a la tarda hi ha activitats que han preparat la peixera, de cerca familiar i pels nens i les famílies.
0: A 2:45, en acabar el recorregut, s'obrirà una barra de bar, vermut, actuació musical. L'associació La Peixera s'ha sumat a l'iniciativa per oferir activitats durant tot el dia. A la tarda, la programació continuarà amb tallers i espectacles a la carpa del Parc a les 5, actuació de la Jam L'Actitud, i per acabar, a 6:45, l'espectacle de Bell Boy a càrrec de Carlos Soler. Totes les activitats estan obertes al conjunt de veïns i veïnes de Tordera per gaudir d'un dissabte festiu i familiar aquí, al nostre poble.

0: El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota límits i sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no ha ajudat massa a la seva recuperació. Escoltem a Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
1: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: Malgrat això, des del Banc de Sang i Teixits fan una crida a la donació. És important que les persones vagin a donar sang. Escoltem a Joan Ramon Grífols.
1: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals comencen a la seva activitat a ple rendiment.
0: La unitat mòbil del Banc de Sang encara trigarà unes setmanes a tornar a Tordera, però a través de la web bancdesang.net es pot

de consulta mèdica, sinó d'un fòrum per parlar i intercanviar experiències. A més, durant la sessió també es farà la presentació de la programació Espai Nadó de cara a aquest curs 2026-2027. L'esdeveniment està organitzat per la Biblioteca de Tordera i l'Ajuntament de Tordera dins el projecte Tordera es cuida amb tu.

0: Obrim Plana Esportiva explicant que el Club Futbol Tordera ha tingut un retorn triomfal a la segona catalana en el partit inaugural de la temporada lliguera. L'equip dirigit per Guillem Ferrer s'ha imposat de forma contundent per 5-2 davant l'Sporting Vidrenenca en un partit gairebé perfecte. Els quadribarrats van saltar la gespa molt endollats i van deixar el partit gairebé vist per sentència en uns primers 45 minuts per emmarcar. L'extrem Madu, el nou fitxatge, va obrir la llauna al minut 20, definint en qualitat. Poca estona després, ell mateix feia d'assistent perquè Marc Ruiz rematés de cap, establint el 2-0. En el minut 34, Àlex Sánchez, des dels 11 metres, convertia el tercer gol gràcies a unes mans que el nou reglament castiga en penal. Ja a les acaballes de la primera part, Pide caçava un refús a la frontal i enviava la pilota al fons de la xarxa per fer pujar un demolidor 4-0 al descans. L'escenari, però, va fer un gir de 180 graus només començar el segon temps. Una entrada dividida va costar-li la segona targeta groga a Marc Ruiz, deixant el Tordera amb 10 homes des del minut 3 de la represa. Això va obligar els locals a fer un pas enrere, cedir la pilota a l'Sporting Vidrenenca i replegar-se en un bloc baix per intentar contenir les arribades rivals. La insistència visitant va tenir premi i van retallar distàncies amb un gran gol d'esperó del davanter. No obstant, quan no patia l'equip local, un ràpid contraatac culminava amb molta sanfreda a l'Adrià Casanovas, que suposava el 5-1, i retornava la tranquil·litat al municipal. En els últims minuts, els visitants anotaven el 5-2 definitiu per un vidrerenca que va lluitar fins al final. L'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, es mostrava molt orgullós al final del partit.
1: No, immillorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal. I la segona part, llàstima, perquè se'ns complica al minut 3 i l'equip ha fet un sacrifici increïble i això al final és vital.
0: Amb aquests 3 punts a la butxaca i una gran injecció de moral, el Club Futbol Tordera ja pensa en la segona jornada, on viatjarà l'Empordà per enfrontar-se al Begur el proper diumenge.

Aquests darrers dies s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar estafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional de Mercat de Valors o no, i per tant, si té entitat pròpia. Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins el territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-nos i verificar dues vegades els remitents d'aquests

0: missatges SMS. Ens amplia informació Norma Alevero.
1: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara. Però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
2: Més conscients de que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial. Vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
1: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
0: Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 casos causa una elevada mortalitat. En total es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara s'han de validar els resultats. Ens ho explica Maite Poló.
3: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
4: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores porque en el 60% de los casos vemos como en el grupo donde combinamos los fármacos hay una respuesta completa, el que quiere decir que conseguimos eliminar el tumor. Hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
3: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: El passat 19 de setembre es va celebrar el Dia Mundial del Colesterol. N'hem parlat des de la xarxa amb experts sobre aquest paràmetre essencial per una vida saludable. Núria Parera.
5: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
6: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
5: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
6: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
5: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
6: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius. No cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la de la sang.
5: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores. Els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Arrenquem una nova setmana que es presenta molt estable, dominada per les temperatures que continuen sent elevades per l'època de l'any i, de moment, amb poques perspectives de canvis. Sembla que la setmana vinent sí que la situació podria fer un tomb de 180 graus i tenir un temps més insegur, amb pluges, també amb temperatures més normalitzades, però de moment aquesta setmana, com dèiem, vindrà marcada justament per això, per un temps completament assolellat i per unes temperatures que, si estiguéssim a la recta final del mes d'agost, doncs serien normals, però ja passada la primera quinzena del mes de setembre, doncs són unes temperatures realment elevades. I és que avui tornem a tenir màximes dels que arribaran als 32, puntualment als 33 graus a l'interior de la comarca. Amb vent de garbí, que avui bufarà fluix aquesta tarda, aquest matí el vent serà més aviat del nord-nord-oest, però aquesta tarda girarà cap a sud-oest, i amb una situació marítima que serà tranquil·la, dominada pel marejol a conseqüència dels vents fluixos. Hi haurà alguns núvols prims, però en general l'ambient serà plenament assolellat. De cara a demà, dimarts, s'espera que es mantingui la mateixa situació. A diferència d'avui, que tindrem aquest vent del sud-oest, demà serà de mar cap a terra, del sud-est de Xaloc, durant les hores centrals del dia, i això pot fer que la màxima baixi una mica, però poca cosa. Continuem amb un ambient realment càlid per l'època de l'any, un ambient estiuenc. Els vents seran fluixos, la situació marítima continuarà tranquil·la. Demà passat, dimecres, 3/4 del mateix, una nova jornada de tranquil·litat i temperatura sense grans canvis, i dijous, doncs a diferència d'avui, demà o demà passat, que els vents seran fluixos, el vent de garbí seria moderat a la tarda, i això farà que doncs les temperatures màximes puguin pujar encara una miqueta més a les hores centrals del dia. La situació marítima també s'alterarà una miqueta de cara a dijous, amb marees de mar freqüents durant la tarda a tota la costa maresmenca.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim a nosaltres un nou convidat aquí al programa. Tenim en Rubén Casals, el cap de colla de la Colla Infantil de Diables de Tordera. Què tal? Aprofito per saludar-te.
2: Bona tarda.
1: Estem aquí per parlar una mica de l'entitat, de les novetats, de les activitats que hi haurà properament, però per començar sempre deixem aquest petit espai aquí a La Taranyina per introduir l'entitat. Explica'ns de què tracta la Colla Infantil de Diables.
2: Bueno, com bé diu el seu nom, nosaltres som una colla infantil de Diables de Tordera, on incitem els nens i nenes del poble que vinguin per veure... com és un correfoc, fer tabalades, també portem malabars, el mateix que fan a la colla gran, però en infantil tot.
1: Uh-huh. Ara mateix quants sou, quants membres hi ha?
2: Ara som uns 45 nens.
1: 45.
2: Sí, sí, entre 3-4 anys fins als 16, 17...
1: Déu-n'hi-do, doncs, sí. Des de petits ja que estan a la colla.
2: Sí. Des de petits comencen amb els malabars, després a partir dels 6-7 anys ja comencen a fer tabalades, i a partir dels 8, com que ja poden fer un curs, ja podíem també cremar i fer de diables. Però bueno, tant si tens 10 o 12 i vols fer malabars, també no hi ha problema.
1: Mm-hmm. Veig que hi ha diferents tasques dintre d'aquesta colla, bon, tinc que dir de les colles en general. Et volia preguntar, tu és la primera vegada que ens veiem, no sé com han anat aquests últims mesos, perquè, per exemple, em deies abans que la colla des del 2018, la colla infantil que està... aquest darrer any, per exemple, com ha anat a nivell d'activitats o de participació?
2: Doncs molt bé, molt contents, perquè en portem ja 19 activitats que hem fet a pobles i aquí a Tordera també, i la veritat que molt contents, moltes tabalades, ens han convidat a correfocs i sí, molt, molt contents, la veritat. Encara ens queda la nova tabalés que fem aquest cap de setmana que ve, i ens queden 2-3 correfocs que són cap al desembre i un que entra ja al gener, però sempre ja s'inclou en aquest any.
1: Parlem d'aquesta tabalada que deies, el Nomatabalis, no has dit?
2: Sí, Nomatabalis.
1: De què tractarà una miqueta, per la gent que no sabia que és una tabalada, i en concret aquesta, com anirà?
2: Bueno, farem una cercavila per al poble que arrencarà del parc Prudenci Bertrana. Aleshores fem una cercaria pel centre i tornem una altra vegada a anar allà al parc, i bueno, és algo que fem aquest any. Hem convidat, serem 9 colles en total, i la veritat que molt content perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: S'escoltarà, per tant.
2: Sí, s'escoltarà per Tordera. I bueno, després hem aprofitat també amb la peixera, hem fet una mica de festa, que serà tot el dia, perquè la tabalada arrenca a les 10:30 del matí, farem tota la cercavila, el tornar al Prudenci, la peixera ha muntat la seva carpa i la seva barra, també hi haurà paradetes, jocs de fusta, i llavors doncs, la gent del poble o qui vingui, doncs allà també podrà aprendre alguna cosa i tal. I a la tarda hi ha activitats que han preparat la peixera, de cerca familiar i pels nens i les famílies.
1: Per tant, la gent que us podrà veure durant tot el dia per allà, més o menys el recorregut ara, no sé si l'has comentat, perquè heu dit que sortia des del Parc Prudenci Bertrana.
2: Sí, el recorregut surt del parc, travessem el pont de ferro, aleshores darrere de la iglesia, Ciutadans, passem per carrer de les Passes fins al camí ral, i al camí ral baixem fins a agafar la Concòrdia, pujar a la font i tornar pel pont fins allà al parc.
1: D'acord, i et volia preguntar, no sé si a part d'aquesta activitat teniu alguna organitzada de cara a futur, o com està la programació a part d'aquesta activitat?
2: Bueno, a part d'aquesta activitat del poble que fem aquí a Tordera, en tenim, si no recordo malament, 2 correfocs que anem a Caldetes i Sant Vicenç de Montalt, i suposo que cap a cap al Nadal farem, com sempre, que aprofitem aquí a Tordera, també fem alguna exhibició de foc allà al centre quan fan l'encesa de llums, i poder ja estaria. Poder hi ha alguna cosa més, però sempre anem sobre la marxa.
1: La temporada alta potser és més cap a l'estiu,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí. A partir del maig-juny ja comencem amb tabalades. Aquest any hem anat fins a Cervelló, també, fer una tabalada. I, bueno, és el més... Com que hi ha moltes festes de festa major dels pobles.
1: Doncs et volia preguntar també, perquè, per exemple, jo recordo que quan vam entrevistar a la colla de Diables de Tordera, també, li vaig preguntar al cap de colla si per la gent que té una mica de respecte al foc o li fa impressió, quin és el missatge que potser li donaríeu de cara, doncs, a que li donés una oportunitat a la colla.
2: És molt divertit. No tens que... Sempre se li té que tenir respecte. No hi ha més. Però és molt divertit. Si tu segueixes les normes que hi ha, portes la seva roba adequada i tot, no hi ha problema. Disfrutaran moltíssim. Ja sigui dintre el foc o acompanyant els tabals, per darrere, és molt divertit. I jo convido tothom que ho provi, perquè, sobretot els nens, que s'ho passaran molt bé.
1: Doncs ja per acabar, no sé, la gent que estigui interessada a contactar amb vosaltres o a provar, a veure que sí, els agrada aquesta disciplina, com ho poden fer, com poden contactar amb vosaltres?
2: Jo sempre els hi dic per correu electrònic, que surtarà a l'Instagram de la colla, i allà a partir o me poden escriure pel mateix Instagram un missatge o per correu electrònic, que es vagi millor.
1: Doncs Rubén, moltes gràcies per estar per aquí avui a Ràdio Tordera i esperem que vagi molt bé aquesta tabalada.
2: D'acord, moltíssimes gràcies i convido tothom que vingui, que disfrutarà moltíssim amb tants de nens i nenes i serà molt divertit.
1: Doncs així ho esperem. Gràcies a vosaltres també una setmana més per veure la Tarenya. Ens trobem la propera setmana amb una altra entitat per conèixer.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el meteoròleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Ona.
1: A veure, de què parlarem avui?
2: Doncs avui ens anem a capbussar al mar. Ens anem a capbussar al mar. Està una mica freda l'aire, eh?
1: Sí, ara t'anava a dir, amb aquesta fred que fa aquests dies.
2: Està una mica freda, però abans posarem un neoprè. Avui, aprofitant aquests dies, aprofitant que fa calma. I anirem a veure uns hàbitats, un tipus de fons que normalment no crida molt l'atenció, perquè... Si t'hi fixes, sempre que ens ensenyen imatges del fons del mar, ens ensenyen zones de roca, d'esculls de corall, d'allò que, bé, a simple vista pot ser dels llocs on es vegi més biodiversitat, més tipus de peixos, d'organismes, de mol·luscs, etc. I gairebé mai, o molt poques vegades, ens ensenyen un fons de sorra.
1: És cert, sí, sí.
2: Gairebé
1: no estem
2: mai,
1: acostumats,
2: no?
1: A veure aquestes sorres submarines.
2: No, no, doncs avui anem a parlar precisament d'això, de les sorres submergides, d'aquestes sorres de bajamar. Podríem dir, Ona, que en oceanografia, que és la ciència que estudia els oceans i els mars d'arreu del món, es diferencien dos grans tipus de sòl marí, el terra del mar. És a dir, els fons durs, formats per roca o esculls naturals, bé siguin estructures coral·lines o estructures de roca o artificial, és a dir, blocs de pedra que es fan, per exemple, per les esculleres dels ports o esculleres submergides, etc. I, per altra banda, els fons tous, aquells fons formats per sorres, graves, fangs o llims, que recordem que això depèn del diàmetre del gra. Segons el diàmetre del gra, es fa aquesta classificació normalment de major diàmetre a menor.
1: O sigui, les sorres serien els que tenen el major diàmetre?
2: Seria, en aquest cas, seria graves, sorres, fangs i llims. No ben bé en ordre que t'ho dit, sinó les graves són els que tenen el diàmetre més gruixut, més gros.
1: I d'on provenen tots aquests sediments?
2: Mira, poden provenir de l'erosió de materials minerals terrestres o bé de materials minerals submergits. I també de l'erosió d'estructures vives com ho són els coralls i altres organismes del fons, com per exemple les cloves de mol·lusc, bé siguin petxines, cargols, etc. Vale? O fins i tot diatomees, que són uns altres tipus d'éssers vius que bé poden tindre. Les sorres les podríem dividir, o els fons tous, com tot, en dos grans grups, o sigui, les sorres d'origen calcari i les sorres d'origen àcid, no? Depenent del material. Aquests sediments arriben a mar, normalment transportats pels rius, transportats pel vent, o directament, sent el cas dels marins, de l'erosió provocada per les onades i els corrents marins, que van transportant, van portant i van acumulant. Aquests sediments poden tenir dos viatges, o retornar a terra emergida, és a dir, el que el mar torna a arrossegar cap a les platges en forma de sorra, no? O bé restar al fons del mar, des de la llongada, des de ran de platja fins a les profunditats més remotes de l'oceà, o sigui, ens podem anar fins a les grans fosses per sota dels 4.000, 5.000, 6.000 metres de fondària a les grans profunditats, no? Com dèiem abans, el diàmetre del sediment és molt important. I tal com passen els deserts terrestres, farem molt sovint l'analogia entre les sorres emergides i les sorres submergides, perquè moltes vegades fins i tot agafa el mateix tipus de forma o de disposició, i ja ho veurem. El diàmetre és molt important. Normalment, les graves i sorres de major diàmetre es situen més a prop de la costa. És com quan tu passaves per un sedàs.
1: Exacte,
2: de petita, o de petits, que ho hem fet tot, de posar el sedàs aquell a la platja, i que la part de sobre, que quedava la sorra més gruixuda i es colava el gra més...
1: La sorra
2: més...
1: fina, fèiem sorra fina, que en dèiem.
2: Fèiem sorra fina, doncs a la natura passa exactament el mateix. Normalment la sorra fina, els llims, tendeixen a acumular-se a les zones més fondes, on precisament no hi ha gaire moviments de corrents, hi ha molta més estabilitat tant horitzontal com vertical, no?, de les corrents, i allà es van dipositant. En canvi, les graves i les sorres més gruixudes sempre normalment toquen a aigües menys profundes. I clar, no només torno a fer l'analogia amb la Terra, quan parlem d'un sol en terrestre, tenim la part de sobre de matèria orgànica, la part de sota de sorres o el que sigui, i la part més al fons de roca mare, no?, que és on comença la sorra. Doncs en els fons marins passa tres quartes parts de mateix. És a dir, a la part més superficial de tot també s'acumula matèria orgànica. No sé si heu vist quan aneu a la platja o fins i tot quan us poseu les ulleres, que hi ha a vegades una part de sorra que és més fosca, com de color fins i tot negre, eh?
1: Sí, sí que és veritat.
2: No és cap vessament de petroli, ni cap tint d'hidrocarburs, ni cap de la brutícia, sinó que és la matèria orgànica en descomposició, el mateix que passa amb l'humus de la terra, doncs al mar. Restes d'organismes, d'algues, de fanerògames, etc., que ocupen aquesta primera capa.
1: Tot això queda allà dipositat a sobre les sorres, no?
2: Queda dipositat a la primera capeta de la sorra.
1: I aquests fons, tous, són dinàmics o són estables? Sempre estan allà mateix?
2: Doncs aquí entrem en el que en ecologia s'anomena factor limitant. O sigui, que visqui un animal o un altre no ho marca les coses bones, sinó que ho marca les coses dolentes.
1: Els límits.
2: Els
1: no?
2: límits, eh? El que el limita. I en aquest cas, el que marca la vida tant a les sorres de dintre mar com de fora mar, de superfície, és el moviment. Es tracta que són uns fons dinàmics. Es mouen a mercè dels temporals, de les corrents, de la mar, de la mala mar, etc. Són inestables. I això condiciona la vida que es pugui establir dintre del fons, no? Perquè normalment els organismes és molt difícil que pol·lulin només per sobre, sinó que molts opten, que ja ho veurem ara, per la tàctica de fixar-se a la sorra.
1: Clar.
2: Per no moure's, per estar estables.
1: Però no? Si aquest fons em dius que no és estable, que es va canviant, com ho fan això?
2: Si es desenterren en algun moment, es tornen a enterrar. Vale? Si us hi fixem també, abans t'he dit l'analogia entre les terra emergit i terra submergit, sobretot en platges poc fondes, platges de sorra, podem veure com dintre del mar les ondulacions són prou similars a les dunes de sobre emergides. Aquelles com onades, no?
1: Exacte,
2: que fa dintre,
1: sí,
2: dintre del mar, i això és precisament pel moviment de les onades i pel transport de la sorra, en aquest cas per la corrent. Anem a parlar de vida.
1: Som-hi.
2: Fins ara hem parlat de la part geològica, de la
1: Exacte.
2: Part inerta.
1: Hem parlat de sorres,
2: de sorres,
1: graves.
2: Del fons, ara anem a parlar de vida. Que és molt important, o sigui, precisament com hem dit abans, aquests éssers vius, siguin vegetals o animals, el que primer s'han d'adaptar és a la inestabilitat del terreny. I tal com passa a les dunes terrestres, els que tenen més èxit són els que aconsegueixen fixar-s'hi.
1: Això que dèiem, no? Que encara que el terreny sigui inestable, ells aconsegueixin quedar-se allà,
2: Exacte.
1: No? Tornar-se a amagar.
2: I hem de parlar sí o sí de les praderies marines, perquè les praderies són els grans fixadors de les sorres, vale? Per exemple, la Posidònia i la Cimodocea aconsegueixen estabilitzar grans extensions de sorrals de poca fondària, entre els 0 i els 30 metres de fons. Perquè recordem que l'altre factor limitant a partir de certa fondària és la llum.
1: Ah, carai.
2: Són vegetals que produeixen la fotosíntesi.
1: Clar.
2: Sense llum no poden viure. Per tant, ja sabem que la llum a mar arriba ben bé si les aigües són netes, 30, 40 metres, però no pas més. A partir dels 40 metres ja comença a baixar molt la intensitat de la llum i, per tant, no poden fer la fotosíntesi.
1: Llavors allà s'ha de buscar altres mètodes de fixació, no?
2: Exacte.
1: Les plantes ja no hi poden.
2: Aleshores, ja no hi haurien vegetals fixats en aquella zona, en roca sí, perquè entrarien després d'algues vermelles i algues calcàries i altre tipus d'algues, però en sorres ja no hi hauria molta vegetació, per dir-ho així, I recordem també que són uns grans productors primaris i també productors d'oxigen i un embornal de diòxid de carboni.
1: Uh-huh.
2: Embornal vol dir que els segresten, que l'agafen, per procés de la fotosíntesi, com les plantes de terra, res més lluny de la realitat.
1: I ara hem parlat de plantes, però quins animals hi viuen en aquests terrenys?
2: Doncs mira, podem definir tres tipus de posicions, no? Tres tipus d'allò que els hi toca viure. Els que viuen enterrats dins la sorra,
1: mm-hmm.
2: els que viuen just a la superfície de la sorra, o els que viuen uns metres amunt, vale? Més lliures.
1: Doncs som-hi.
2: Molts mol·luscs i anèl·lids, o sigui, cucs, opten per l'estratègia d'enterrar-se a la sorra, tant per alimentar-se com per passar-se desapercebuts.
1: Ah, clar, és una manera de protegir-se.
2: Ah, exacte. Molts anèl·lids, com s'alimenten també d'aquesta matèria orgànica que hi ha pels primers centímetres de les sorres de mar, i els mol·luscs s'enterren, i com són filtradors, molts de, per exemple, ara estem parlant bàsicament dels bivalves, mm-hmm. és a dir, de les petxines, de les navalles, d'aquest tipus de mol·lusc. S'enterra a la sorra i, per tant, a partir d'allà filtren. Una petita part la deixen a la superfície i a partir d'allà el moviment de l'aigua és el que els hi va portant aquests nutrients i aquests mm-hmm. aliments. Com hem dit, tallines, navalles, escopinyes, cucs, els poliquets, per exemple, i el que hem dit, que no només aprofiten per amagar-se, sinó per alimentar-se de la part de la matèria orgànica, aquella que hem comentat abans. Just per damunt la sorra és un territori que també està molt atapeït o molt freqüentat per mol·luscs i per peixos que viuen al fons.
1: Uh-huh.
2: Per exemple, tota la família dels peixos plans, és a dir, llenguados, roms, turbots, pedaços, aquells peixos que s'han adaptat a una forma planera a viure junts, just per sobre els uh-huh. i tot, s'enterren
1: sí.
2: de tant en tant per passar desapercebuts, per camuflatge o per caçar. Perquè enterrar-se no és només una estratègia perquè no se't mengin, sinó per menjar tu a qui et passa per sobre.
1: Clar, perquè no et veuen.
2: Ah, exacte, no et veuen. També, les rajades, les vaques tremoloses, que és la rajada, aquella rajada que dona corrent per la part de sota, que té una descàrrega elèctrica, també s'enterren. També les aranyes, aquell peix que ja sabem que és verinós, que si ens punxa amb l'aleta superior té verí. Les rates, que és un altre peix que a vegades potser la peixateria ho comprat per fer sopa, també s'enterra a la sorra per passar desapercebut. També s'enterren moltes vegades per passar desapercebudes les sípies,
1: uh-huh.
2: també, però aquestes s'enterren per caçar directament.
1: Aquestes ja no pateixen per la seva integritat.
2: Enterren, treuen un petit tentacle, allò, pum, i quan passa un peixet per davant o un cranc o el que sigui, patapam. Els pops també caminen per sobre de la sorra, normalment quan fan viatges entre zona d'algues, zona de sorra, zona etcètera. Vale. Però també els cargols de vera, els punxencs, aquells que són tan bons, que ens mengem a vegades, també van caminant per sobre, caminant entre cometes,
1: uh-huh.
2: es van desplaçant per sobre la sorra, i aquests cargols normalment són carronyaires, és a dir, s'alimenten d'aquesta matèria orgànica, o si hi ha un peix mort sobre la sorra, etc.
1: Uh-huh.
2: És del que s'alimenten.
1: Perquè una mica com els mol·luscs, no?
2: Ells
1: ho filtraven i el cargol s'ho menja directament.
2: El cargol s'ho menja directament. I ja per sobre del fons, doncs, molta diversitat també de peixos, mol·luscs, nidaris, per exemple, les meduses,
1: uh-huh.
2: que veiem quan ens anem a banyar a platges com a Pals, com a Sant Pere Pescador, com etc., Empúries, de por ahí, doncs també les meduses tenen un paper molt important.
1: Per tant, hi ha molta diversitat, no?, en aquests terrenys sorrosos.
2: Molta. Tornem a les praderies, perquè hem dit que les praderies ocupen molta part d'aquesta fons sorrencs a poca fondària. Aquí a la Badia de Roses hi ha l'extensió, la praderia de Cimodocea, el que coneixem com a gram més important de tot Catalunya.
1: Uh-huh.
2: Pràcticament des de l'Escala fins a Roses, des de punta a punta de la badia, i des d'uns 4 metres de fondària, 3-4 metres de fondària, fins als 15-20 metres de fondària. Doncs en tota aquesta extensió s'han arribat, i va haver-hi un cens de biodiversitat, el que es diu, i s'han arribat a classificar 210 espècies diferents.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Per tant, ja veiem lo divers.
1: Exacte.
2: Lo poca cosa que pot semblar un fons de sorra a simple vista per qui es capbussa amb unes ulleres, i la diversitat que hi pot arribar a amagar-hi directament.
1: Passa que no la veiem a simple vista, no? Perquè, com deies, molts dels peixos, molts d'aquests animals
2: viuen enterrats a la sorra. Com el desert també, eh? El desert terrestre també hi ha moltes espècies que viuen enterrades i tampoc les veiem, i també té molta diversitat. I si em permets donar una reflexió final.
1: I tant.
2: Parem atenció, per exemple, en tots els treballs aquests que es fan de regenerar les platges de sorra, etc. Què fan aquests treballs? Doncs, per exemple, va un vaixell amb una draga que xucla tota la sorra del fons i la treu a fora de la platja. Mirem l'impacte que té en la biodiversitat aquests moviments de sorres.
1: Clar, poden agafar tots els peixos i tota la biodiversitat que hi ha allà sota.
2: Exacte.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, per aquest guaita en què ens has descobert aquests terrenys submarins, les sorres submergides. I tota la biodiversitat que acullen.
2: Ens hi tornem a trobar.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat, servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.

0: Sabies que...
1: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.

0: Sabies que...
1: Una girafa pot passar moltes hores menjant fulles, especialment d'acàcies, i per aconseguir-les han de treure constantment la llengua fora de la boca. La seva llengua pot arribar a fer uns 45 centímetres de llarg, cosa que li permet envoltar branques i arrossegar les fulles cap a la boca. La part més curiosa és el seu color. Acostuma a ser blavós, morat o gairebé negre, sobretot a la zona que queda més exposada. Aquesta pigmentació es deu a una elevada concentració de melanina, el mateix pigment que contribueix a protegir la nostra pell dels efectes de la radiació ultraviolada. Com que les girafes poden passar bona part del dia alimentant-se i mantenint la llengua exposada al sol, aquesta pigmentació podria proporcionar una protecció addicional contra els danys causats per la radiació solar. No és una adaptació exclusiva de les girafes. Alguns altres mamífers que passen molt de temps amb la llengua exposada també presenten una pigmentació fosca. A més, la seva llengua és extraordinàriament resistent. Les acàcies tenen espines llargues i dures, però la pell de la llengua i l'interior de la boca estan adaptats per suportar aquest contacte.
2: Ràdio Tordera a les xarxes socials.
3: Segueix el nostre perfil d'Instagram i coneix-nos de prop. Què fem, com som i com és el nostre dia a dia. Ràdio Tordera a Instagram. La ràdio en imatges.

0: Sabies que...
1: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prémer una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.

0: Sabies que...
1: A Kelso Dunes, als Estats Units, hi ha unes dunes conegudes com a dunes cantores. Quan una gran quantitat de sorra llisca pendent avall, es produeix un so greu i profund que pot durar diversos segons. Aquest fenomen no té res de sobrenatural. Perquè es produeixi, els grans de sorra han de tenir una mida molt semblant. Està extremadament secs.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb dos turismes i un camió implicats ha deixat només dos carrers oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de truc, altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte estarà obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA estigui desregulada, opaca i en estampida i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
5: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
4: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Les 11 i 6 minuts, seguim a Ràdio Tordera, ara amb Magazine, des d'ara i fins al punt de l'una del migdia al vostre costat. Els dilluns ja sabeu que tenim una fórmula un pèl diferent, i és que al llarg d'aquesta primera hora parlarem sobretot d'esports. Però també parlarem d'altres coses en el Magazine, ara i aquí. Tenim, com sempre, el nostre repàs de l'actualitat del dia de manera, doncs, diferent, començant amb les temperatures. Avui, com dèiem, parlant d'esports, a la segona part tindrem en solfa amb la Maria Antònia Soler, seguidament tenim Antonio López i acabarem de completar la hora fins a la una del migdia amb bona companyia. A les vies de so tenim en Martí Miret, us parla Albert Sabater, amb aquesta nova sintonia ambientada en Beethoven, no, Tomàs? Dius que és això, és Beethoven? Doncs amb Beethoven comencem. Aquesta la coneixes o no, Tomàs, de cançó?
1: No,
0: no
1: l'escoltes.
0: Aquesta ja és diferent. I anem a conèixer, doncs, les temperatures. Anem avui al carrer Sant Jordi amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quines temperatures has recollit?
2: Doncs mira, la màxima del divendres va ser de 27 graus en 3 dècimes. El dissabte, la mínima, 14 graus en 6 dècimes. I la màxima del dissabte, 28 graus i 5 dècimes, amb una humitat d'un 44%. El diumenge, la mínima, 14 graus en 2 dècimes, van baixant, els de matins.
0: Sí, però ja era
2: temperatures. I la màxima d'ahir va ser de 28 graus en 3 dècimes. I avui, dilluns, la mínima, 14 graus en 9 dècimes. Uh-huh. Ara, aquests moments, estem a 21 graus, 55% d'humitat, marca un bon sol, i el nostre amic, doncs mira, ara el tinc a passejar.
0: Què vols dir que el tens a passejar?
2: Sí, almenys encara fa una mica de fresqueta, s'està bé, no?
0: Ah, que val. Pensava que l'havies engegat, o així.
2: Doncs això és tot.
0: Molt bé, doncs gràcies, Paquita.
2: Vinga, gràcies. Un bon dia per tots.
0: Adéu, bon dia. Escoltàvem la Paquita, avui és l'única referència que tenim informativa. Tenim en Joan González de vacances. El nostre home del temps, en Joaquim Serra, ens deia que, de fet, està fent un temps més de la segona meitat d'agost que no pas de setembre, ho anirem confirmant al llarg de la setmana. Repassades les temperatures, ens anem amb la tertúlia esportiva.

0: 11 i 9 minuts, comencem tertúlia esportiva. Ja vam encetar temporada la setmana passada i aquesta setmana s'ha estrenat també la Lliga del Tordera. Avui la pregunta participativa que us fem és precisament pel Tordera, que va guanyar, va marcar 5 gols amb el primer partit de Lliga, amb aquesta estrena davant del Vidreres, i volem conèixer què penseu que pot aspirar el Tordera aquesta temporada. Nosaltres teníem els nostres companys de retransmissions, alguns de més optimistes, altres de menys optimistes, alguns deien que se salvaria còmodament, altres deien que amb una mica de sort podien aspirar a entrar fins i tot al play-off d'ascens. Anem a conèixer què dieu des de casa i també què diem des d'aquí als estudis. Josep Pou, bon dia.
1: Bon dia.
0: A què ha d'aspirar o què creus que aspirarà el Tordera aquesta temporada en aquesta nova categoria?
1: Bueno, això és com obrir un meló, hasta que no el proves passa.
2: Però l'has de comprar, el meló.
1: Bueno, però jo te puc dir que jo vaig arribar a mitja part i estaven 4-0, vale? I no m'havia fixat perquè per circumstàncies no vaig veure tot el partit. A la mitja part, en 5 minuts, vaig veure un Tordera dels que a mi m'agraden. Molt bé, el dues línies a darrere.
2: Tortell.
1: Sí, aguantar sí. El tortellet, i allà darrere molt ben posats. El Vidreres estava fent... També llavors tenien un home més.
0: Tordera.
1: El Vidreres tenia un home més.
2: Ah, no, és veritat.
1: Però vaig veure molt ordenat fins al minut 20, que llavors el Tordera, com va fer l'altre gol, que ho van fer bé amb un menys, va fer un gol com tenia que fer, no li havien creat ocasions. Com va veure que tenia el resultat més o menys assegurat, el Vidreres va començar a crear moltes ocasions. Que no tenia per què ser. Però ja les dues línies ja no hi eren, perquè els del Tordera ja no hi eren, mentre que dic que els 20 minuts de la segona part vaig veure un equip sèrio. Si juguen així de sèrio, llavors també veurem les categories, el nivell dels altres equips que tenen, eh? Però bueno, jo penso que si ells no volen no perdre, crec que el Tordera farà molts de punts. Si volen guanyar, perdrà més punts.
0: Va, però i què creus que passarà? Voldran guanyar? Voldran conservar?
1: Això ja és qüestió de la gent que vagi a futbol o de l'entrenador. L'any passat, quan amb una petita xarra li vaig dir, tu que és que miràs que tu no vols tens que anar a guanyar, tens que mirar de no perdre, el Tordera no va perdre cap més partit. Això vol dir alguna
0: cosa. Per tant, no anirà a perdre, per tant, aspira a pujar l'aire, diguéssim, no?
1: Estarà, jo penso que
0: no,
1: sí.
0: No allò de mantenir la categoria, sinó aspirar més. Ho deixem així.
1: Exacte, no, mantenir la categoria dignament, amb tranquil·litat.
0: Molt bé, Ramon Vilaseliu, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què penses tu?
3: Jo penso que ara és una mica aviat per dir això, perquè sí que és veritat que el Vidreres l'any passat, o el Vidrerenca l'any passat, va fer una bona campanya, van quedar 2-7-8 primers, crec. Vull dir que va tenir un bon equipet. Ara jo no sé si aquest any, crec que alguns jugadors hi ha marxat també, no fan el mateix equip que l'any passat. Per tant, tampoc podem dir res. I jo, fins que no hagi vist 5 o 6 equips, aviam, si és per algú que vam veure ahir, jo diria que el Tordera se salvarà sense masses problemes. Però clar, jo no sé els altres equips.
0: Però algú coneixeràs, no? D'equip?
3: Doncs. Bueno, però has de tenir en compte que hi ha equips molt forts, com el Banyoles, com el Santa Coloma. Hi ha equips que... Hi ha Roses. Vull dir, hi ha equips aquest any que... El Sant Jaume de Llerca, que és filial de Bogot. Vull dir que no, hi ha equips potents, vull dir, s'haurà de pedalar, però no. A més, crec que en baixen 3 i el quart...
4: El quart promociona, però després venen les compensacions, poden baixar més, eh?
3: Exacte, el quart d'últim promociona, en baixen 3 i a més, alguna possible compensació d'algun equip
4: de Girona que baixi.
3: De superior categoria que baixi. Per tant, hem de ser molt prudents. Jo crec que sí, que se salvarà, però jo prefereixo veure 3 o 4 equips més, aviam, més o menys, i després sí que ja et fas una mica més d'idea del potencial dels altres equips, eh?
0: Molt bé, Miquel Soler, bon dia.
5: Bon dia. Bueno, jo no sóc molt coneixedor.

0: hi ha d'una categoria normalment de sempre de mica més forts, no? Una mica més, més grans, però el futbol és boig avui dia i a vegades sembla una cosa i és una altra, no?
1: Molt bé, Tomàs Vega, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com ho veus tu això?
2: Mira, jo vull esperar, en Ramon deia 5 o 6 jornades, millor, no?, per saber més o menys, però jo vull veure les dues pròximes, que anem a Begur i ve el Besalú, i un cop passin aquestes 3 jornades ja podem fer una mica una idea de on podem estar, però hem de fer el possible i l'impossible per aguantar la categoria, perquè costa molt pujar per després baixar l'any següent i costa molt de pujar.
1: Però, per exemple, tant, tu el veus més fort que la temporada passada?
2: Sí, el fitxatge marca la diferència. Sí, sí, el que ha fet, els que han vingut són bons jugadors i a part, encara tenim uns quants lesionats, en Gio i companyia, jo crec que tenim un equipet per estar per mitja taula segur.
1: Molt bé, Blas Esclena, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què penses tu?
3: Pues jo, el que diuen els companys, jo no vaig assistir al partit, però pel que diuen els companys va ser un bon partit, però el que diem, no tirem les campanes al vol al començament de la Lliga. Hem de fer, com se diu ara, partit a partit i arribar fins on es arribi, però mantenint aquesta categoria, per nosaltres, el poble, és molt ara, actualment. Perquè si canvies...
1: És molt o és el que tocaria?
3: Si canvies de categoria, has de canviar de planter, també, eh? Vull dir que assumeixes també un altre risc, eh? I això fa perillar molt el resultat que tens. Ara hem de fer, mira, de consolidar, i l'altre any o l'altre, si es pot pujar, que es pugi. Però aquest any és un any d'aguantar la categoria i anar per l'altre any.
2: Aquest any hi ha hagut una sorpresa, això, els diners i l'àrbit porten el pinganillo per parlar, hem arribat a professionals, ja tu això, no has vivit mai, tu.
1: Éreu al camp?
2: Sí.
1: I es va notar això, de les línies que estiguessin més fins o no, o què?
4: Tenen que acoplar-se encara.
5: Qui, el que parla no aixeca la bandera i el que aixeca la bandera no parla.
2: Sí. Clar, perquè a l'àrbit li deu dir tu no aixequis la bandera que m'acaba de fer un lío. Per això ara es poden comunicar i no hi ha problema. Per tindre menys problemes ells.
1: Però no vau notar una gran diferència, diguéssim, eh?
6: No, jo zero. Diferència zero. Ara sí que fa gràcia, doncs, que en una categoria així com la segona catalana ja vagin amb el pinganillo com professionals. Sí, clar.
1: Molt bé, vinga, Ramon.
2: Falta el bar. Bueno, el bar també, eh?
6: Ara falta el bar.
1: Ja el posem al bar nosaltres, eh? Moltes vegades, jo recordo...
2: No, però el bar molt bé, eh?
1: Ah, bueno, també... Aquest vull dir, que ja el posem nosaltres, aquest.
2: Jo pensava
1: nosaltres...
2: que el bar en bé.
1: No, nosaltres aquest tema no el toquem. Això des de la ràdio, mira, tenim aquí la màquina de cafè i poca cosa més, eh? Vull dir que no hi ha gran cosa. Ramon, repassem cap de setmana, com ha anat això?
6: Sí, bueno, bé, en un cap de setmana, menys per l'Espanyol, o de més, ha anat tot fantàstic. Perquè el Barça, bueno, com sempre, suma i sigue, 1-3 a camp del Sevilla. La primera part sí que és veritat que els van passar una mica magres, perquè el Sevilla ens va apretar molt, ens va tapar molt ben en Pedri i en Rodri, que són els que es generen una mica més el joc, i l'equip això ho va notar. Però, bueno, clar, aquella gent van córrer molt, i la segona part també es va notar que van córrer molt. Tenim un Rafinha en estat de gràcia, que tot el que toca ho fot a dintre... Hasta Mocú faria un gol ara. I la segona part ja va ser pràcticament tota del Barça i en més ocasions que vam tenir per d'allò. Hi va haver un gesto que encara que sigui del Barça haig de dir que no me va agradar, que ni a mi ni a mà es va posar una mica amb la gent, volem dir crideu una mica més, va. Això no m'agrada, això ho fan els del Madrid, però nosaltres no. Nosaltres no.
1: Ah, no ho podem dir. I
2: aquest dia sí.
6: Però aquest dia ho varen fer, i no m'agrada, i per això vull denunciar-ho. I ho dic. Perquè això pel Madrid queda molt bé, però amb el Barça no. Aquest noi ho que ha de fer, que ja en sap, si vol, és jugar a futbol i limitar-se a fer jugades bones, que és el que sap fer. Per tant, clar, 7x3, 21 punts, no podem demanar més. Tot va bé. Després, a l'Espanyol, és al revés, tot va malament.
3: La primera part no insistim, eh?
6: No, és que jo...
3: Podríem dos partits, la primera part...
6: Dic, és que tinc mala pata, perquè dic, vaig a veure el Rayo Vallecano Espanyol. És que ho vaig treure. Dic, és que la primera part ja ho vaig treure, perquè és que ho fotien tan malament que dic, em sembla que no sigui un equip de primera divisió. I després dic, bueno, anem a veure bé, ja ens tenim una mica més de sort. Amb 10, des del minut 6 que va quedar l'Espanyol amb un de més, igual, però pèssim.
3: Sí, sí.
6: Jo crec que en Manó té el sento que ven, eh?
3: Sí.
6: En Manó, soy molt, ho sento, eh?
3: Sí, jo sé.
6: No ho veig gota bé, eh?

0: D'anar a buscar el Marcelino.
1: No sé. Sí, home, aquest seria un bon element.
0: Ai,
1: home.
0: Sí, seria bon entrenador.
1: Aquest seria un bon element.
2: Us ho podeu permetre?
0: Esclar, tenim 25 milions del Barça.
2: Calla, què deia jo ara?
0: Encara en queden, eh? Si no els ha gastat, tu...
2: No, home, la pinta que no, més socis i això, sí, i el fons sí, que teniu sí, aquí sí. D'armari.
0: Queden 16 encara.
1: Però no és raro, perquè l'Espanyol va començar bé, va donar molta guerra al Madrid, que el va guanyar, el Madrid va guanyar en l'últim segon, però no, hi ha entrat en una dinàmica que... I és que, no sé, molt malament, no juguen res, vull dir, no... És una cosa rara, no sé, Manolo diu que, bueno, que ja tornaran una altra vegada al principi, bueno, ojalà, no, perquè... Hòstia, mira, Manolo aquest ja ho fa bé, també. Però, com comenci a perdre algun partit més i amb en Monchi per allà, sí. És perillós, això, eh? Això de l'entrenador és perillós.
0: Ara, per partit, a l'Atlètic de Madrid.
1: Ara heu de jugar amb l'Atlètic de Madrid?
3: Sí, però d'aquí un mes, eh?
0: Bueno, és igual.
1: Bueno, és igual, però...
0: La parada. La selecció, la parada.
1: Uf. Bueno, després, bueno, la pena de la jornada ha sigut el Madrid, ja diria, Mourinho de sempre, amb un Madrid de pena, i ja està. Vull dir, el resum seria aquest, no? Però jo amb Mourinho se'm va fer una mica de pena, no? Perquè és del Madrid, eh? Però...
0: Això te fa pena, Mourinho. Has canviat, Ramon?
1: Però vaig veure un home com gran, com sí. Cansat, com... No sé, no amb aquella mala llet que ho deia com fa 13 o 14 anys que era per aquí. No sé. Els gols de
4: Leche... S'ha fet gran.
1: Aquesta seria la paraula, s'ha fet gran. Ja no fa gràcia, ja no d'allò. I bueno, jo, l'Atlètic de Madrid, el vaig veure superior a Madrid, diguin el que vulguin. O sigui que després els problemes interns ja s'espavilaran. Però sí, que estan tapant-ho que no fan bé, perquè el Madrid no juga bé. I, bueno, ara amb Mourinho, pues mira, dient aquestes quatre tonteries dels àrbits, jo espero que algú prengui nota. No sé si el pot sancionar algú, però algú hauria d'entrar a sancionar. És que va entrar a saco, vull dir que algú altre hauria de dir, noi, pues tu has sancionat dos partits, perquè això no es pot dir. En Simeone ja el va posar una mica tot. Diu, hi ha coses que no es poden dir. No, hi ha coses que no es poden entrar a dir. I aquesta és una d'elles. Vull dir, jo crec que hi va fotre massa fort en Mourinho, eh? Però tot i això vaig veure gran, cansat. Sí, no... O sigui, tapar-ho tot. Tapar tots els mals del Madrid amb l'àrbit no em sembla massa correcte. I després tenim a segona divisió, molt bé, el Sabadell va guanyar 3-1 a Oviedo,
2: sí.
1: I el Girona que va guanyar 1-2 a camp del Cádiz, em sembla que els tenim tots dos en zones de playoff,
0: sí, està bé.
1: Està molt bé, i a més el Sabadell que ha pujat aquest any, encara més, el Girona podria ser més esperable, no? Però el Sabadell molt bé, per tant... Bé, una jornada, en general, tret de l'Espanyol, bastant positiva.
2: Molt bé, doncs vinga, Miquel, suposo que content, no?, aquesta temporada, de moment.
1: Sí.
2: Com estàs visquent aquests primers compassos? 7 jornades... Es pot demanar més, no?
4: Quasi perfecte.
2: Quasi sí, perfecte?
4: Sí, quasi perfecte.
2: No és perfecte?
4: Perfecte, sí.
2: Sí o no?
4: Perfecte. Sí, i més una altra cosa que ara hi afegeixo. Poder algun s'enfadarà algun jugador, però és que tenim mig equip de canalla, quasi. Doncs, si mig equip de canalla ja fas això, d'aquí un any o d'aquí dos encara pots fer més, lògicament, eh? No es pot demanar més, ara. Tots ja sabem que això són ratxes, sense en Rafinha, que tinguin i això, tot, però bueno, la ratxa també, si es té, és perquè té alguna cosa, perquè si no, no la tindria. Jo estic molt content amb el Barça aquest any. No es pot demanar més. Perdó. Doncs, i bueno, tenim un equip. Home, jo crec que els coers en aquest moment tenen que estar una mica animats, perquè, lògicament, dic, tenim un equip bo per uns anys ja. Si ho van corregint i bé, podem continuar. I Camp Nou i una cosa i altra, pues, i anar com anem, podem estar bastant... I hem passat negres, no? Ja n'hem passat, eh? El que dic, això del Madrid que demà passa, però ell també ens ha fet molt mal. Nosaltres tots també ha de saber el que és patir, eh? Perquè, Déu-n'hi-do, ara si podem estar, disfrutar d'aquests anys amb aquesta canalla, és estupendo. Jo estava una mica disgustat amb aquest noi que va marxar amb el... que va anar a París.
2: Ferran?
4: Sí. Però veig que no fa cap falta. Ja tenim... bueno, això en Rafinha també.
2: Però ara marca molts de gols en Ferran, eh? Jo no sé, no el segueixo massa, el Paris Saint-Germain, però
0: va tornar a marcar,
2: s'estava tornant a marcar i gairebé...
4: Sí, sí, un dia em va marcar 3, em sembla. Jo no, és un jugador que veus que veig que criticaria el Barça, no tenia que marxar. Però em sembla que aquí hi havia algun bon entrenador. I l'entrenador aquest em sembla que és un home que és un gran entrenador, bona persona, però el que no vau fer el que ell diu, pues per la porta se va a la calle, diguem-ho ben clar. I aquest noi, aquest noi em va saber molt greu que marxés, perquè inclús amb el Barça, aquest any no sortia gaire, no treballava gaire, però sortia i quasi feia aquell gol que et feia falta. Home, això no n'hi ha gaire, o molt pocs de jugadors que ho facin. Però bueno, mira, també ha vingut algú que sembla que està molt bé, i d'això, però jo crec que era un bon de centre fora
2: Lewandowski.
4: Sí, ell hauria anat bé, aquest post.
2: Home, la DM també promet, no? Aquest, el fitxatge, la DM aquest que porta el cabell així com els
4: sí,
2: Jacksons i
4: sí,
2: d'allò, que també surt el, com a revulsiu, entenc, no sé si però, serà el revulsiu o no, però Déu-n'hi-do.
4: Aquell, encara que fos, no fos de casa, fos valencià o que sigui, però era de casa, no yeah. sé. A mi m'agradava molt, em va saber que com marxés tot, o del Barça ho trobo tot bé, menys això, poca cosa, no?
2: Molt bé. Tomàs, has dit que estaves molt enfadat?
5: No, és que no vull parlar de futbol.
4: Ostres,
5: no vull parlar de futbol perquè qualsevol que sigui una mica lògic veurà que la primera part de l'Atlètic de Madrid havia d'haver acabat en 9. I el que va acabar en 10 al final va ser el Madrid. I això no pot ser.
2: Ja està,
5: I a més, la federació, jo crec que s'està tirant pedres sobre el seu taulat. Perquè ara el Madrid a l'octubre va al Camp Nou. Tu imagina que el Madrid es posa 9 o 10 punts del Barça. Ja està la Lliga decidida. Qui li interessarà la Lliga aquesta? Perdrà interès, però a 1000%, almenys pels del Madrid, no? I mira, aquest matí he llegit que molts estan dient de gent del Madrid, que de les plataformes aquesta de Pau o del futbol, que es donin de baixa. Ara t'imagina que 3 o 4.000 tios es donen de baixa i veuràs les televisions davant, perquè diu que això no pot ser. El dia de l'Espanyol, en Vinícius està a terra i aquell encara li cae una patada per darrere, ni targa groga. El dia de l'Elche, un cop de cotxe en Hausen i també havia d'haver quedat en 10. I ahir, que podia haver sigut dues les jugades. Valverde ja té per un mes de baixa, la patada que li va cardar el xino aquell. I això no pot ser, així no es pot continuar. I el Madrid s'ha de deixar que s'ho facin i ells quedaran entre els quatre primers i s'acabó.
0: Oh. Us han perdut el respecte a vosaltres.
4: Tomàs.
5: Totalment, els anys sobretot, eh?
1: Oh. Tomàs, estàs pitjor que Mourinho.
5: No. Va ensenyar la foto. Tomàs. Vas veure a la sala de premsa? Diu, això, mira, aquí teniu les fotos perquè les veieu.
0: Ja està. Barça i l'Atlètic de Madrid davant de...
5: Hi ha altra cosa, el Barça...
1: El Madrid plorant dels àrbits.
5: Tu mira la diferència, el Barça guanyava 1-2.
1: Mare.
5: El Barça guanyava 1-2. En Christensen estava a terra. Un dels Sevilla s'anava sol cap a la porteria del Barça. I llavors l'àrbit, quan va veure que en Christensen estava a terra, va parar el joc. Això no pot ser. Sí. I al Barça tampoc li interessa que el Madrid s'ha despengi,
1: Tot es va en contra, va dir.
5: Totalment. Aquest any està claríssim.
1: Els àrbits tots en contra.
5: Aquest any total.
0: El Barça, tant si va bé o malament al Madrid, li interessa perquè si està malament pots fotre-li cara.
5: No, però és que perdrà molt interès. Mira, jo he llegit aquest matí que estava dient que els que paguen el Movistar i Orange i això, que es donin de baixa, aviam què passarà.
2: Però quina culpa tenen els que sí, les plataformes?
5: Clar. Home, perquè la gent diu, si el Madrid ja no s'hi juga res, quin interès té veure el futbol?
6: Bueno, però, ja, Tomàs, hasta ara us t'he deixat parlar sí. Sembla... i no has parlat res de futbol.
5: Per tant... És que no parlaré. Avui no parlaré de futbol.
6: A l'interès de la Lliga...
5: Només parlo de futbol del Tordera, només no.
6: Pues molt bé, jo tampoc te parlaré de futbol.
5: No m'interessa.
6: A l'interès del Real Madrid, que dius que no hi ha interès, a mi, com a madridista, que dius tu, m'agrada veure com corre en Vinícius, i m'agrada veure com corre en Mbappé, i com... No, que no juguin, però és que corren molt, aquests nois, és que ho fan molt bé.
5: Pues davant...
6: Anem a veure, no futbol, anem a veure com corren, perquè són...
5: D'aquí endavant ens hem de dedicar a la Champions i prou.
6: El primer que teniu que fer,
7: No, que tenim que fer.
6: Bueno, tu que tenim que fer, més igual. És en aquell senyor que surt amb un com se diu allò, va sortir amb una fulla ensenyant d'això, sí. Dili que ensenyi a jugar en els jugadors de futbol i que els ensenyi a córrer.
7: Tu creus que els jugadors del Madrid se'ls ha d'ensenyar a jugar al futbol?
6: Escolta, jo com veig... És que si parleu només amb els colors, tu mira a la primera part de l'Atlètic de Madrid, Real Madrid...
7: A l'Mbappé li has d'ensenyar a jugar al futbol? Per exemple?
6: Pues sí. Pues sí, no a córrer, no a fer gols, dir soy el mejor porque he metido más goles. I dices que soy el mejor jugador. Demostro-hi. Un jugador demostra que és bo quan li foten castanyes, se'n va, fa gol o la dona al seu company. Quants passes va fer ahir el Mbappé? Quants passes el senyor Vinícius? Quants passes van fer tres triangulacions al Real Madrid? Real Madrid, el mejor medio, el mejor central, el mejor todo, i no saben fer una jugada entre tres i se'ls va la pilota. I això l'entrenador té la culpa a l'àrbit, perquè clar, com, la toca malament, perquè com que estaven sols, no la passa això.
7: Ves el que ve. Que li van fer en Bellingham i en Valverde, que
6: és la d'en Bellingham l'entrada la fa ell, perquè és el que va més corrent.
7: Però el que li podria haver...
6: I l'altre, el tocal, li cau a sobre i li trepitja. Sí, senyor. Però ell és el que va amb més velocitat.
7: Però és vermell o no?
6: No. Perquè és l'altre el que li dona la patacada.
7: Doncs tots aquests àrbits que són... No són...
6: Sí, ara no la culpa...
7: El torrat i tots aquests que de Marissa no tenen res, tots diuen que era vermella.
6: Va, tots diuen que era vermella. Molt bé. A partir d'ara agafaré una llibreta i en el Real Madrid, com els del Real Madrid facin una entrada, que diuen, no, esta no és naranja, no. Ja, i no l'han expulsat? No. Pues llavors no. Vale?
7: Però si ja és igual. Ja és igual.
6: Sí, el mal del Madrid és un, que veuen que el Barça juga a futbol. El Sevilla juga a futbol. Fan passes, perquè veus un equip... Ahir vaig veure el Villarreal un rato. Vaig veure que em va agradar molt el Deportiu de la Corunya.
1: El Betis juga a futbol.
6: El Betis juga a futbol. Que són jugadors professionals i que quan tenen la pilota, corren. I triangulen i ja només fan 10 o 12 passes entre ells. Ara, aquesta és la part. Ara, digue'm, el Real Madrid, que veig que el de darrere... Li fot castanya a la pilota, surt aquell que és tan maco i bonito i el que fa gol, corrent... Brrr, quan els altres li agafen la pilota, s'ha acabat la jugada del Madrid. És que jugamos al contraatac. És que no saben ni muntar un contraatac. No es posen ni per muntar un contraatac. No, pressiono enrere per buscar l'espai. No, no, li foten castanya...
7: Que a mi no m'interessa parlar de futbol. No. Tens idea que a mi no
2: m'interessa parlar de futbol. Però això que t'està dient en Josep, hi estàs d'acord o no?
7: No, jo estic d'acord que els àrbits han de ser...
6: Ara saps on els àrbits. No, jo parlo de futbol.
7: És que no vull parlar de futbol. O sigui, a partir d'aquí, tu imagina que la segona part l'Atlètic m'ha dit el 9 i el Madrid el 11. Què hagués passat?
6: Doncs pues vés que es véssim ficat l'Atlètic de Madrid ben posats a darrere, véssim taponat, que ni siquiera això va fer el Real Madrid, que ni siquiera això.
7: Home, perquè ja perdia.
6: L'Atlètic de Madrid els hi va fer el baile allà, ole, ole, i ells... Els jugadors que diuen que tenen que jugar a futbol.
7: Estaven amb 10.
6: Bueno, sí, estaven amb 10. I el Real Madrid, perdona, el Real Madrid... Torno a mirar, perquè jo a vegades penso que la visió és diferent. Com corren per amunt, corren. Com perden una pilota, de mig camp enrere, baixen trotant. I l'Atlètic de Madrid corrien, anant amunt com un coet i anant avall, com fa el Barça. Que el Barça té un problema amb l'espai que deixa darrere. Però, com perden la pilota, com tots compten, hi ha 7 per darrere la pilota. Mira el Madrid com en fa. Van trotant, saben jugar tant a futbol, és com aquell paleta que en sap tant que sap posar les totxanes de puta mare. Però a cap del dia n'ha posat dues i el que no s'ha posat n'ha posat 20, perquè si és carrassa. I això és el que... Una colla, t'ho dic jo, de vagos. I el senyor que té allà darrere, que només es queixa dels àrbits, que els ensenyi a córrer, que els faci córrer, perquè diuen, és que a mas estan cansaus. Quants cops heu travessat mig camp? Quants cops heu fet moure la pilota? Quanta posició heu tingut per estar tan cansats?
1: Ei, m'ha pirat
6: d'esborrar. Perdona, amb aquest equip només teniu la junta, dret a queixar-se, dret a piular, perquè veuen que els altres van a una altra marxa, i no hi ha aquest senyor, que era Mourinho, que els ficarà en rotllo, quan una cosa està enviciada...
2: No ho arreglarà.
6: No ho arreglaran.
2: No, de cap
6: no ho poden arreglar. Alego, ara... en Viniu van canviar, quan l'any passat tothom el defensava, i això, i van fitxar un altre noi que corre molt, però corre, és com aquest del Barça, que per trencar la gent, aquell l'Ayolomeni aquest,
1: sí,
6: és una fletxa, però no és golejador, trencarà per velocitat, perquè mira que fa els 100 metres, no sé, poder, podria anar a les Olimpiades per fer els 100 metres, però no és un golejador. Però, clar, el Real Madrid, ojo, els àrbitres no es tiren mania, l'altre no corre...
7: Però no, no, no, has d'entendre les coses, has de veure. Dos tios de l'Atlètic Madrid al carrer o no? Doncs pues ja està, no has de donar-hi
6: sí, sí, sí,
7: i
6: sí.
7: No ens expliquis, pues, no ens expliquis la història de la Segona Guerra Mundial. El que va passar.
6: Dos tios de l'Atlètic Madrid... T'asseguro, t'asseguro que li foten dos tios a fora de l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid no té pebrots de fer dos gols, perquè l'Atlètic de Madrid se tanca darrere i llavors ja
7: tu,
6: no treu.
7: Tu tens bola de vidre per saber el que hagués passat, no?
6: Pues sí, perquè no tenien ni velocitat per trencar-se ni esquema per fer forats. Fixa't el que t'estigui. Però clar, tu veus, no, si haguéssim tingut dos de menys. Sí, sí, dos de menys. Com ho haguessis fet si no saps trencar-ho? Com si no fas dos passes? T'haguessin anat a buscar mig camp per amunt, l'Atlètic de Madrid s'hagués tancat allà darrere, però i dit, és que no juguen a res aquest de l'Atlètic de Madrid.
7: El desgast que hagués tingut l'Atlètic de Madrid...
6: Si va a guanyar el camp de l'Espanyol a última hora. Va, no m'expliques sí, història. Vale, però, per què no et deixes que aquell tio...
7: Per què no dius que l'Espanyol havia de quedar tan deu?
6: Tots els equips tenen que...
1: Tots han de quedar deu, Tomàs. Com nou, que ens hi un dia quedaran en vuit.
7: Vas veure com Vinícius estava a terra i aquell encara li va cardar una patada per l'esquena, no ho vas veure, no?
6: Perquè aviam si s'espaviles de córrer.
7: Ah, vale.
6: Clar, no.
7: El que li va passar ahir en Bellingham i en Valverde, li passa en Pedri, i, bon, mare de Déu.
6: Sí, mare de Déu.
7: Per què voldríem
6: bé? No li van fer cap entrada.
7: Per què voldríem bé?
6: En els jugadors de Barcelona no li van fer cap entrada a Sevilla, eh? No li van fer cap, eh? La primera part, ja, tres entrades de muntar la ratlla jugadors del Sevilla no els de Barcelona, que té la manera si haguéssim volgut. Però aquí no ho discutiu.
7: Mira, el mateix àrbit d'ahir va ser...
6: Que no,
7: va...
6: no, no, no,
7: el mateix àrbit d'ahir li va dir en Yamal i en Bilbao, hòstia, no veus que entrada has hecho, no? I diu, ha sido sin querer.
6: Tu, no, no, no, ja tu mira el partit del Barça, què? Tu mira el partit, i a la primera part, a les primeres entrades del Sevilla...
7: Jo el partit del Barça... Jo el partit del Barça me quedo amb una cosa. Que se'n marxava un del Sevilla sol cap a la porteria, però l'àrbit va dir que continuessin. I com va veure que es quedava sol davant del porter, en Cristian que estava a terra va parar el joc.
1: Ja està. Sí, però tu saps...
7: No vull parlar del futbol.
1: Tu saps el que té en Cristian, no? En té per dos mesos.
7: Bueno.
1: Vull dir que no feia cuento,
7: No, que l'àrbit va dir que continués.
1: No feia comèdia,
7: L'àrbit va dir que
1: continués. No feia comèdia.
7: I en Valverde va fer comèdia.
1: No feia comèdia.
7: En Valverde té per un mes, va fer comèdia, en Valverde.
2: Va acabar el partit, eh? Que en Valverde va acabar el partit.
7: Sí, però després li va fer proves i té per un mes. No pot anar amb la selecció. Va fer...
6: I una altra cosa, en els del Barça. Sabeu que ha jugat el reserva del reserva del reserva del reserva de porter?
0: Sí, sí. Doncs
6: pues ja està. Aquesta és una notícia. Perquè era el reserva del Girona, el reserva del d'això. Sí. I va jugar. A més de ficar un juvenil.
2: Però bueno... Però què vols dir amb això, Josep? Què vols dir amb això?
6: Doncs pues que... Saben que el polac és per fumar puros i per posar no rigueu,
2: posar bon ambient al vestidor.
6: Posar ambient a la plantilla i a partir d'aquí els que juguen allà darrere no jugaven la pilota igual ahir a darrere que amb els altres dos porters els defenses. Uh-huh. No sé si us donàvem en compte, però clar, com que ja no se'n donen compte de lo que realment passa en el futbol, no del futbol, com el Real Madrid, que no passa res, tinc els millors jugadors. En Cucurella, senyor del Real Madrid,
7: No vull parlar de futbol, t'ho he dit ja. Com que ho has de dir?
6: En Cucurella se'l van menjar viu, amb patates. I saps què passa? Saps per què? Saps per què? Pregunta-li al del mig camp, perquè a la selecció no li passava i ahir se'l
7: van menjar. Se'l van menjar amb patates, però mentre el Madrid va estar amb 11 anaven 0-0.
6: Sí, sí, però se'l menjava encara cop amb patates.
7: Sí.
6: I era perquè els que tenien que cobrir no corrien.
7: Estaven 0-0, quan es va quedar 10.
6: Sí,
7: penal. Penal i amb 10.
6: No era
1: penal. Tampoc ho era penal.
7: No era penal.
6: No era penal. Què va?
7: Era penal. I punto.
6: Per què?
7: Però no vull parlar del futbol. Era penal i les altres eren dues vermelles. I punto. I ara tu pots explicar la Bíblia sencera, si vols.
6: La Junta del Madrid o l'ambient que hi ha a Madrid actualment han perdut els papers perquè veuen que tenen a davant un edifici ben fet, una manera de fer les coses, que són incapaços de fer-ho, tinguent-lo millor. A mi, parlo de mi, em dones la plantilla del Barça amb l'Ones del Madrid, jo me quedo del Madrid. Fixa-lo aquí, jo me quedo del Madrid. I qualsevol entrenador. Perquè el Barça tots penquen, en saben molt i són molt bons jugadors. Però els que són matadors són els del Barça. els del Madrid. I això el Madrid, quan els hi anulen, ah, no tenen els millors, no tenen el que la votadora que sóc el millor, que he fet tot això, doncs pues, aquest ahir tenia que...
1: Ahir es va esborrar, ahir es va esborrar per això.
6: Esborra ahir, s'aborra amb la selecció com jugo contra Espanya, i qui tenia davant? I ara estem parlant de futbol, no estem de jugadors de futbol. A matar nens petits, tothom és...
7: Mira, vosaltres que creieu tant amb la pilota d'or...
6: I gràcies al porter.
7: En Rafinha no està ni entre els 100 millors, aviam com se menja això. Bueno, aviam si m'ha donat la raó o no, que això de la pilota d'or, de la bota d'or, és un rotllo...
6: Van tenir al Real Madrid un delanter que es deia Cristiano Ronaldo, i el millor delanter que els va fer guanyar les Copes d'Or van ser en Benzema, quan un se'n va anar. O digue'm que també no, i també era futbol, però tenia que jugar amb Cristiano Ronaldo perquè soy el més joven, el més guapo i que gana més diners. Pues estem parlant de futbol, aquell ho solventava, però el que va fer guanyar les Copes d'Europa, en Benzema, també feia gol. Però com que n'hi havia aquell, en Benzema no servia per res. Igual que aquest en Rafinha, no servia, bueno, sí, era un bon jugador, pressionava jo, ara resulta ser que en Rafinha és un gran jugador i a més golejador. Per què? Perquè no, juga en el seu lloc, juga tranquil. I entra quan no entra, perquè hi vas veure tres llampades i se va acabar la història.
7: Però no està entre els 30 millors de la pilota d'or, això perquè vegis el que és el quantoquet de la pilota d'or.
6: Bueno, però llavors...
7: Per això el Madrid no hi va, i fa ben fet de no anar-hi.
6: Pues, fa bé de no anar-hi.
2: Ah, o sigui, pas ell,
6: que no hi sigui, això ja ho fa el Madrid, de no presentar-se...
7: No, és que és el que ha de fer, però no...
6: Que no jugui la Copa d'Europa.
7: No anar mai més.
6: Bueno, pues que no jugui la Copa d'Europa.
7: No, és que si no juga la Copa d'Europa, baixa la meitat a la Copa d'Europa.
6: Sí,
7: segur. El club fundador de la Copa d'Europa i el que té més títols no la juga.
6: Sí, clar, pues que se retiri. O que li donguin amb ell.
7: S'ha de retirar de la Lliga Espanyola.
2: I el Madrid...
4: De tots modos, jo penso que el Barça, aquesta rapidesa que tenen aquests nanos que corren i que se la passen un a l'altre com aquell que fos un joguet, això és un exemple a tot o ara.
6: Que tots corren, Miquel, que tots corren molt, molt, endavant i tots fan la feina. I quan tu la falles, jo ja tinc dos companys darrere que ho han fet. Digue'ls amb ells quan ho feien. Que miri el partit. No, és com hem parlat del Tordera. Jo em va agradar el Tordera, el moment que ho vaig veure, que estaven allà. Trencar aquest muro costa molt. El Madrid... No, ni construeix, ni tanca, o sigui, són tan bons que cada un se creu que pot anar
4: perquè a contra un senyor, si el pes, sí, el diners pesa massa.
6: I si no, mira, una mica es tindrien que fer mirar una mica el que ha passat. El Madrid va guanyar el Camp de l'Espanyol. Va fotre un festival 2-1 i a l'últim minut.
7: Què ho ha dit? Això, el festival ho dius tu,
6: no?
7: Ho dius tu.
1: Camp de l'Eche igual.
6: No, explica'm a Camp de l'Eche. Ja vamos ganando 2-0. I perquè al final... sí, i sempre a l'aig. El Barcelona, 5, 4, 5. 3. I festival. Veient la gent que li agrada el futbol. Jo vaig veure com juga. Jo sé que, o penso, que el Barcelona, per més bé que ho faci, la manera que jugui, quan jugaran els 4 o 5 bons, de la manera que juga en defensa, ara poden vacilar la defensa, no pot guanyar la Copa d'Europa a dos partits. Perquè de la manera que ho fa, els altres el marcaran.
0: Però el Madrid no va agafar... el que li va passar a l'Espanyol. Com que no va... Això és l'Espanyol, a nosaltres ens pot passar. Però l'Elche va remuntar. I el Madrid no.
7: Hòstia, això és una cosa històrica, que ahir ho vaig escoltar. És el primer equip en la història del futbol des que està a la Lliga que un equip en camp contrari amb 10 jugadors fa 3 gols a la Lliga Espanyola. En tota la història. Sí, teniu tot el record dolent.
0: Tot el tenim nosaltres.
7: Tot el record dolent.
0: Però vosaltres no vau perdre la lliçó. I això que va ser el divendres.
7: Ara m'estaves dient que tot el que estic dient tinc la raó. I ara me la treu. En què quedem?
0: No, se la treu perquè la veritat és aquesta. No vau prendre...
7: Primer me diu, molt bé.
2: Però el que li convé,
7: El que li convé. Els pericos són així.
2: Bueno, Blas, què hem de fer amb l'entrenador, amb l'equip? Què passa aquí?
0: Jo, Manolo, no el veig segur tota la temporada.
2: No, però...
0: No, ho sento molt,
7: Ho vols fer fora?
0: Pots estar la gent amb ell o el que sigui, però...
7: Però un tio sent els colors, com aquest, no en trobareu cap,
0: Però pels colors no... És que a mi que m'agrada és l'entrenador del Deportiu de la Corunya, que el català aquest del Sabadell.
1: Hidalgo, sí, aquest és un fenomenament.
7: Mira, el València fitxat a l'Aguirre.
0: Amb l'Òscar va demostrar-ho i altres...
1: El València fitxava
0: aquí. I aquí també,
7: el mexicà, sí.
6: Però estava des de seleccionador
7: Messi. Sí, ha vingut cap aquí.
2: Ja ha tornat.
6: Ha tornat, vale.
7: Aguirre,
0: aquell és bo per salvar clubs,
7: Sí, per
0: això.
7: Per què ho ha fet el València?
6: Tomàs, avui
7: No vull parlar del futbol.
6: Avui obro una carpeta...
7: Ets una altra cosa.
6: Jornada 7 de la Liga Espanyola. El Madrid le han perjudicado porque tenían que todos los equipos jugar con uno o dos jugadores. Ho apuntaré. Però llavors, quan els altres els hi passi, llavors te diré... I ara què?
7: Avui vas fatal. Dius que el Tordera te va agradar moltíssim la segona part. Si haguessis vist la primera, t'hagués que la bava per aquí. Tenies que jugar
6: a millor, a lo millor
7: per si te va agradar molt.
6: A lo millor...
7: Perdona,
6: a lo millor et vés dir que no. Perquè havies vist els jugadors mal posats, encara que haguessin fet 4 gols.
7: Mal posats, diu.
6: No, és que hi ha maneres de veure les coses, jo et veure el futbol de com s'ha de fer. O sigui, per exemple, el Tordera fa 4 gols i jo dic, aviam, com juguen, quin desastre tenen aquí. Oh, hem fet 4 gols. Pues, com a Madrid, de puta mare.
7: Pues per nosaltres una part no va ser bona, veient la primera, veient la segona...
6: Bueno, pues jo a la segona part vaig veure un equip molt ben ficat que per trencar allò es necessita molt d'empenyo. I ja dic, i com van fer els 5 gol, es van desmadrar per allà darrere per voler pensar que podien fer un contraatac i es van descompensar. I els canvis que va fer també es van descompensar. Mentre que estaven amb dues línies i cons que havia xutat el Vidreres al minut 20 de la segona part, cap. Quan no van començar? Allà. Per què? Perquè els jugadors, en vez d'aquelles línies, es descompensaven. I al moment descompensava, queden un forats. I el que eren forats, nosaltres van començar a aprofitar. Jo només te parlo d'això, no et parlo de dir, és com el Madrid, són tots molt bons, però què vols si tots en saben tant? Doncs pues bueno, en saben tant, però no saben lligar-se entre ells. I fes les jugades que fan.
2: Doncs vinga, fem una pausa, tanta intensitat de publicitat que la teníem pendent de fa una estona, i tornem de seguida.
8: Ara i aquí.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
10: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
11: No, primer has de fer la digestió.
10: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
11: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
12: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
13: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
14: Sí, sí.
13: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
15: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Tordera.
16: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
17: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: 12 minuts i arribem a les 12 del migdia. Aquí encara estàvem parlant de targetes, tot i que ara hem recordat historietes, batalletes dels entrenadors, tant en Josep com en Ramon. De fet, en Tomàs també, han estat entrenadors i expliquen històries, o a vegades històries que no es poden explicar del tot. Però parlant d'això, d'intensitat de joc, d'entrades, de targetes, d'expulsions, aquestes coses que passen. Bé, hem parlat de l'Espanyol, no sé si voleu fer menció del Sabadell, que no sé si sou optimistes amb el Sabadell i del Girona, no sé com el veieu, que no n'hem parlat massa encara, d'aquesta, bueno, travessa del desert, que en diuen, perquè imagino que vol pujar a primera com més aviat sigui possible.
1: Això és molt difícil.
0: Però que ho deuen voler, no, Joan?
1: Bueno, tothom, a segona, tots els de segona volen pujar a primera, perquè totes les despeses i els desplaçaments són com a primera, i jugues amb camps de primera. I a partir d'aquí...
2: I cobra molt més a primera.
1: Bueno, però a part d'això, per això tothom... Per exemple, estàs parlant del Depor. Com fa? Un any i mig el Depor estava a primera red. I va fer...
3: Rep, sí.
1: Primera, i segona i primera. I... El Sabadell fa molts anys que estava a primera. Ja hi havia sigut. El Girona no, però el Girona va estar-hi 3 anys, va baixar, ara ja havia estat 4 o 5 anys, i vol pujar. Però costa molt pujar. Per què? Perquè tu ja veuràs els resultats, que aniran canviant uns dies l'altre, o sigui, el Girona guanya a Cádiz, llavors perd a casa, sembla ser el que té més, aquest any més pamat en la categoria, és el Castelló, que és el que està més... Bueno, veurem el que li passa.
4: Ja l'any passat va fer una bona campanya.
1: Va fer una bona campanya, però veiem què és el que passa. Lògicament, jo continuo pensant que Catalunya, i parlant de país, tindríem que tenir almenys 4 equips a primera divisió.
0: Quins hi afegiries?
1: Doncs mira,
0: el Girona,
1: el Sabadell que hi ha sigut, el Nàstic que hi ha sigut, i el Lleida que hi va ser. O sigui, almenys per potencial A, d'habitants, i per potencial econòmic. Madrid, que encara són més petits que Catalunya,
3: no, i tant, que
1: és... la Comunitat de Madrid,
3: província.
1: Amb 40 quilòmetres, i n'ha tingut 5. El Leganés, que ara no hi és, però bueno, el Getafe, el Rayo, l'Atlètic i el Real Madrid. Sí. Pues, llavors, m'us interessaria, sí. Ojo, la Comunitat Valenciana en té 4, no? O 3. Sí. L'Elx, el Llevant, el Villarreal i el València. 4. Sí. Sí. Nosaltres som la cua. Però la cua per què? Perquè el Barça és un equip, és un arbre tan gros, cua fuga tot. I només pot tenir l'Espanyol perquè aquests... Això no es pot acabar de rematar. Els altres...
2: I si poguessin rematar, el remataria també.
1: Bueno, però no pot, perquè això ja és residual, per més que vulgui. Això és residual.
0: I el Sabadell, també l'apreta?
2: Si poguessin, no desapareixeria.
0: El Sabadell també creus que el Barça... El...
1: Sí. El Sabadell se'n va anar... Sí? El Sabadell se'n va anar a segona divisió, va aparèixer, com va guanyar 3-1 en el Barça. Un partit que li feien falta els punts...
3: El Lleida li va passar igual.
1: I igual que el Lleida.
0: Perquè
1: mira, en Pujolet havia jugat en el Sabadell. Nois que tenia, en vez de cedir de Praia, tenia el Sabadell i llavors el Barça. I el Sabadell una vegada va quedar tercer de la Lliga Espanyola amb el Sabadell. Sí. Vale? Però va guanyar en el Barça quan no tenia que guanyar, pam, el Lleida guanya 0-1 a camp del Barça, va, com va guanyar en el Madrid, 2-1 era festival, però en l'altre no. I així és... és com ara al Girona hi ha eufòria, però si l'any passat tenia 8.000 socis del Girona, de 8.000 n'hi havia 7.990 que eren Barça. Socis del Girona i socis del Barça, vale? Ara, bueno, ja són del Girona, però el Barça.
0: Jo he vist algun anticoler també, dintre del Girona.
1: Sí, però això és residual, això és residual, o sigui, és diferent. És diferent, el concepte és diferent. És diferent. I com que si tu no ets del Barça, entre cometes, tu no ets català, doncs això a tot arreu d'això, mira TV3 i digues que és de l'Espanyol. Sí, sí, és allà, et faran un programa de l'Espanyol allà, però tu no et moràs d'allà. Ara, tots els altres, 25 tertulians del Barça, i jo...
2: Has de veure el Mundo Deportivo, la pàgina 25 i un 36 de l'Espanyol, ja està.
5: El Sabadell sí que va estar molts anys a primera.
1: Sí.
5: Jo, quan era abans, sempre hi havia el Sabadell a primera, i el Lleida també,
1: Sí, però... com moment que feien això, o sigui, quan se trencaven les relacions de l'arbre gros, però bueno...
4: I l'arbre gros hauria d'ajudar en aquests equipets, i no ajuda prou.
6: Això estem d'acord.
2: Al contrari, fons altres i pocs.
1: Clar, perquè els hi treus, l'any passat en el Barça, perquè el després que... no va passar... li va guanyar 2-1 aquí en el d'això i ja va estar. O quan el Girona li va guanyar tant allà com aquí, el president del Barça només deia com era possible que havia perdut amb el Girona. Agafeu les ressenyes, o sigui, només dir, bueno, és un equip d'aquí, és clar, vull dir, com és possible que ets amb 4-2 ho facin i jo tinc... i perdem. Pues bueno.
5: Mira, jo, el Lleida, anàvem i es va guanyar el camp del Barça
1: 0-1.
5: Te'n recordes? I per 0-1 no vam ser campions.
1: Exacte.
2: Ara, jo no sé,
5: imagina't.
2: Jo no sé si és la realitat o les ganes, però jo crec que...
1: Amb en Mané d'entrenador.
2: Jo no sé si és la realitat o les ganes, però jo crec que el Girona pujarà aquest any.
1: Ho té difícil.
2: Per això és molt llarg i ara
1: és llarg, ho té... Bueno, si llavors a mitja lliga potser tenen que fitxar-ne 3 o 4...
2: Perquè té molts jugadors...
1: Sí, però ara se n'hi van 8,
2: Però té molts jugadors de primera divisió,
1: Ara se n'hi van 8, ara, avui, se n'hi van 8, jugarà 3 partits sense 8,
2: Bueno, amb la selecció... Això demostra...
1: I però els punts és que continuen jugant...
2: Això demostra l'equipàs que té, internacionals.
1: Bueno,
2: per això t'he dit que...
1: Però si l'any passat també d'això hagués agafat un delanter com la Bombellana aquest que tenia allà... s'hagués salvat, li va venir d'un gol. O hagués tingut en Porto bé. Perquè els últims 5 partits els gols va fer a terra l'estuari.
2: Se'n van 8, però quan comença la Lliga ja hi són. Quan torni a Renault. Ah, no, segona no para.
1: No para. Tres partits.
2: La segona no para.
0: Sí, sí, n'hi hem parlat la setmana vinent de segona divisió, perquè ara l'aturada, déu-n'hi-do, també. No sé
6: si això també,
0: creus que ara va bé pel Madrid? Creieu que va malament pel Barça? Va malament per tothom? Com ho veieu, això?
6: Pel Madrid, que han de reflexionar una mica,
2: si
6: anirà...
2: No, el Madrid, si en queden tres.
0: I tots marxen, també, Poca reflexió farà.
2: Quina reflexió pot fer? Queden tres.
6: Sobretot en Mourinho...
2: Ara queda Valverde, que no pot marxar per el que va passar ahir. Però en Valverde també havia d'anar amb Uruguai.
0: Potser es va esborrar, també. No?
2: Sí, clar. Aquesta gent, els americans, són molt de la selecció. Aquí no. Però els americans, els argentins, els brasilers... Els americans són molt de la selecció.
3: La pàtria.
2: Aquí no.
6: És que el Madrid només juga amb equips que només donen patades patades.
1: Què has dit? Què has dit? Que torno a repetir el que has dit.
2: Que els jugadors sud-americans, la selecció és el primer. I els d'aquí no.
1: No són el primer. La selecció és l'escaparate perquè qualsevol equip es fitxi a Europa. No perquè siguin
2: vulguin jugar. No, però els que ja hi són...
1: En Pelé va venir a jugar a Europa.
2: L'Andric va dir l'any passat que s'anava al lío, que ell no volia marxar, però s'anava al lío perquè volia jugar al Mundial. Però ja està.
1: L'escaparate. I els que arriben a Nadal... estil aquest en Vini Júnior i tots aquests, quan arriben a que ja han tingut l'escaparate, per què tenim que anar? I allà tots tenen l'opció de que juguen al campionat aquest, o l'amistós, hòstia, aquest, i ve un de segon o un de la prèmia i diu, aquest, hòstia, aquest ho podria anar bé. Doncs pues aquí està. No perquè ho sentin. Tu creus que ara faran 8.000, 10.000, 15.000 quilòmetres entre viatges?
3: Sí. Només per allà,
1: Per jugar-se... És l'escaparate. I qui no li fa la gràcia d'anar amb l'escaparate?
2: No, però els jugadors que ja estan aquí i els hi fa il·lusió amb la selecció.
3: I a més, a la Madrid s'hi va més bé. Romero i companyia.
2: Clar.
3: Ara han fitxat en Romero, la selecció.
2: Aquest que havia anat al carrer.
3: Sí.
2: Veus com diu que sí? Ho reconeix? És l'únic que ho reconeix.
3: Jo dic que era fitxat per l'Atlètic de Madrid. Lo de més no t'ho dic,
0: Molt bé. I llegia, Tomàs, que en Fonitino s'ha enfadat. He llegit ara. Estava mirant la premsa del dia perquè era al palco i es veu que hi havia
2: en Riquelme. Sí, sí. I va dir que li va dir a en Cerezo, dic, si m'atreveixo un baquet, me'n vaig del camp.
6: Però veus, aquí es veu la prepotència d'una persona. Escolta, l'Atlètic de Madrid no pot invitar amb un que es va presentar de president.
0: Va convidar-lo, sí, per posar-lo al palco.
2: Al palco no, tio.
0: Un presidenciable.
2: Per què no és ningú?
3: No és ningú.
2: Tu a Casteu no pots convidar ara, qui vulguis.
6: Tu
2: a Casteu? Però no és ningú. Sí, el pots convidar.
0: Però al palco?
2: En un palco, no. Diu, mira, allà a tribuna, però allà al palco on t'estan... perquè no és ningú, en Riquelme.
1: Perdona, és un soci del Madrid que jo el convido. Va. Qui és el senyor Florentino? Un soci del Madrid que és el president. I qui més maco que un soci del Madrid està a costat del seu president? Com m'hi pots negar? Ja, pregunto, jo et faig una pregunta tonta.
6: No pot ser això, es veu que no pot ser.
1: Fes un retrato amb un altre allà que li llepi el que sí. Està molt bé, però si ho faig. Com un que li faci veure les veritats que li està passant.
2: Aquest es va presentar amb la porta i jo no l'he vist al palco del Camp Nou,
0: Home, en Cerezo deu riure una miqueta, eh? Sota el nas, ben fet això.
2: No vol,
0: no sé, les relacions Madrid-Atlètic de Madrid, com estan?
2: Les relacions. Bé. Bueno, bé, més des que va passar allò
0: millor
2: de Julián
0: Álvarez, no?
2: Des que va passar allò de Julián Álvarez encara es van juntar més, perquè això va ser un pacte que va fer en Florentino amb en Enrique Cerezo. Diu, tu ofrecesme 150 milions, nosaltres decidim que no, i el Barça ja sabe lo que tiene que pagar. I això va ser un pacte que van fer.
1: Per això,
2: jugadors de l'Atlètic de Madrid no els culpo de res. Ells van fer el seu joc, ells van a guanyar i agafen les seves armes. El problema és que el jutge és el que no va fer la feina.
5: I el president, el més petit, el senyor Núñez.
0: Ara. Vinga, arribem ja a les 12 del migdia. Acabem per avui. Gràcies, Blas, Tomàs, bon Miquel, dia. Ramon i Josep. Fins la setmana vinent.
4: Bon dia.
0: Adéu-siau, bon dia.
7: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 21 de setembre. Les tres paraules del dia són bàsic, sang, estrena. Bàsic, l'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting i la Colla Infantil de Diable celebra dissabte la segona edició del No Matabalis. Sang crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu i s'organitza per demà una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un Cafè amb Pediatria. Estrena el Club Futbol Tordera, goleja 5-2 a l'Sporting Vidrenenca en l'estrena de la Lliga. I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrats per evitar estafes. Després d'anys de reivindicacions i feina intensa per diversificar l'oferta formativa al municipi, l'Institut Lluís Companys de Tordera ha aconseguit estrenar aquest curs un nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Ens parlava dels nous estudis el director de l'Institut, Carles Carrer.
2: La gran avantatge d'aquests graus bàsics i com estan pensats és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris. És a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però senzillament has fet un camí diferent.
1: Avui és el Dia Internacional de la Pau, avui també és el Dia Mundial de l'Alzheimer. És Sant Mateu. Fa anys l'actor Bill Murray, avui fa 76 anys. Falten 34 dies per al proper canvi d'hora, que serà la matinada del 25 d'octubre. Falten 21 dies per al proper festiu, el 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un dia amb cel assolellat, temperatures que poden arribar als 31 graus. Demà també farà sol, amb temperatures entre els 17 i els 31 graus. Avui, 21 de setembre, és una data especial per l'astronomia. La tardor comença demà, 22 de setembre, a les 8 del vespre. És un bon moment per plantar cols, bròquil, bledes, espinacs i tenim com a mercat proper el mercat de Blanes, de 9 a 2 del migdia.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

Hola, hola, hola! Què tal? Com esteu? Desitgem que hagueu passat un bon estiu. Nosaltres reprenem el nostre programa A Punt de Solfa amb la il·lusió de que ja heu començat a estimar una miqueta l'òpera. Tenim per davant la temporada d'hivern per parlar de tot el que té a veure amb l'òpera, la història, les anècdotes i, per descomptat, la música. Ens voleu acompanyar?

La temporada passada vam començar parlant del que era una òpera. Pels qui es van incorporar tard al nostre programa i pels qui no tenen gaire bona memòria, us farem una petita recopilació de les qüestions primordials. La primera és: per què l'òpera es diu òpera? Doncs resulta que originàriament es parlava d'òpera per música, és a dir, obra musical, perquè la paraula òpera en italià vol dir ni més ni menys que obra. Amb el temps, aquesta definició tan llarga es va anar escurçant i va quedar només òpera, que és la paraula que a dia d'avui defineix aquest gènere musical. I per anar escalfant l'oïda, què us sembla si escoltem l'ària Addio Fiorito Asil del tercer acte de l'òpera de Giacomo Puccini Madama Butterfly en la veu de Luciano Pavarotti? En aquesta ària, el capità Pinkerton expressa el seu remordiment, la culpa i el dolor per tot el mal que ha fet a la seva amant japonesa Butterfly a l'abandonar-la. És clar que, què voleu que us digui? Llàgrimes de cocodril, El capità Pinkerton, el que és un poca vergonya, es miri per on es miri.

Quin és el millor lloc per cantar òpera? De fet, una òpera es pot representar en qualsevol lloc, però tot resulta molt més fàcil i més agradable pel públic i pels artistes si el teatre on es fa ha estat específicament pensat per fer-hi òpera. Ah, però totes les regles tenen la seva excepció. I en el cas de l'òpera, l'excepció és l'Arena di Verona, un anfiteatre romà ubicat a la ciutat italiana de Verona, que va ser construït l'any 30 després de Crist, en un lloc que en aquella època estava fora de les muralles de la ciutat. Després que un terratrèmol l'any 1117 malmetés l'edifici, l'arena va ser utilitzada com a cantera per altres edificis. Va ser durant el Renaixement que es van portar a terme les primeres intervencions per restaurar la seva funcionalitat com a teatre. A dia d'avui, és una de les estructures del seu estil més ben conservades. Sabeu quina és l'última òpera que s'hi ha representat? Doncs La Traviata, de Giuseppe Verdi, el juny d'aquest any. I es tornarà a representar aquest mes de setembre amb el baríton català Jan Antem, de només 28 anys, en el paper de Giorgio Germont, el pare d'Alfredo, el protagonista. Per fer un tast, escoltem el fragment de l'acte segon Pura si come un angelo, quan Giorgio Germont li demana a Violetta que deixi el seu fill Alfredo pel bé de la família.

una òpera, al cap i a la fi, ens conta una història basada en fets reals o ficticis. I aquí és on entra en joc el llibretista, que és l'encarregat d'adaptar o crear l'argument, els diàlegs parlats i les parts líriques, proveint el compositor de l'estructura literària necessària per la música. I quins personatges trobem en una òpera? Normalment, una soprano que té el paper protagonista i que al final acostuma a morir de manera tràgica. Un tenor que podem considerar coprotagonista i que pot morir o no en la història. I una mezzosoprano i o un baríton que representen els personatges conflictius. A tots aquests podem afegir altres personatges secundaris, els cors i el cos de ball. Però no penseu que els personatges secundaris no són importants, eh? Ah, no! De fet, és amb un personatge secundari, un missatger, que s'engega l'acció en el primer acte de l'òpera Ida, quan aquest missatger informa que el sagrat sol d'Egipte ha estat envaït, els camps han estat devastats i l'exèrcit etíop avança enardit per una victòria fàcil. Aquest anunci precipita l'inici de la guerra i del drama. Escoltem ara aquest fragment.

acabar aquest petit repàs d'inici de temporada, parlarem de les parts que integren una òpera. Comença amb l'obertura, que és una peça per orquestra que precedeix o prepara l'òpera. A mesura que la trama de l'òpera s'anirà desenvolupant, es succeiran les àries, on la soprano, el tenor, la mezzo i el baríton tindran els seus moments de lluïment. Hi haurà també duets o tercets o quartets, recitatius i fragments corals. El cor a les arts escèniques és un grup d'intèrprets que representa un personatge col·lectiu i anònim. I com s'acaba una òpera? Doncs generalment amb tararí. La soprano mor, el tenor de vegades també, i sovint no moren ells només, també moren altres personatges, perquè no oblidem que l'òpera bàsicament és tragèdia. Pel que fa al ximpum final, hi ha òperes que acaben amb un passatge instrumental sense veus, anomenat postludio o conclusió simfònica. Però també tenim finals amb l'orquestra sonant al màxim, acompanyada de tot l'elenc de cantants i del cor, creant un moment grandiós i impactant. Aquest és el cas de l'òpera Turandot de Giacomo Puccini, encara que hem de dir que al final el va escriure el compositor Franco Alfano, perquè l'òpera va quedar inacabada degut a la mort de Puccini el 1924 per un càncer de gola. Puccini va deixar 36 pàgines d'esbossos per al final de Turandot, junt amb instruccions de que Riccardo Zandonai havia d'ocupar-se d'acabar l'òpera. El fill de Puccini, Tonio, no hi va estar d'acord i va escollir Franco Alfano per organitzar i donar forma als esbossos. Escoltem la brillant escena final de Turandot, última òpera de Puccini, que tot i que té la seva part de tragèdia amb la mort de l'esclava Liu, té un final feliç pels dos protagonistes principals, la princesa Turandot i el príncep Calaf.

0: I fins aquí el nostre primer programa. Esperem que us hagi interessat. Ens retrobem la setmana que ve. Espero! Adéu-siau i visca l'òpera!
1: 107.1 FM Ràdio Tordera.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
6: Himnes de Catalunya. Els Segadors. Himne per antonomàcia de Catalunya.

Els segadors, d'una cançó oral a himne nacional. El 17 de febrer de 1993, Els segadors era declarat l'himne nacional per una votació unànime del Parlament de Catalunya a la proposta de llei de tots els grups parlamentaris, defensada pel musicòleg Oriol Martorell. Deia Oriol Martorell, no farà res més sinó donar caràcter oficial a quelcom que amb tota llibertat el poble català ja fa molt de temps ha assumit. El fet que la cançó popular Els segadors sigui l'himne nacional de Catalunya. Martorell va repassar la història per mostrar que tant els favorables com els contraris, tant els que el cantaven Els segadors, vol dir els que aquells que eren favorables, com aquells que el van prohibir, havien contribuït a formar-ne la consciència d'himne nacional en una doble funció, reivindicativa i afirmativa, i alhora en desautoritzava les acusacions d'himne bèl·lic. A banda del procés històric, cal mostrar la importància social i personal que té el fet que algú li vingui pell de gallina quan canta Els segadors, en l'ocasió simbòlica, en el moment precís i envoltat de la gent que considera el seu col·lectiu. Per molt que analitzem amb rigor, amb relativitat i precisió tot el procés històric del cant, poc l'entendrem si no sabem copsar les emocions, les positives i també les negatives, que pot desvetllar. Tant un aspecte com l'altre ens obren la porta a poder decidir més lliurement què en volem fer del cant i del nostre futur col·lectiu. Els segadors va ser feta, potser oralment amb la tècnica dels dictadors de cançons, entre l'estiu i la tardor de l'any 1640, quan el 6 de juny esclata el Corpus de Sang i d'aquesta manera comença una guerra civil. Als inicis de la Guerra dels Segadors, tot adaptant o reciclant una cançó, atenció, eròtica, que cantaven els joves segadors que treballaven als camps. Aquesta afirmació, que podria ser percebuda com una simple informació històrica, en tota la indiferència i la normalitat en què suposadament hem de rebre les informacions històriques d'una època llunyana, en realitat, a la Catalunya actual sorprèn. Que l'himne nacional sigui l'origen d'una cançó verda i atrevida a segons quins incomoda, a segons qui fascina. Per què passa això? Perquè els símbols no són objectes d'una història passada, sinó que són artefactes actius en l'imaginari present. I perquè en la cultura europea la preocupació pels orígens és molt forta. És com si en la gènesi d'una activitat qualsevol ja hi hagués tots els valors que posteriorment s'atribuiran a aquella activitat. Ricó ho sintetitzava. L'origen és mític. El començament és històric. Ara bé, la sorpresa de l'origen cal sumar una sorpresa del present. En la dècada de 1990, a la discoteca Mataronina, Chassis, a la matinada trencaven l'obstinació dels ritmes tecno amb Els segadors. I entre el 2006 i el 2020, el monòleg final del programa humorístic Polònia no hauria estat el mateix sense la erecció de la bandera amb el principi de l'himne en una versió de comprensió tecnològica. Les darreres dècades se n'ha fet centenars de versions, des de la mítica de Rafael Subirachs i les del moviment coral a les de jazz, rock, heavy metal, techno, pop, rumba, samba, música antiga, soul system, tango, house i reggae. Perquè Els segadors és sobretot un cant per ser cantat en grup, en situacions més simbòliques, multitudinari a l'inici de la Patum de Berga, o més informals. Aquesta varietat és la que n'ha fet un símbol i una emoció
que ha vinculat la cançó a moments importants de la vida col·lectiva que ajuden a construir un sentiment personal i una imatge de comunitat. Un país pot tenir un himne nacional fet per encàrrec, acordat per conveniència o resultat d'una història. En realitat, ben pocs entenen amb una trajectòria històrica tan dilatada com el nostre. Ara bé, un himne sempre es pot canviar i no cal que hi hagi una identificació unívoca d'un país amb una música. Hi ha països que no tenen himne declaradament oficial. La Gran Bretanya, per exemple. I d'altres en tenen més d'un. Repassem com va anar en el cas català. La balada dictada l'any 1640 per ajudar a la revolta dels joves segadors de pagès, i per això van triar la cançó eròtica més cantada, va quedar en la memòria oral d'unes classes pageses i menestrals de la Catalunya nord-oriental. Tal com mostra Verdaguer, que en recull versions a meitat del segle XIX a la seva família i sobretot a la seva mare, els textos de Verdaguer van causar impacte entre els intel·lectuals de la Renaixença. Milà i Fontanals els va incloure a Romancerillo Catalán i Francesc Alió els va fer servir per recollir del Saló Cançons Populars Catalanes, 1891, amb una melodia de la cançó eròtica cantada per Jaume Collell. Amadeu Vives l'adapta de seguida per a veus d'homes i la fa cantar a l'Orfeó català. Són els anys en què l'incipient catalanisme cerca un himne nacional, de la manera d'altres països europeus. Finalment, és en l'ocasió del 6 de març de 1897 que, sota la repressió de la policia, l'Orfeó català divulga l'himne i el nacionalisme català adopta els segadors per difondre la ideologia del moviment. Al cor, Catalunya Nova, es difon una nova lletra, menys historicista i sense les referències religioses fetes per Emili Guanyadens. L'any 1900, per exemple, durant la visita del ministre d'Ato a Catalunya, a cada estació on feia parada, el tren que el duia s'hi aplegava un grup de persones que el rebien amb xiulets i li cantava Els Segadors. La construcció dels símbols té a veure amb els sentiments, els interessos i les circumstàncies històriques d'uns individus. I és aquest eix d'on en sorgeix l'afectivitat. Les expressions identitàries són molt importants en el fet i en l'imaginar dels individus i el catalanisme va jugar les mateixes cartes, tant les posicions conservadores com les republicanes i les d'esquerres van assumir el mateix cant, encara que fos en dues lletres diferents. Per representar una actitud comuna, sobretot en els anys de la solidaritat catalana i en les mogudes dècades de 1910 i 1920, la dictadura de Primo de Rivera va prohibir l'himne, com ho va fer amb la Santa Espina de 1907, himne alternatiu. Una prohibició que, evidentment, li va atorgar una força i una legitimitat augmentades. Popularment, llavors, ja va passar a ser himne nacional, tot i que en la proclamació de la Segona República va cedir presència a la versió catalana de la Marsellesa i havia de ser substituït pel cant del poble. Però la controvèrsia en l'aprovació de l'Estatut de Núria va tornar-lo al primer pla amb els fonògrafs escampat la vibrant versió d'Emili Vendrell amb els 100 homes d'en Fontbernat. Durant la guerra i la revolució, els segadors es va transformar en un dels emblemes indiscutibles de la lluita republicana. Juntament amb la Internacional, la Varsoviana i menys l'himne de Riego, amb versions històriques com la Copla Barcelona-París 1937, això en va fer un cant de resistència en la postguerra, assumint així amb versions com la memorable de Charlie Haden, The Ballad of the Fallen, 1983. Però el país
el cant s'havia anat oblidant sota la prohibició en les dècades de 1940, 1950 i 1960. Els fets del Palau, organitzats pel cant de la Senyera, en són un exemple. Ara, l'octubre de 1968, a les exèquies fúnebres de l'abat Aureli Escarrer, a la plaça del monestir de Montserrat, un grup de persones cantaren els segadors de manera pública i clara. Oriol Martorell remarca el risc personal que això suposava aleshores. Un cop d'efecte l'aconseguiren militants del Front Nacional de Catalunya l'any 1971, quan feren sonar durant un quart d'hora un enregistrament amb proclames i assegadors des d'un balcó de l'hotel Duval, a prop d'on era a tornar a ser, llavors encara retirada, l'estàtua de Rafael Casanova. L'acció decidida d'enllaçar amb la generació dels anys de 1930 la va articular Martorell mateix a través del Moviment Coral Català i de l'Assemblea de Catalunya, que a mitja dècada de 1970 ritualitzen sistemàticament els actes amb el cant dels segadors. Al juliol de 1975, a les 6 hores de cançó a Canet, i davant de 30.000 joves, Rafael Subirats canta la versió històrica de la balada, acabant amb "A les armes catalans, que en rei ens declara la guerra", i esclaten les aclamacions. Aquesta nova ocasió i el cant a l'11 de setembre de 1976 a Sant Boi de Llobregat, dirigit per Oriol Martorell, en l'harmonització de Josep Viader i la lletra de Guanyem Vents, situen els segadors en la posició d'himne indubtable. N'apareixen docenes de versions discogràfiques i es canten moltíssims actes polítics. I també l'entona Tarradellas des del balcó del Palau de la Generalitat. Sabeu que s'ha complert 50 anys d'aquesta trobada d'un milió de persones a Sant Boi de Llobregat pel dia de la Diada. La cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992 es va dissenyar amb un fràgil equilibri entre himnes i símbols, entre llengües i banderes, que és difícil les xiulades que el rei havia rebut en visites anteriors a Catalunya i que, d'altra banda, deixés contents els catalans per la representació internacional que rebien. El rei d'Espanya, un Borbó, va entrar a l'estadi amb l'himne nacional de Catalunya, que sense interrupció va enllaçar amb la marxa reial. Però els segadors també tenien una vida nocturna i de la mateixa manera que en els anys de llibertat republicana es cantava a les tavernes, amb la nova llibertat el trobem a la discoteca, com explicat al cas de Chassis, on cap a 1997 o 1998 un DJ sorprenia els clients punxant els segadors a mitja sessió, quan l'atmosfera ja estava carregada al màxim de la insistència rítmica de la música màquina, es produïa un tall complet i entrava en escena una melodia de sintetitzador dels segadors. Els balladors quedaven del tot aturats, però no tenien ni temps de reaccionar amb la inesperada interrupció que els segadors es barrejava amb un ritme trepidant per aconseguir un èxtasi encara més fort. L'efecte era potent i, fins i tot, esperat pels habituals. Ara bé, potser cal preguntar en la societat catalana actual qui sap els segadors. Els guionistes de Polònia tenien clar al setembre del 2006 que els polítics no saben els segadors. No és cap secret que la proporció dels ciutadans de Catalunya que en sabria cantar les tres estrofes deu ser ben baixa. Molta gent, això sí, seria capaç de començar-ne la primera estrofa i taral·lejar la melodia per acabar amb un bon cop de fals. Alguns alarmistes dirien que això demostra el discret nivell de consciència col·lectiva del país. En realitat, això no demostra res, o si de cas, demostra més que res l'abandó progressiu que s'ha fet de l'activitat de cantar, del cantar expansiu i sense prevencions ni institucionalitzacions,
i de la memòria. I aquest fet sí que ens hauria de preocupar força més que no el coneixement d'un cant determinat, per molt simbòlic que sigui. Els segadors ha tingut un lloc indiscutible en els rituals reivindicatius. En canvi, ha patit la indecisió institucional en els rituals oficials, llastats per la memòria dels rituals de la dictadura i per no entendre què fer, i el viure col·lectiu també es fonamenta amb els rituals. Una nova versió de l'himne per a cor i orquestra composta per Antoni Ros Marbà, 2005, ha contribuït a la renovació sonora. Ara bé, és el GAC de Polònia el que probablement més ha divulgat entre els ciutadans el signo de l'himne nacional. Ha fet que l'himne fos entranyable, domèstic com els personatges caricaturitzats. Ha actuat en la mateixa direcció de les paròdies que hem anat trobant de dècada en dècada. El panorama d'una certa normalitat, on l'himne és un mer artefacte simbòlic d'un país que es preocupa més aviat poc dels símbols, té a l'altre plat de la balança la capacitat reivindicativa dels segadors, encara del tot vigent i sembla que prou necessària.

0: 107.1 FM.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda. Ara i aquí. Trieu i remeneu, que tenim de tot. Entreteniment, informació, música i entrevistes. Quan? Ara, cada matí. On? Aquí, a Ràdio Tordera. Ara i aquí, el magazín dels matins amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: La sintonia que ens acompanya per donar-los la més cordial benvinguda i dir-los que estem a punt d'oferir-los el repertori del dia d'avui. Encara estem fent un repàs d'aquelles millors melodies de la dècada dels anys 70, la música pop que van ser la protagonista i que nosaltres ho farem proposant-los i escoltar aquest primer tema.

única fantàstica melodia, la que hem acabat d'escoltar, aquella doncs, que ens ha posat aquesta meravellosa veu, Eddie Gourmet. I bé, nosaltres ens volem quedar també en la música de casa nostra i ho farem al costat de la Janet. Un tema molt sonat com aquest, Por qué te vas?

Doncs bé, entre aquesta cançó i moltíssimes més, la Janet se va obrir un gran pas dintre el món discogràfic en la dècada d'aquests anys 70 amb aquest Por què te vas. I nosaltres que anem seguint aquesta trajectòria del repertori, volem fer-ho al costat de la veu de Morris Albert i ho fem amb aquest tema Feelings, Sentimientos.

per uns moments la tranquil·litat i la sensualitat d'aquest tema. Aquests sentiments que a vegades els podem tindre a fora de pell és amb aquest tema anomenat Feeling. I bé, la gran veu de Morris Albert. Anem, doncs, caminant en el temps i ho fem al costat de la veu de Mungo Jerry amb aquesta versió, Lady Rosa.

eren les estrofes que podem considerar que són ben senzilles, però sí que el ritme que porten a sota d'aquestes versions cantades, doncs porten un ritme que era molt i molt ballat i molt bon escoltat, amb aquest nom, Lady Rose, amb Mungo Jerry. Ens anem cap a una altra canció que ens la interpreten els The Cheerleaders i el tema és O'Kell.

Doncs bé, nosaltres que compartim al seu costat aquestes notes musicals, amb aquesta versió Girl. I que de mica en mica anirem assumint aquesta estona dels dilluns, que nosaltres volem encarar-ho amb una estoneta dintre aquest magazín Mar i Aquí, amb bons temes musicals, com aquest que els hi proposem. Interpretació de Do Barro i el tema Me Estoy Volviendo Loco.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Aquesta nova modalitat permet als alumnes obtenir el títol d'ESO a través d'una formació més pràctica i vinculada al món laboral. Ho avançava el director de l'Institut Tordarenc, Carles Carrer.
2: La gran avantatge d'aquests graus bàsics i com estan pensats és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris. És a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però senzillament has fet un camí diferent.
1: La colla infantil de Diables de Tordera celebra la segona edició del nou Matabalis. La tabalada comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants. Ho explica tot plegat aquesta proposta del proper dissabte Rubén Casals, cap de colla.
3: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: Crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu. L'entitat del Banc de Sang confirma que hi ha hagut una davallada del 20%. Joan Ramon Grífols és director assistencial del banc.
4: I aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals comencen la seva activitat a ple rendiment.
1: S'organitza per demà una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un Cafè amb Pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom, que se celebrarà de 10 del matí a 12 del migdia. En esports, el Club Futbol Tordera goleja 5-2 l'Sporting Vidrerenca en l'estrena de Lliga. Un inici espectacular permet al conjunt quadribarrat sumar els primers 3 punts de la temporada, malgrat jugar pràcticament tota la segona part amb un home menys. Valorava el partit l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
5: No, és millorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els hi demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Comencem una nova setmana parlant de sol i de temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. Aquesta passanit han pujat les mínimes, que s'han situat entre els 16 i els 22 graus. Per tant, encara tenim mínimes que superen els 20 graus, sobretot a la franja costanera del sud de la comarca, i unes temperatures màximes que avui també pugen i que, a conseqüència del vent de Garbí, seran cap als 32, puntualment als 33 graus, a l'interior de la comarca. Per tant, temperatures pròpies de la segona quinzena del mes d'agost, no pas de la segona quinzena del mes de setembre. De moment, això sembla que ha de variar poquet al llarg dels pròxims dies. Aquesta setmana es presenta estable, amb temperatures càlides. Sembla que de cara a la setmana vinent sí que podríem tenir alguns canvis, però en qualsevol cas ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, avui, demà passat, tranquil·litat, sol. Avui amb alguns núvols prims, demà i demà passat amb l'ambient més assolellat, i tot això amb vents que avui, demà i també dimecres seran fluixos. Dijous el vent de Garbí serà moderat aquí a la costa maresmenca. La situació marítima, en conseqüència, de moment, els tres pròxims dies es mantindrà tranquil·la, amb mar arrissada i petites àrees de marejol poc importants.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
7: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
8: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
7: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment.
2: Aquesta cançó es diu Ni un duro.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
1: Sí, sí.
0: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera, 107.1 FM. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Ja hi som aquí, ja hi som aquí. Hola, què tal? Com anem? Com anem? Com anem? M'agafo la resposta amb allò que podeu dir molt bé. Estem tots molt bé. I jo que me n'alegro moltíssim. Aquí a la ràdio també estem tots molt bé. Les 9 del vespre i 5 minuts en aquests moments s'inicien el Bones Vibres d'aquest divendres, un divendres molt especial. Divendres, dia 18, el numerologia és el número també que li pertany a la lluna, el número 18. La numerologia compartint una mica de la part més esotèrica. Estem a quart creixent i avui, senyors, senyores, és el darrer divendres de l'estiu. Doncs sí, l'últim divendres de l'estiu ja és aquí, a gaudir-lo al màxim. Acomiadem l'estiu com es mereix, amb un somriure i amb bona música. I especialment amb molt bona companyia, la teva i la nostra. Em feu molt feliça. Cada divendres, quan us celebreu a través de les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Compartint, com sempre, des d'allà fa 5 anyets, el Bones Vibres aquí a través del 107.1 de la FM, a través de Ràdio Tordera, la xarxa Comunicacions, Ràdio Local. La importància de les ràdios locals a Catalunya, una importància bàrbara, eh? No sé si la paraula seria correcta. Doncs bé, el Bones Vibres, com sempre, aquí cada divendres donant peu al nou cap de setmana. I en aquesta ocasió, un divendres encara més especial, donant peu a l'acomiadament de l'estiu 2026. I quasi ja donant la mà i donant la benvinguda a la propera tardor 2026. Diem adéu a l'estiu amb el cor ple de bons moments. Anem directes a gaudir al màxim a sobre d'aquest cel que tenim tan bonic. Preciosíssim. Té un color així, un blau fosc, eh? Amb una lluna, com et deia, creixent. Molt maco. Ai, aquest Bones Vibres, que no sé com anirà. Sempre dic el mateix, sé a l'hora que començo, però no sé el que faré durant aquestes dues hores de ràdio. El Bones Vibres el que té en especial és que tu estàs aquí i que la música és la protagonista, amb petites informacions actuals que sempre ens ajuden a manejar aquesta estona. De tant en quant cantem, de tant en quant fem alguna entrevista si sorpresa, i actuem sobretot amb molta espontaneïtat, eh? M'agraden molt les coses espontànies. Aquí ens ho podem permetre en aquest espai de Ràdio Fórmula. Estiu, no t'acabis. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Mari Trini Hernández.

Entre tu i mil mares, una bonica cançó d'aquesta gran artista Laura Pausini, que està en aquests moments de gira en el seu tour Canto World Tour 2026-2027. Aquí a Espanya, també a Barcelona, va venir durant els mesos d'abril i properament actuarà ja novament a Europa el dia 1 d'octubre. Se l'espera amb els braços ben oberts a la seva estimadíssima Itàlia. Canviem d'estil, canviem de ritme i ara ens serem directament amb, al costat d'un gran català, Joan Dausà. El títol de la cançó, ho diu tot, perquè diu exactament això: ho tenim tot.

0: ho podem provar ara mateix.
1: Ho tenim tot.
0: Només cal que estiguem quiets i en aquests moments dir estic bé, ho tinc tot.

Hem de provar aquests rajos de fe, d'esperança, de provar-ho bé, de la bona vibra que podem captar arreu del món. Divendres, dia 18 de setembre. Avui, segons el calendari gregorià i segons m'informa la meva estimadíssima amiga la Viquipèdia, avui és el 261è dia de l'any. Tenim 104 dies per finalitzar aquest 2026. És a dir, tenim 104. Ui, 104. 104 dies meravellosos per fer moltes, moltes cosetes i per dir, ho tenim tot per poder tirar endavant. De fet, si segueix una miqueta la filosofia, si et tens a tu mateix i ja tens allò que diuen, ho tens tot, tens allò que és essencial. Ai, anem a comptar. 19, 1. Divendres, avui, no compta. Diumenge, 2. Dilluns, 3. A veure, què més? Dimarts, 4. Ai, comptem el dimecres. Dimecres, 5 o 4 i mig. 4 i mig, perquè, clar, dimecres, podem dir allò de... Que no s'acabi l'estiu.

21. En aquests moments són les 21:21 de la nit. El número 21 és un número amb molta força, amb molta màgia, perquè si sumes el 2 i l'1 en fa 3. El 3 és un conjunt de bones coses. El número 21, en la numerologia, una miqueta més esotèrica, representa el món. El món són cicles, són èxits i també són camins de vida. Especialment el número 21, si la traiem de la part més esotèrica, més mística, i l'agafem de les cartes, per exemple, del tarot, ens diu que són cicles de vida, que és un altre cicle. De fet, nosaltres estem tots a punt de finalitzar un cicle d'una estació per iniciar un altre. Nosaltres estem a punt de finalitzar l'estiu i una altra part del món està a punt de finalitzar l'hivern. Són cicles que s'acaben per iniciar-ne d'altres. Que no s'acabi l'estiu, però és que s'ha de finalitzar.

Acomiadem l'estiu com es mereix, amb bon rotllo, amb bona vibra, donant les gràcies doncs, per aquestes calors tan xafogoses. I perquè, mica en mica, ara, doncs, mira, acomiadem l'estiu amb una mica més de plaer, no? De gaudir del sol, de la calor, sense tanta xafogor. Al final, l'estiu ens ha donat un respir per poder gaudir-lo d'una altra manera. Esperem que la tardor sigui maca, sigui molt maca, i la puguem gaudir molt, molt bé. Doncs bé, com et deia, un, dos, tres, quatre, quatre i mig, quatre i escaig. Dies per finalitzar aquest estiu 2026 i iniciar la tardor, l'equinoci de tardor, que serà? Serà el dimecres. I qui ja està aquí, és ella. I així ho diu. I, de fet, porta més o menys una horeta a dalt l'escenari. Yeah.

Estoy aquí. De ben segur, ho ha dit moltes vegades en els darrers dies. De fet, Shakira ha revolucionat a la capital d'Espanya. I també ha revolucionat Barcelona, perquè en els darrers dies ha estat tant a Barcelona com a Madrid. Una gran estrella que ha donat les gràcies pel, doncs, per l'amor, no? Pel caliu que ha rebut de tots nosaltres. I de fet, ara mateix està gaudint amb el seu públic. Avui comença macroconcerts a Madrid. 12 macroconcerts, una fita única. Shakira des d'avui realitza una residència inèdita de 12 concerts a Espanya durant aquest mes de setembre i octubre del 2026 per, en principi, tancar aquesta gira, una gira mundial anomenada Les Mujeres Ya No Lloran. Però una servidora, doncs, que m'agrada molt anar a les fonts, ve anat directament a la pàgina de Shakira i no finalitzen els concerts a l'octubre com tenia ella previst aquí a Madrid. No, perquè he vist a la seva pàgina web que quan marxi de Madrid té un macroconcert a Egipte. Sí, se'n va cap a Egipte. Li costarà tancar aquesta gira perquè és una gira inèdita que ha triomfat a Amèrica i ara està triomfant aquí a Europa. L'artista Shakira, la gira Les Mujeres Ya No Lloran, World Tour. Des d'avui, dia 18 de setembre fins al proper 11 d'octubre. A l'estadi Shakira, un recinte temporal construït a l'espai d'Iberdrola Music, al districte de Villaverde, a Madrid. Concert en viu i en directe a partir de 8:45 del vespre, Shakira. Un recinte meravellós, que obre les seves portes a partir de 3:45 de cada tarda amb activitats, diverses activitats, fins l'hora del concert. Encara hi ha entrades disponibles per veure Shakira, entrades a la seva pàgina web, a Live Nation i a Ticketmaster. Shakira actua avui per primer dia d'aquesta macrogira mundial i dels 12 concerts que farà de forma consecutiva a Madrid. A l'estadi Shakira. Quin honor que pugui cantar aquí a Espanya. Ella sempre diu que ho porta en el cor, de fet els seus fills són catalans. I que a més pugui venir a triomfar. I amb un estadi amb el seu nom. En viu i en directe, a partir de 8:45 del vespre, Shakira, avui 18 de setembre, també demà 19 de setembre i el diumenge, dia 20 de setembre. Després d'un dies de descans, continuarà el 25, el divendres vinent, divendres, dissabte i diumenge. El 2 d'octubre també estarà actuant, el 3 d'octubre, el 4 d'octubre, el 10 d'octubre, l'11 d'octubre. I ella pensava que finalitzaria aquí la seva macrogira, el seu supertour. Doncs no, com et deia, el dia 28 de novembre, Shakira en directe a Piràmides de Giza. No sé si ho pronuncio bé, Giza, no sé si es pronuncia així, eh? Bé, el nom del país me'l sé perfectament, Egipte. Concretament a la localitat d'Al-Haram. Ella ens ha demostrat que està sempre en el lloc que ha d'estar i que podem superar qualsevol cosa que ens pugui passar a la nostra vida, resiliència i ser cada cop més fortes. I com diu Shakira, les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, les mujeres ja no lloren, és el títol del seu darrer àlbum i la seva gira. I una de les cançons que canta dins aquest àlbum, Punteria, al costat de Cardi B. Shakira, protagonista.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Thank you.

Meravellosa cançó d'Amistades Peligrosas. Aquesta peça musical ja té uns anyets. El tema s'anomena La voz de un ángel. I és un tema que s'inclou dins l'àlbum La última tentación, una cançó i un treball musical publicat l'any 1993. Ha plogut, eh? Ha plogut molt. Una cançó de l'any 1993 que en aquest 2026 la podem tornar a escoltar dins la gira que estan fent aquest duet, els que van iniciar Amistades Peligrosas, Cristina del Valle i Alberto Comesaña. En aquests moments, un altre gran concert. Estem plens de concerts a tot arreu, eh? Avui divendres, Alberto Comesaña i Cristina del Valle, coneguts artísticament com Amistades Peligrosas, actuen a Talavera de la Reina. Demà dissabte tindrem aquest duet i a tota la seva companyia a Oviedo, dins les festes de Sant Mateo. El proper 26 de setembre a Sevilla. I a Barcelona, estaran a Barcelona, a Barcelona, a Barcelona, el mes d'octubre. I quan he vist la data dic, oh, no sé si fer-me un regal, eh? No sé si fer-me un regal. El 17 d'octubre. El 17 d'octubre una servidora serà una miqueta més gran. Ja haurà donat la volta al sol. El 17 d'octubre, viu i en directe a Barcelona, Amistades Peligrosas. Concerts i més concerts aquest 2026. De fet, el 2025 va ser un any ple de concerts, aquest 2026 també, i el 2027 sembla que també ho serà. Anys de molta música, de molta música. Després, de fet, després d'obrir-se la famosa Covid, que ja la vam patir tots, doncs els cantants van voler sortir, van voler retrobar-se novament, tenint cantants nous, cantants d'abans, cantants que havien reposat i ara tornen de nou. I la música ens uneix, la música és alegria, la música és energia positiva per tot el planeta. La que també està de concerts i està triomfant moltíssim, ha triomfat al Palau Sant Jordi, ha triomfat a Madrid, que de fet fa res, 4 dies, es va acomiadar també de molts dels concerts que va fer a Madrid, després d'altres concerts consecutius que va fer a Barcelona. És una gran artista catalana i que demà dissabte actuarà a Baracaldo abans d'anar cap a terres americanes. Una cançó que s'ha cantat moltíssim, ai, tant en els concerts. Quina cançó. Una cançó que feia connexió.

0: Bona sort, Aitana, que la tens i encara la tindràs. Tens una estrella fantàstica, una llum meravellosa i, el més important, l'estimació del teu públic. Aquesta cançó, Connexió Psíquica, s'ha convertit en un dels moments més efervescents i icònics dels directes d'Aitana. Des del llançament del seu àlbum Cuarto Azul, aquesta cançó s'ha consolidat com un autèntic fenomen de masses, que es viu amb una bogeria col·lectiva a través de l'escenari. Sense cap mena de dubte, la cançó provoca una reacció immediata en el públic durant el seu Cuarto Azul World Tour. Crit a ple pulmó de totes les persones que estan allà en el concert. Una energia que s'ha pogut viure a Barcelona i a Madrid en els darrers dies, les darreres setmanes. Tant al Palau Sant Jordi de Barcelona com al Movistar Arena de Madrid. Jocs de complicitat, sempre a dalt l'escenari, entre l'escenari i el públic. Aitana, que sol aprofitar aquest moment del show per interactuar molt a prop dels seus seguidors. Doncs bé, en aquests moments aquesta cançó, doncs segur que s'està escoltant, o com a mínim estarà a punt d'escoltar-se, perquè és una cançó que sempre canta aquí. Cantem nosaltres, cantem totes les persones que en un moment estan allà a l'escenari. Els oients es converteixen en cantants. Un tour que continua avui divendres, 18 de setembre, a Bilbao, perquè en aquests moments Aitana està actuant al Vizcaya Arena. I també ho farà demà dissabte 19 de setembre, al Vizcaya Arena, a Bilbao, les entrades esgotades. Molt bona sort, Aitana, tant en els concerts que et queden aquí a Espanya com a la gira que faràs d'aquí no res a Amèrica, començant per Bogotà el proper dia 16 d'octubre.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar un pacte nacional i encarar la crisi educativa. La consellera d'Educació, Esther Ribó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada a la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó de definir, ha dit, les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa de manera serena per sumar i no per dividir.
3: El president doncs ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment doncs la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
2: I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què, recordem, va morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat. És el segon cop que va a la cambra baixa.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
2: I el govern espanyol ha condemnat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral a Begoña Gómez, la dona del president. Fons de l'executiu sostenen que Peinado ha dut a terme una instrucció arbitrària i injusta que només ha tingut com a objectiu la persecució judicial contra Gómez pel fet de ser la dona del president. Justament avui, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper dia 30 de novembre. I a Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà llestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde, Xavier García Albiol, ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per conèixer l'estat de l'actuació títica, la remodelació avança a bon ritme. No està obert al públic precisament aquesta tardor. Avui es donaven aquestes dates. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Molt bona tarda, tingueu. Engeguem aquest espai de les emissores locals per explicar tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en els conflictes. Perquè els conflictes formen part de la nostra vida. Discutim amb la parella, amb els amics, amb la família, amb els companys de feina, fins i tot amb persones que gairebé no coneixem. La pregunta és, per què discutim? Sovint perquè tenim opcions, també opinions, evidentment, necessitats o interessos diferents. I tenir un desacord no vol dir una cosa dolenta. El problema acostuma a aparèixer quan deixem de parlar del problema i comencem a atacar a l'altra persona. Una discussió pot començar per una diferència d'opinió molt petita i acabar amb crits, insults o paraules que després ens penedim haver dit. És per això que avui volem parlar de conflictes, posar-los directament al centre. Com els vivim, com reaccionem quan ens enfadem i, sobretot, què podem fer perquè una discussió no se'ns en vagi de les mans. Perquè no sempre es tracta d'estar d'acord, sinó que també es tracta de saber discrepar.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: L'Hora Maresme, des de 8 ràdios de la comarca, amb en Marçal CC a les vies de so, i ara farem un experiment. Atenció, perquè ens adonem que al final aquests conflictes que avui comentem sorgeixen per diferents punts de vista, però també per falta d'acceptar-los, és a dir, acceptar que aquests punts de vista diferents a vegades existeixen, perquè és veritat i acceptem-ho. Sempre pensem, o a vegades pensem, que les nostres raons tenen més pes que potser d'altres i no valorem prou les opinions contràries, les opinions dels demés. És per això que, per fer aquest experiment, ara mateix convido a tres companys. Dani Grau, bona tarda, com estàs? Des de Canet.
6: Bona tarda, vull discrepar amb tu i acabar molt malament amb tu. Sí.
5: Molt ben fet. Bé, malament esperem que no, però com a mínim estarem en desacord una estoneta. Clar que sí, Dani. Oriol Leu, des d'Arenys, què tal, com estàs, company?
7: Molt bona tarda. Bé, bé, bé, aquí disposat a entrar en conflicte.
5: Exacte. Molt bé, fantàstic. Ho veig els dos molt, molt disposats. Des de Canet, des d'Arenys de Mar, també des de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, com estàs, company?
8: Què tal, Marc? Bona tarda, bona tarda. Doncs mira, jo una mica discrepo perquè no sé jo si m'agrada molt estar aquí ara mateix, perquè et diria que discutir és la cosa d'aquest planeta Terra que més detesto. No sé, em genera molta ansietat, però bueno, veurem a veure què ens tens preparat, Marc.
5: Bé, avui el que farem és intentar discutir, perquè hi ha aquesta diversitat d'opinions, però discutir d'una manera serena, positiva, sana. Discutir no sempre vol dir acabar crits, o com a mínim això és el que intentarem avui. Vinga, va, us poso tres casos diferents perquè em respongui en primer moment al Dani, després veurem la reacció, en aquest cas de l'Oriol i també del nostre company de Sant Vicenç de Montalt, d'en Martí, i estarem pendents també de la resta de casos. Imagina, Dani, que tens un grup de WhatsApp amb diferents amics, d'acord? I una persona fa un comentari que tu potser consideres que és injust sobre una decisió que heu pres entre tots. I escrius una resposta en aquest mateix grup de WhatsApp i l'altra persona et contesta, però d'una manera bastant agressiva, no? Notes que la conversa comença a pujar de to i que hi ha altres persones en aquest grup que també s'estan ficant i que estan començant a discutir. Què faries tu, Dani? Atiaries aquest foc? Com reaccionaries?
6: Home, depèn de la persona que, amb la que hagi doncs, fet això, perquè hi ha persones que tu tens més afinitat i altres que no. Hi ha persones que tu tens amb uns col·lectius que saps que li agrada el conflicte. Jo tinc, jo conec certa, alguna gent que li agrada el conflicte per conflicte. Per tant, si t'agrada el conflicte, anem al conflicte, i si és bona gent, doncs intentaria apaivagar, diguéssim, els ànims.
5: És a dir, que hi ha gent que, al contrari que deia en Martí, sí que se sent còmode en aquest conflicte,
6: sí,
5: no? Tu creus
6: i
5: que
6: tant,
5: sí,
6: I tant. A mi me'n venen dos al cap ara mateix. Uh-huh. Evidentment no diré els noms, però vull dir que són amics meus o coneguts meus que li agrada el conflicte, els agrada el conflicte. No saben viure sense conflicte.
5: És a dir, Dani, que tu reaccionaries diferent depèn de la persona que tinguessis davant. Si se sent còmode en el conflicte, anem al conflicte, i si no, doncs intentem apaivagar els ànims.
6: Com que sé que està buscant el conflicte, doncs hi anem, perquè com que és així i el nano l'han parit així fins que es mori i que visqui molts anys, doncs anem al conflicte.
5: Tu li dones a cadascú el que vol, no? Si algú vol calma, calma, si algú vol guerra, guerra.
6: Sí, i a més, com que he estat a diversos col·lectius i entitats i històries, el que es decideix en un grup, diguéssim, per majoria absoluta o per una majoria bastant majoritària, jo crec que s'ha de respectar.
5: Molt bé. És allò també de la teoria d'aquell espiral del silenci, no? Que hi ha opinions que a vegades no es posen de manifest perquè en un grup, si comença la majoria a votar una opció, doncs aquella sembla que acabarà tenint més repercussió. Oriol, com reaccionaries tu si et passa això? Si un grup de WhatsApp amb amics acaba d'aquesta manera, faries com el Dani, tu? Depèn de la persona que tingui aquest problema o que posi una mica més de paca de formatge, t'hi tornaries o, en canvi, apaivagaries els ànims?
7: A veure, dono 100% la raó al Dani, que depèn molt de la persona que ho fa, de la persona que contesta agressivament, si saps que és d'aquest tipus, que també en coneixem, Hi ha gent que sembla que s'alimenti de conflictes, que li agrada estar enfadat tota l'estona i amb males paraules, i hi ha gent que això li agrada. El que no tinc tan clar com en Dani és que jo donaria a tothom el que vol, Si és una persona que sempre està buscant el conflicte, no hi toparé perquè ell vulgui sempre, saps? Jo sé el que penso és que els WhatsApps els carrega el diable, I això sí que és veritat, que el WhatsApp que és escrit, també es poden fer àudios, evidentment, però sobretot si és escrit, no hi ha to, allà no hi ha l'entonació, no hi ha la manera de dir-ho. Està escrit i prou. A partir d'aquí, qualsevol persona ho pot entendre absolutament diferent, i a vegades potser estàs discutint perquè t'han dit una cosa que tu et sembla que t'ho han dit de forma agressiva i no és tan així, o potser no ho interpretes de forma agressiva i ho era. És a dir, que discutir per WhatsApp encara té molt més mèrit perquè és molt més difícil, eh? Per tant, sí, depèn de la persona que digui segons què digui i toparies més o menys, però a mi d'entrada discutir per WhatsApp no m'agrada perquè és que ho trobo molt difícil perquè en allà no hi ha entonació i no saps mai com t'estan dient les coses ni com reben ells les que diguis tu.
5: Doncs va, Oriol, t'ho canvio. Estàs amb un company de feina que et diu davant d'altres persones que també estan treballant com vosaltres que no has fet bé una de les tasques que tenies encomanada. Tu en principi consideres que la responsabilitat tampoc era del tot teva, perquè esteu treballant en equip, i a més sembla que t'està deixant en un mal lloc davant dels companys, no? Com reacciones aquí, en el cara a cara?
7: Jo començo a tenir una edat que dic les coses, eh? Que si penso que és injust, doncs ho diria. Potser fa anys, no? I diries, bueno, mira, calles i abaixes les orelles, però dir-ho sí, jo trobo que ara dir-ho sí, que després et renyaran igual, eh? I seguiran esbroncant i hauràs d'abaixar les orelles, però almenys ho hauràs dit. Per tant, jo crec que ja, dic, de la quarantena per munt, eh? Jo ara ja les coses, jo les dic, no hi ha problema.
5: Tu també, Martí, perquè ja ens has dit que no t'agrada el conflicte, però si passés una situació similar...
8: És que ja he donat una mica de pista, eh? No sé si faig bé dient això a quina antena, perquè llavors la gent es voldrà aprofitar de mi, potser més. Però és que jo ho detesto tant i em genera tant malestar. I de veritat, és que és una cosa que no puc. Jo, de petit, ma mare sempre m'ho diu com una anècdota, que li deia, si us plau, no discutim. Doncs ara el mateix. Reconec que baixaria cap i cap endavant. I després realment penso que el problema... Igual jo em toca fer una miqueta més de feina per culpa de no voler discutir, però prefereixo ser així que no ser una persona que, bueno, que no tingui aquesta responsabilitat emocional cap als altres, diguem. Així que...
6: Martí, no vull obrir debat, però quan deixis de ser un pipiolo de 25 anys o 27 dels que tinguis i tinguis una edat com l'Oriol o com jo, que sóc més gran que l'Oriol, doncs jo crec que canviaràs de perfil.
8: Crec que se'n diu ser respectuós. En plan, prefereixo amb l'edat que tingui mai voler-me aprofitar de ningú ni mai poder ferir per dir les coses malament o no tenir pèls a la llengua, poder ferir algú. I mira, sempre jo crec que, i els meus pares són iguals, que som més d'aquest tarannà, però no sé, potser ja t'ho diré, Dani, quan em faci més gran, a veure.
5: Molt bé, de moment us felicito per l'experiment, que està anant molt bé. Hem tingut diferents punts de vista, en aquest cas, de diferents situacions, algunes digitals, altres en persona, altres poden ser en persones desconegudes. Què hi diuen els experts? Doncs diuen que el que cal és aturar-nos abans de reaccionar, sobretot respirar, baixar el to, donar-nos uns segons per evitar que diguem coses que potser després lamentem. I també ens diuen que, atenció, que intentem parlar del problema però no atacar la persona. No és el mateix dir no estic d'acord amb allò que has fet o amb això que dius que dir, per exemple, ets un desastre. Això ja seria etiquetar i convertir una actitud o una opinió directament en una manera de fer. També cal escoltar l'altre, no només per respondre, sinó per entendre el punt de vista de l'altra persona. I si el conflicte comença a pujar el to, com dèiem, posem-hi una pausa, eh? Respirem, sembla que estiguem massa enfadats d'entrada, però cal que parem una mica... cal que respirem per després poder continuar xerrant. El que també hem de tenir clar, Martí, en aquest cas, que cal defensar també la nostra posició, que no només pel fet que algú vulgui esbroncar-nos o tenir un punt de vista diferent, dona dret a anul·lar directament l'altra persona, perquè tothom ha de tenir dret a expressar-se, a discrepar i a poder fins i tot canviar d'opinió. Així que si els conflictes no es poden evitar, tampoc no cal que acabem tots enfadats ni pensant exactament el mateix, però el que sí que podem decidir és com els afrontem. I és per això que avui us convidem a escoltar aquest Hora Maresme. Perquè sí, discrepar és humà, però respectar-nos també. I el fet de tenir una opinió també ho ha de ser. El 90% dels casos atesos pel Servei de Mediació d'Arenys de Mar, per exemple, acaben amb un acord. Bones notícies. Es tracta d'un recurs municipal que es va posar en marxa ara fa un any i mig i que treballa per la prevenció, l'atenció i la gestió dialogada dels conflictes veïnals, familiars, organitzatius o d'espais públics, Oriol.
7: Doncs exacte, mira, estem parlant de conflictes, doncs el servei de mediació treballa en això, treballa amb conflictes de diversa naturalesa, des de problemes de convivència derivats de sorolls fins a desacords familiars, escolars o relacionats amb l'activitat comercial. La seva responsable aquí, Arenys Mar Aro, destaca que, tot i que no tots els casos poden resoldre's, evidentment, mitjançant un procés de mediació, sí que han aconseguit arribar a un acord amb el 90% de les situacions que ells tracten. Per això és important saber que la mediació existeix. L'escoltem.
9: Sí, és un servei que està molt consolidat i precisament és cap a la línia també que anem, no? També de que ens conegui la gent, també per fer prevenció, no només ser reactius, és a dir, la gent té un conflicte, no? I abordem aquest conflicte, sinó també d'una manera més preventiva. Al final és treballar per la convivència, tot i que el nom del servei és servei de mediació, no només fem mediacions com a tal, també fem prevenció, i la prevenció passa doncs, per treballar amb la convivència. I això passa també doncs, per la cohesió de la ciutadania. Si a mi m'està molestant que un veí faci X soroll, no esperaré setmanes, mesos, que aquest soroll se me vagi inquistant a mi i em vagi posant nerviosa i al final pugi de males maneres i m'acabi barallant amb el veí, sinó doncs, que tingui eines que em pugui relacionar d'una manera cordial, dialogada i pugui abordar doncs, aquest soroll que m'està molestant.
7: És que, de fet, la mediació és una eina que requereix la voluntat de totes les parts implicades per participar en aquest procés. Dos no es barallen si un no vol, dos no medien també si un no vol. Per això Mar Aro destaca quins casos tenen i també com els atenen.
9: Quan ens arriba alguna persona, algun ciutadà o ciutadana amb un conflicte, el que fem és estudiar una miqueta quin conflicte és i quina solució necessita aquest conflicte, perquè no tots els conflictes necessiten d'una mediació a l'ús. Hi ha conflictes que potser doncs, és simplement una facilitació o gestionar aquest conflicte. No cal que arribin tots a una mediació. Llavors, els que sí que necessiten una mediació com a tal, doncs evidentment el que fem és oferir un espai de diàleg segur, en el que en aquest cas doncs, jo estic de mediadora, i d'una forma neutral i imparcial.

0: de prevenció?
1: El que s'està detectant, que això no només aquí a Arenys de Mar, això és global, és que antigament tu coneixies tots els teus veïns, coneixies els veïns, els fills, els nets, coneixies a tothom. Possiblement perquè vivíem en el mateix lloc, no? I la gent doncs, no es movia tant. Ara què passa? Que jo no sé ni com es diu el meu veí, perquè potser no ho posa ni la bústia o no m'he fixat. I no tenim interès tampoc per conèixer ni els veïns ni a ningú de la ciutadania més enllà dels nostres cercles. I això és important, perquè si jo conec en Martí i conec tota la seva família i hi ha algun conflicte amb ell, doncs segurament aniré a parlar amb ell. Ara això costa molt, perquè no sé res d'aquest veí ni tinc interès. Llavors, la prevenció també ha de passar per aquí, per conèixer, tenir interès en conèixer amb qui vivim, qui tenim al costat, qui tenim a sobre, qui tenim a la ciutadania.
0: Per acabar, deixeu-me dir-vos que el servei de mediació aquí a Arenys s'ofereix a la segona planta del Calissai els dilluns a la tarda i els dimarts i dijous al matí, un servei de mediació que cal conèixer, almenys sabem que existeix.
2: I tant que sí, molt ben vist, Oriol, gràcies per aquesta informació. Més a més, un servei que també està disponible a molts altres ajuntaments de la comarca. Gràcies, Oriol.
0: Fins ara.
3: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.

0: Posem el focus no en els conflictes, sinó justament en tot el contrari, en la pau. Lluís Maria Panyella és cantant de folk i, entre altres qüestions que ha fet a la seva vida, ha format el grup Els Cinc Dits d'una Mà amb Xesco Boix i amb Àngel Daban, entre altres, escampant aquesta cultura de la pau i la defensa dels drets humans, seguint l'estela del cantant americà Pete Seeger. Dani.
1: Doncs sí, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí. Bona tarda, què tal? Hola.
2: Bona tarda a tothom.
1: La cultura de la pau vol dir no conflicte, sí o no?
2: Exacte, exacte. Mai millor definit.
1: La cultura de la pau. Pete Seeger, la seva música folk, diguéssim, escampada per tot el món, amb vosaltres, amb tu, el Xesco Boix, l'Àngel Daban, el Noé Ribas i l'altre company que no recordo com es deia...
2: Toni Jiménez.
1: Exacte. Què és la cultura de la pau i què, quins són els paràmetres d'aquest moviment, en podríem dir, Lluís Maria?
2: Home, la cultura de la pau, jo diria que és la que hauria de dir el món. Vull dir, el respecte a tothom i a respectar i vaja, lluitar per un món millor. I jo crec que és lògic, no? Vull dir, pura lògica. Estimar, respectar, viure i deixar viure.
1: En aquest sentit, ara potser amb aquesta auge de l'extrema dreta i tal, i tot el que està passant al món, a Ceuta, sense anar més lluny i tot això, està més vigent que mai, no? Això, podríem dir?
2: Home, i tant que sí. El que passa que és impensable que la gent no pensi amb el cap, que no se'n recordi del 1966, que no se'n recordi del 1939 a Europa, és que no s'entén, no s'entén el per què aquests moviments feixistes, per dir-ho clarament, que van contra la llibertat humana, no s'entén, no s'entén. Almenys jo no ho entenc.
1: Evidentment. Darrera qüestió, Lluís Maria, perquè anem molt pillats de temps, en aquest sentit, quin paper hi juguen els interessos econòmics de les grans multinacionals i els interessos polítics, diguéssim, importants? Suposo que un paper molt important, no?
2: Bé, crec que no ens ho podem ni imaginar. Vull dir, hi ha gent que... o hi ha interessos que només miren per ells i els altres que es fotin i aguantar i tira i passen de tot i...

0: Bueno, sí, vull dir, és desagradable, és, no sé com dir-ho, vull dir...
1: Home, ja ho dius prou bé, diguéssim, prou directe, ja ho dius prou bé, sí.
0: Val, és doncs... desagradable.
1: Molt bé.
0: Amb lo fàcil que és intentar estimar. Si no estic d'acord, respecta'm, jo et respecto a tu. És llei de vida, és bàsic, si no, ja em diràs, no? Vull dir, és increïble la gent com no pensa, com els hi tenen segrestat el cervell, és que és, no ho entenc. És
1: doncs
0: fàcil,
1: vull
0: dir.
1: Doncs molt bé, Lluís Maria Banyella, gràcies per ser aquí amb nosaltres i, evidentment, sempre hem de tenir doncs, encesa aquesta flama de la pau i d'evitar el conflicte. Gràcies i fins una altra. Abraçada forta. Gràcies. Adéu.
0: Moltes gràcies.
2: I de Canet cap a Tordera, Marc Tresserres, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Marc.
2: A veure, deixa'm fer-te una pregunta, Marc. Quina és l'última vegada que has discutit?
3: Doncs mira, va ser la setmana passada, entre cometes, discutir, perquè va ser simplement un intercanvi d'opinions, però realment lleu, amb el meu germà.
2: Molt bé, però això ja seria discutir, no? És que potser tenim mal entès el concepte de discutir, no? I sembla que haguem d'acabar crits, no? Per què discutim tant, Marc? A veure, quins són realment els motius de fons d'una discussió? Perquè no pot ser només, no?, per si calia tancar la tapa del lavabo, per exemple, o per buidar el rentavaixelles, no? Hi ha motius que a vegades són insignificants i que acaben encenent una foguera, eh?
3: Exacte, perquè justament tu ho comentes, són insignificants perquè només és el detonant. Vull dir, en el fons ja hi ha uns motius principals que han anat fent bola a diversos temes, Marc. Llavors, per exemple, els diversos motius principals que podrien començar, doncs, això, no?, una discussió. El primer... una diferència de valors o perspectives, que abans ja n'heu parlat una miqueta. Venim de maneres de fer diferents, amb tons de veu diferents, cadascú quan es posa a parlar amb algú altre, i a més també, òbviament, cadascú del seu punt de vista, i veiem el món de diferent manera. Llavors, tu i jo, Marc, no ens coneixem en excés, però probablement amb algunes coses coincidiríem molt i en altres no tant, però
2: nom,
3: no per això. Digues.
2: Amb el teu nom, per exemple, que em sembla molt maco.
3: Sí, a mi, el teu també, exacte. I llavors, doncs aquí és on hi hauria un problema de, ostres, és que tenim maneres de pensar tan diferent. Bé, anem a analitzar realment si, tot i pensar diferent, cal una discussió, no? Aquest seria un primer punt. El segon, per exemple, és, evidentment, el no comunicar-nos, perquè moltes vegades no discutim pel què, sinó pel com, un malentès, un to de veu inadequat. Això t'ha passat a tu també?
2: Sí, home, i tant. I el que dèiem també, quan hi fiquem altres mitjans, per exemple, els digitals, no? La conversa de WhatsApp, que moltes vegades acaba agafant un altre caire, no? O una altra, una altra lectura, no? Diferent del que tu volies dir, no?
3: Sí, exacte. I, de fet, em sumo al que ha dit en Martí Capçada, no sé si ho ha dit algun company més, però... O sigui, per res del món m'agrada tenir converses realment importants i que sabem que ja pot haver-hi una tensió per mals entesos per WhatsApp. Sempre o trucada o a través del cara a cara, evidentment, que sé que costa, ho deia l'Oriol, el nostre company, però jo crec que amb l'edat que tenim, uns més, uns menys, crec que això s'ha de poder parlar.
2: Mm-hmm. Molt bé. Més coses, perquè
3: sí.
2: Més enllà d'aquest to, no? Deies tu, Marc, no és, a vegades no és pel què, no? És potser una nimietat, no? O a vegades és pel com, no? Pel to, no? També hi ha altres qüestions com expectatives, per exemple, no? Jo espero que facis una cosa i si no la fas o no és com jo m'esperava, també em puc emprenyar, no?
3: Clar, evidentment, aquest és un problema greu que jo, sense ser psicòleg, perquè crec que això ho pots tractar fins i tot anant a teràpia, la gent, el fet de generar-te expectatives esperant, ui, si t'has d'esperar com algú, actuï com tu faries. Ja, en aquest món, com hem dit, tots som diferents. Jo crec que tots ens hem emportat decepcions en algun moment o altre, però quan et vas fent gran, penso jo, i fas una mica d'introspecció i realment ets honest amb tu mateix, dius, ostres, és que realment, bé, és la seva manera de veure-ho, no cal que ens hi enfadem, no cal que discutim, no? I una última, Marc, també, no ens n'hem d'oblidar, òbviament, de l'estrès i el cansament, perquè quan anem saturats, sobretot a la feina o a casa, tenim una mica la metxa més curteta de lo normal, alguns més, alguns menys, però crec que el problema de si estàs cansat, estressat, amb alguna situació, home, de vegades ho fas pagar als altres. I a mi, personalment, em fa ràbia la gent que li costa controlar aquest àmbit.
2: Cadascú que gestioni el seu, no? Però, en fi, aquestes coses passen i tant.
3: I tant.
2: Aprofito que estàs reflexiu, Marc, perquè llavors em venen preguntes i volia saber què diuen els experts o què has trobat o quin és el teu punt de vista. Uh-huh. Ens hem de passar llavors la vida discutint? És a dir, si hi ha totes aquestes opcions que ara comentàvem, discutirem tota la vida? Estem condemnats a patir o a discutir sempre? O és que al final ho hem de girar i potser discutir té alguna part positiva?
3: Clar, doncs ho preguntes bé, perquè, a veure, depèn. Discutir en si mateix, penso jo, no és bo ni dolent. És una eina, m'explico. És a dir, és dolent si es converteix en un combat de boxa, no? Quan, tu ho has dit, quan hi ha crits, quan hi ha insults, ara el que dèiem, no?, de la metxa curta, quan l'únic objectiu és guanyar i humiliar l'altre, al final, quan estem encesos, el que fem és defensar-nos. I escoltem poc. Llavors, moltes vegades, això que diuen de respira fins a 10, no ho parlem ara, hi ha gent que... amb el temps ho ha aconseguit, de dir, val, no discutim ara, no em parlis, deixa'm uns minuts o una estona o parlem l'endemà, no? I això, clar, si no ho fas, destrueix una relació, perquè t'hi pots portar bé amb una persona, però quan estem encesos, jo crec que dius coses que poden ferir els altres, i crec que ens ha passat tots alguna vegada de relliscar, i aquí és on pot destruir una relació. No sé com ho veus tu.
2: Sí, sí, estic totalment d'acord, tot i que a vegades costa fer aquest pas de dir
3: sí,
2: deixem-ho refredar unes hores,
3: Sí, sí.
2: No, és que ara estic en calent, no vull comentar-ho ara perquè crec que t'estàs equivocant, no?
3: Totalment.
2: I és aquí on comencen els problemes.
3: Sí, exacte. Llavors, aquesta seria una manera de poder-ho gestionar. L'altra pot ser una discussió constructiva, no? Serveix per posar els problemes sobre la taula, posar límits, que abans l'Oriol ho ha dit. Abans jo abaixava les orelles i no deia res, i ara, tot i dir-ho bé, o de forma diplomàtica, que, per exemple, jo, com en Martí, també ho intento fer així, és dir-ho a la persona, ei, jo reacciono així, o, perdona, amic, quan m'has dit això, no m'has sentat massa bé, només et dic com em sento. Si ho podem gestionar millor el pròxim dia, encara que m'ho hagis de dir, ok, no? El tema de la comunicació. I llavors està, bàsicament, la diferència en canvi de xip, no? Hi ha dos enfocaments. El competitiu, que és el que hem dit, el combat de boxa, jo contra tu, l'objectiu, bàsicament, és tenir la raó a qualsevol preu, que d'aquesta gent n'hi ha moltíssima, i l'altre enfocament seria aquest més madur, que crec que tots hi hauríem d'arribar en algun moment, m'incloc, evidentment, d'aquest col·laboratiu, no?, que és tu i jo contra el problema, perquè està clar que canviant la mentalitat i fent servir la comunicació assertiva, per exemple, jo em sento així, no?, és el que t'he comentat abans, en lloc de, és que tu sempre fas això, és que tu... Clar, la discussió deixa de ser una amenaça i es converteix, en canvi, doncs, en una oportunitat per millorar la relació, bàsicament, amb comunicació.
2: Tot no és personal, no? Acaba sent, anem a buscar aquest problema, anem a buscar les parts positives o les conclusions positives que tu hi pots aportar, i anem a buscar les meves també, a veure si entre els dos fem un pack, no?
3: Clar, i aquest 50-50 que a mi m'agrada molt, no? Jo, per exemple, si hagués la Gemma, a ella l'encantaria, no? Perquè ara aplicaria el del signe del zodíac, des signe balança, no? Buscar l'equilibri. I a mi m'agrada això de jo cedeixo, tu cedeixes també, per tant ens escoltem, et respecto el teu punt de vista, però clar, arribem una mica d'acords per no discutir tota l'estona.
2: I que difícil, Marc? A vegades hem de reaprendre, o
3: sí,
2: de construir-nos, perquè a vegades, així explicant-ho, evidentment, i avui estem posant la teoria perquè els oients, perquè tothom en sigui conscient, no? I ho posem sobre la taula perquè és veritat que això ho estic fent malament, aquest dia estava estressat i no m'hauria d'haver emprenyat, aquest dia és veritat que la meva parella, la meva amiga, la meva família tenia raó i jo no ho veia així, però és veritat que en el moment i quan passa... sembla que algú s'apodera del teu cos i que perds el món de vista,
3: Sí.
2: Llavors és quan has de tenir clar, no, vaig a la teoria, vaig a veure els de l'Hora Maresma que m'han explicat tot això, vaig a aplicar-ho, no? Aquí és on tenim el problema.
3: Sí, jo crec que ara que t'estava escoltant, una altra cosa que crec que hauríem d'aplicar tots una mica i que segurament amb l'edat que tenim ja ens ha passat és, sobretot canviarem si ens podem posar la pell de l'altre siguent empàtics, però ja no és intentar entendre'l, sinó viure-ho. Al final, quan tu vius una cosa... llavors pots encara arribar a entendre una situació d'una altra per molt que hagi actuat malament. No vol dir que li haguem de permetre tot, i no li diguem, però entendre-lo una miqueta més. I de vegades jo me n'he adonat que fins que no ho he viscut jo, no he arribat a entendre al 100% per què aquella persona aquell dia va actuar d'X manera.
2: Molt bé, doncs a veure si ens ha quedat clar. Us vaig a demanar a l'Oriol, al Martí, al Dani i al Marc un petit resum o una espècie de titular de amb què us quedeu o quina és la vostra assignatura pendent, o què us agrada que feu bé, per ajudar també, com dèiem, a l'audiència, a tothom que avui està escoltant el programa, o fent el programa, o col·laborant en el programa, sentint-se seu aquest programa. Qui vol començar?
3: Va, jo mateix, i t'ho deixo amb tres paraules: ser empàtic, respectuós i saber escoltar.
2: Ser empàtic, respectuós i saber escoltar. Així segurament no ens barallarem tant, o
3: exacte,
2: com a mínim intentarem defugir els conflictes d'una manera agressiva o d'una manera que no sigui.
3: Sí, els aprendrem
2: a
3: gestionar.
2: Molt bé, fantàstic. Fins ara, Marc, gràcies.
3: Fins ara.
2: Em queden encara més conclusions a treure.
1: Aquest programa m'ajudarà a comptar fins a 10 quan em trobi en una situació de conflicte, estic segur.
2: M'encanta, Dani, fantàstic. Marçal CC.
4: Doncs sí, vull afegir una cosa, que és molt important comunicar els sentiments en una mediació, els sentiments de les parts, perquè al final les persones, i això és una opinió meva que no m'he inventat jo ara, sinó que ho he llegit en mediació de conflictes, atenem menys a les raons i més a sentiments.
2: Que bo.
4: I això ho deixo aquí a l'aire, perquè m'ha vingut molt de gust dir-ho en una cosa tan important com aquesta.
2: És un apunt boníssim, i ens el quedem també, perquè moltes vegades, igual que diuen que una imatge val més que mil paraules, els sentiments i les sensacions que queden mentre dura la discussió, abans de la discussió i després de la discussió, també poden fer molt i molt de mal. Un bon apunt d'en Marçal CC. Em falten més reflexions. Oriol, amb què et quedes tu? No tinc l'Oriol per aquí. I el Martí?
5: Jo et diria d'intentar no fer el que no t'agradaria que et fessin a tu, i sobretot em sumo a el que ha dit el Marc, i a aprendre a tenir responsabilitat emocional, ja que és molt important, doncs, aquest punt empàtic per no ferir, doncs, la tranquil·litat o els sentiments de les altres persones, perquè a vegades ens prenem una màniga ampla que no cal.
2: Doncs us he de posar molt bona nota. M'han encantat les reflexions d'aquesta primera part d'aquest Hora Maresme. També moment de fer un cop d'ull al cel. Gràcies, Martí. Fins ara.
5: Fins ara.
2: Vinga, va, anem a fer un cop d'ull al cel, pendents de la meteorologia d'aquestes properes hores. Com ho tenim a la comarca, Quim Serra?
6: Estem a poques hores de l'arribada oficial de la tardor. Això passarà aquest proper dimecres a les 2:05 de la matinada. Però la veritat és que si mirem els termòmetres, les temperatures són més pròpies de la recta final del mes d'agost que no pas de passada ja la segona quinzena del mes de setembre. Però bé, de moment sembla que aquesta calor continuarà els pròxims dies. Demà, com avui, l'ambient serà càlid, una miqueta més fresquet, sobretot a primera línia de la costa, perquè a diferència d'avui, que hem tingut vent de garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra. I això, doncs, farà que, si més no a primera línia de la costa, la temperatura pugui baixar lleugerament. Però, en general, molts valors estaran per sobre dels 30 graus en una nova jornada d'estabilitat, de vents fluixos i situació marítima tranquil·la. El mateix esperem dimecres. La tardor arribarà amb unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
7: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Clar, a veure qui li explica, segons qui, que arriba la tardor aquesta setmana, que ja s'ha acabat l'estiu. Això pot ser un motiu de conflicte també avui, eh? Posant el conflicte sobre la taula, gestionant-lo i sobretot també, a vegades, assaborint-lo. Busquem-lo des del punt de vista positiu, busquem-lo des del punt de vista de millorar, de tirar endavant, de progressar, d'escoltar l'altre, d'acceptar que hi ha diferents punts de vista, de saber també com fem sentir a l'altre i com ens sentim nosaltres mateixos. De seguida en seguim parlant. Abans, però, hem de fer un cop d'ull a les xarxes socials, a veure si la Laura Espanyol, des de Malgrat, ha trobat que avui hi ha algun conflicte a la comarca del Maresme. Què tal, Laura? Com estàs? Bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs pocs conflictes, a les xarxes, per sort.
2: Només notícies, no?, de moment. Poc conflicte, no?
8: Exacte.
2: I sembla incoherent, poc conflicte a la xarxa, perquè a vegades les xarxes s'han creat directament per buscar el conflicte, eh? Què expliquen del Maresme avui, Laura?
8: Doncs al Maresme tenim que ja s'ha presentat el Festival Dos Terços a Mataró i que l'edició d'aquest any se celebrarà del 14 al 25 d'octubre a diferents escenaris de la ciutat sota el lema Gaudir la Terra amb els cinc sentits, toca, olora, tasta, escolta i mira. El festival inclourà música, teatre, dansa, art contemporani i la Fira de la Pagesia. És la sisena edició d'aquest festival i ve amb la intenció de seguir potenciant el vincle entre la ciutat i el seu entorn agrari, promoure la història, la cura, la sostenibilitat i els projectes agrícoles i culturals diversos que hi tenen cabuda, a la vegada que també es gaudeix d'un paisatge que és patrimoni.
2: Molt bé, és posar en valor, no? Justament avui que estem posant en valor els diferents punts de vista, també posem en valor l'espai agrari, la pagesia i, evidentment, també la història, la cura, com ara explicava la Laura, i la sostenibilitat. Molt bé, més enllà de la comarca del Maresme, també hem d'estar al dia del que està passant al món. Què és notícia avui?
8: Doncs avui és notícia que han trobat un fragment de l'Odissea de fa 1.700 anys amagat en una biblioteca dels Països Baixos. Un investigador neerlandès de la Universitat Radboud de Nimega, Marc de Creix, especialista en literatura grega, ha trobat inesperadament aquest fragment del llibre 12 de l'Odissea mentre estudiava una col·lecció de manuscrits cristians antics procedents d'Egipte que es conserva a la biblioteca de la Universitat d'Utrecht, als Països Baixos. La majoria de textos estaven escrits sobre pergamí en llengua copta, que és la llengua egípcia antiga que feia servir l'alfabet grec, però també hi havia papirs egipcis i grecs. Amagat entre aquests papirs va aparèixer un tros de pergamí descolorit, però escrit amb lletra clara, en què Marc de Creix va identificar de seguida uns versos d'Homer. És un fragment diminut d'aproximadament 6x7 centímetres escrit sobre pergamí i que, com dèiem, té 1.700 anys.
2: 1.700 anys i el troben ara. Déu-n'hi-do, com és la vida, que et dona sorpreses. Qui li havia d'explicar aquest estudiós? I la dada curiosa del dia, Laura, amb què ens quedem?
8: Doncs ens quedem en que la recerca en Alzheimer ha entrat a una etapa decisiva. Els avenços en biomarcadors permeten detectar la malaltia de manera cada vegada més precoç i precisa, mentre que l'arribada dels primers fàrmacs capaços de modificar-ne l'evolució obre un escenari terapèutic fins fa poc inexistent. Assajos d'arreu del món han permès que ja hi hagi dos fàrmacs, el lecanemab i el donanemab, que frenen l'evolució del deteriorament cognitiu que provoca l'Alzheimer un cop apareixen els primers símptomes. Aquests dos medicaments ja han estat aprovats als Estats Units, al Japó i a la Xina, i més recentment la Unió Europea a través de l'Agència Europea de Medicaments. Només a Europa no s'estan oferint de forma globalitzada.
2: Doncs aquí sí que no entraríem en conflicte, eh? Un aplaudiment per tot l'avançament i per tota la recerca mèdica, evidentment, i a totes aquestes millores també que ens ajudin a frenar aquest deteriorament cognitiu i aquest Alzheimer. Molt bé, doncs això és el que hem trobat avui a les xarxes. Gràcies, Laura, tot i que no marxis gaire lluny perquè també tenim la pregunta del dia. Què preguntem avui, Laura, a xarxes socials?
8: Doncs avui preguntem a les xarxes, també aprofitant l'increment d'interès per l'Odissea gràcies a la pel·lícula de Christian Nolan, preguntem als nostres oients si s'han plantejat llegir l'Odissea.
2: Molt bé, ho has plantejat tu?
8: Plantejar-m'ho sí, fer-ho encara no.
2: Però ho vas descartar ràpidament, no? Te la vas plantejar i vas dir, bueno, de moment ho descartem, no?
8: Bueno, de moment no he tingut temps.
2: No hi havia conflicte amb tu mateixa. De moment vas dir, bé, descartat, no. I ja ho veurem en un futur, no?
8: Exacte.
2: Molt bé. Gràcies, Laura. De seguida ho preguntem també a l'audiència i que ens responguin a través dels canals de xarxes socials. Fins ara! Que segurament no sigui una odissea és trobar activitats que es passen aquests dies al Maresme, eh? Què tal, Martí, com estàs?
5: Doncs molt bé, Marc, aquí a punt porto tres propostes avui.
2: Tres.
5: Tres, concretament. Bueno, una és que de diferents dies, però bueno, et deixo que em donis pas i us les explico.
2: Vinga, va, doncs com vols que et doni pas? Ho faig de manera així pomposa o de una manera més suau?
5: No, així, una mica pomposa m'agrada, Marc, a veure.
2: Pomposa t'agrada, eh? Doncs vinga, som-hi, agenda sobre la taula, que de seguida el nostre coneixedor del paisatge i activitats de la comarca del Maresme, Martí Capçada, grandíssim Martí Capçada, ens informa de tres motius, tres, que no us podeu perdre aquesta setmana al Maresme. Què tenim, Martí?
5: Mare de Déu, així dona gust, eh? Així dona gust. Doncs vinga, comencem amb el primer pla o activitat que podem trobar i és una activitat que durarà un total de 6 dies, del 22 al 27, ja que és la festa major de la Minerva a Calella. Com que tenim el temps comptat aquí a la Ràdio Marc, no em puc ficar a dir-vos tot el programa sencer, però podeu mirar a consultar-lo, ja que hi haurà activitats cada dia, però us diré les activitats de demà, que és aquest primer dia de la Festa Major, i hi trobarem, primer de tot, la Fira d'Atraccions, que s'inicia demà i ja es podrà trobar durant cada dia fins al dia 27, amb un petit recordatori, que és que el dimecres, el dia 23, hi ha un 2x1, ja que és el dia de l'infant. Llavors, doncs bé, qui dubti sobre quin dia anar, li recomanem que s'hi acosti aquest dia. Llavors, com a dates, com a actes marcats, a les 9 de la nit tenim el pregó de Festa Major, que aquest any anirà a càrrec de la Unió Esportiva d'Handbol de Calella. I després, a 10:45, per començar de la millor manera aquesta Festa Major, a l'Embalat tindrem un concert de barraques amb Dani Six en Iskit, els Detallets i l'orquestra Maribel. I ja per acabar, més tardet, hi haurà DJ Jorge Peña Fiel per començar aquesta Festa Major amb una mica de ballaruca, Marc, i bona companyia.
2: M'encanta, perquè estem dient que començarà la tardor, però sempre hi ha Festa Major, sempre hi ha motius per ser feliç i celebrar. Molt bé.
5: Això ho diem, eh? Les festes majors és una cosa que, si vas combinant amb tots els municipis, pràcticament et podries passar mig any anant d'una festa major a una altra.
2: És fantàstic. Alguna cosa més a l'agenda?
5: Vinga, ens anem amb una activitat a Canet de Mar, que la podem veure aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, i parlem de la Fira del Mercat Modernista. I és que el centre històric s'impregna d'elements, d'ambient, de figuració i també de recreació del segle passat, i durant tot aquest cap de setmana es podrà gaudir d'actuacions, activitats culturals, artístiques, lúdiques, infantils i gastronòmiques, i tampoc hi faltaran espectacles, rutes, exposicions i conferències. Així que res, dir simplement que en aquesta edició del 2026 la fira té com a eix temàtic la gastronomia, i en el fet que un bon àpat és molt més que menjar, sinó que és companyia, diversió i relacions socials i familiars.
2: T'ha quedat preciós. Què més?
5: Deixa'm respirar una mica perquè m'ha quedat preciós, però mare meva la cantarella. Vinga, ens anem a una última activitat, ja que, com he dit, en porto tres aquesta setmana. I l'última, ens anem cap a Vilassar de Mar el diumenge, dia 27, que trobarem una classe de ioga davant del mar, acompanyat d'un esmorzar, també, a 9:45 del matí, concretament, ja que es pot començar el diumenge connectant una mica amb el cos i la natura, amb aquesta ascensió de, no sé si ho diré bé, però s'anomena Sunrise Hatha Vinyasa davant del mar. Així que, bueno, jo, perquè no estic especialitzat en això, però qui sàpiga del tema sabrà al que em refereixo.
2: I sí, és una Hatha Vinyasa del ioga, així, tranquil.
5: Hatha Vinyasa.
2: Postusses, sí.
5: Molt bé. Mira, sort que m'ajudes. Això és una pràctica que combina moviment, tècniques de respiració i meditació, seguida de, com hem dit, un esmorzar saludable al Club Nàutic.
2: Fantàstic. Doncs mira, saludarem el sol, que també és una postura de ioga, i després saludarem el menjar, per passar-nos-ho molt bé i doncs per posar benzina també al cos. Fantàstic, Martí, gràcies per aquestes recomanacions. No marxis gaire lluny, que t'esperem a la tertúlia esportiva.
5: Gràcies a tu, Marc.
2: Tot això com el Hatha Vinyasa, no ho sé jo perquè sigui molt intel·ligent, és que el nostre tècnic de so, Marçal CC, mentre fan a la taula, fa postures de ioga. I llavors em va dir, ara estic fent el Hatha Vinyasa, i jo per això me'n vaig enterant. Torna ara també per la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i també chef de menjar saludable, perquè no pot ser d'una altra manera, la Txell Rubio, amb el nostre company també Marc Treserres, que ja el tenim per aquí de nou. Hola, Marc.
3: Hola, Marc.
2: Atenció, perquè avui fem un plat d'aquells que ve de gust sempre, lleugeret, tant pel migdia com per la nit, eh?
3: Això mateix, ho has clavat. Anem a fer-ho, evidentment, amb la nostra coach, que tu acabes de presentar, la Txell. Txell, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Bones, Marc, i bona tarda a tothom.
3: Escolta'm, el meu company ho deia, és un plat lleugeríssim, i a més, jo no l'havia escoltat mai, eh? A veure, quina recepta ens portes avui?
9: Una recepta estupenda, sobretot avui, per acomiadar aquest estiu, i a més aquest estiu gastronòmic, que després farem receptes de tardor, però aquesta aprofitant a tope el que és el cogombre i els fruits, el que són les mores, que són estupendes, amb unes propietats antioxidants importantíssimes per una vida saludable i amb molta vitamina C. Per tant, si voleu, ja podem dir els ingredients.
3: Home, i tant. A més, amb aquesta presentació que acabes de fer, ve de gust ja començar-la a provar. A veure, què necessitem?
9: Què necessitem? Sobretot, una presentació molt ràpida, ha sigut senzilla, però com tu dius, farà que tothom a casa s'animi a menjar aquestes amanides. Molt senzilla, aquesta amanida amb crema de mores. Què necessitem? Hem escollit verd, espinacs, ruca, o si voleu també tenir un plat més a to, amb el color de les mores, podeu escollir el llollo rosso, que és moradet, d'acord? Nosaltres hem fet verd i morat. Després necessitem cogombre, cogombrets petits, encurtits, ceba i porradell. Molt fàcil. Què farem? Netejar-ho i tallar-ho molt petit. No fa falta que feu uns cortes precisos ni de restaurant, res, que sigui còmode i que després ho poseu tot en un bol. Per fer la salseta, què necessitem? Iogurt de cabra, mores, anet, vinagre de poma, oli, sal marina i pebre negre. Tot això en funció de per quan siguin les persones que es menjaran aquesta amanida. Una amanida per quatre persones, posem dos iogurts de formatge de cabra, perdó, de cabra, de llet de cabra, disculpeu. Boníssims, que li donaran un toc espectacular. Tot batut, batut, què fem? Amb tot el que hem dit abans, que fem un bol, remenem i ja tenim aquesta super amanida. Hem guardat, com hem fet a la presentació, una miqueta de tot per després col·locar-ho mono. I què us ha semblat el plat?
3: Home, doncs molt maco. A mi quan m'has enviat la foto és molt, molt de verd, evidentment, per aquesta amanida, però tots aquests ingredients, que n'hi ha moltíssims i que cada un, com m'has dit tu, t'aporta alguna cosa diferent. I el toc de les mores, per què? Perquè són de temporada?
9: Molt bé, molt bé, perquè estem fent realment cuina de proximitat, cuina de temporada, que podeu anar a passejar per qualsevol indret en aquests moments i ara ja podem trobar mores. Per tant,
3: clar,
9: s'ha d'aprofitar, clar.
3: Escolta,
9: és, com dir, digue'm.
3: No, perdona per interrompre't, acaba, Txell.
9: No, no, cap problema, digues.
3: Pel tema de les mores, que n'hem parlat una miqueta de com, de per què serveix aquest plat, i a més, les mores, vaja, és que a part de la vitamina C, tenen unes propietats molt bones per afegir-hi en aquesta amanida, i jo no en tenia ni idea.
9: Sí, perquè tenen un poder antioxidant, recordeu el color, tot el que són, recordeu que hem parlat a l'estiu de les cireres, tot el que tenia aquest color, ara, com canviem ja, anem a la tardor, tenim aquests colors morats, també tindrem la remolatxa. Què tenim? Doncs aquestes propietats antioxidants, a més, molta fibra, a més, com hem dit, vitamina C, i sobretot un sabor estupendo. Què podeu fer? Molt important, quan feu les mores, si no n'haveu fet mai, és com quan fem una vinagreta de mango. Queden com una espècie de trossets de palets o de granets, en aquest cas,
3: sí.
9: I s'ha de colar, però cap problema. I si no voleu, tampoc no passa res. Nosaltres aquí, en aquest cas, com no hem menjat més proteïna animal, i hem posat fruits secs i una mica de llevat nutricional. Per tant, tindríem un palat complet. Que voleu una miqueta més carn o peix? Podeu. Però avui l'estrella era per acomiadar l'estiu, que hem tingut, que tenim tanta calor, molta aigua i moltes propietats, que ara mateix, fent un passeget, podeu anar a recollir per Tordera, per Palafolls, mores.
3: Molt bé, doncs, Txell, ens ha quedat claríssim. Última recepta de l'estiu, com tu comentaves, n'havíem fet aquestes primeres setmanes ben fresquetes. Tocarà la setmana que ve canviar a la tardor, perquè canviem ja d'estació. I, Txell, amb tu ens veiem el dilluns que ve. Moltíssimes gràcies, com sempre.
9: Una abraçada. La setmana propera tindrem a la Mònica al Degundo.
3: Ah, sí, tota la raó.
9: Un altre cop.
3: Tota la raó. Molt bé, doncs vinga, Txell, ens veiem d'aquí 15 dies.
9: Una abraçada, gràcies.

0: I moment també per la crònica esportiva del cap de setmana amb la nostra tertúlia habitual, amb els nostres companys, per conèixer l'actualitat esportiva d'aquest passat cap de setmana. En bàsquet, la Penya guanyava la Supercopa de bàsquet a l'Olímpic contra el Barça. Atenció també pel futbol, que està molt interessant, i també parlarem d'hoquei. Així que, Marc, tot teu.
1: Molt bé, doncs gràcies, company. Nois, primer de tot, altra vegada, tornem a presentar Martí i en Dani, que esteu per aquí. Hola, companys.
2: Hola, hola,
3: Sergi. Mourinho.
4: Bueno.
1: Sergi, tu també?
4: Ja som tots, no? Sí, tots.
1: Ara, vale. És que pel grup, al final, no sabia qui... M'encanta que hi participeu tots, que els esports som uns quants aquí que ens agrada. A veure, nois, primer de tot, anem per feina, anem a aprofitar aquests minuts. Com deia Marc, la Penya, ahir, campiona de la Supercopa, 17 anys després, títol pels badalonins, jugant a l'Olímpic, un autèntic partidàs, 31 punts de la Provítola. Nois, que us... algú va veure el partit? Comencem per aquí.
3: Jo.
1: Dani,
2: jo
1: què?
2: Jo estic eufòric, eh?
1: No, ja no esperava menys.
3: Va ser la Provítola 105, crec que era 105, Barça 80 i pico. M'entens? I ja està.
2: 109 a 87.
1: Sí. 109
3: a 87. Vull dir, a veure, tot el que tirava ho enxupava. És increïble.
1: Una autèntica animalada. Nois, el Barça hauria d'haver deixat marxar la Provítola?
3: Jo crec que una flor no se verano. I la Provítola, a veure, amb tots els respectes per ell, un gran jugador, tot el que vulguis, però jo crec que no és futur, sinó que és present.
1: Sí.
3: I, per tant, sí.
1: Martí.
2: O sigui, una mica fent menció al programa d'avui, que és sobre el conflicte, potser el generaré ara, però trobo bastant absurd que precisament ara el barcelonisme pensi que ha sigut bona decisió que se l'hagi fet fora, quan precisament, insisteixo, no crec que sigui una flor, ho parlarem durant la temporada, però la Provítola és un jugador de primeríssim nivell que per culpa de les lesions al Barça potser porta uns anys una mica, però que insisteix, ha sigut per les lesions, però és un jugadoràs que, per suposat, que no hauria d'haver marxat del Barça. Ara bé, jo com a soci de la Penya estic encantat de tenir-lo a casa de nou i ja ens ha donat el primer títol, perquè ha sigut una barbaritat, així que bé.
1: Sergi.
4: Bueno, primer de tot, felicitar en Martí per la victòria, per la primera victòria de la temporada. Res, jo simplement dic que jo ja passo del bàsquet. Ja ho vaig dir, crec, la temporada passada. Amb tots els respectes, jo porto anant de petit al Palau Blaugrana, que passava per sota de les barres, fins i tot, amb el meu pare, i em fa ràbia. Primer, que cada any es canvi tot l'equip, que això m'emprenya molt.
1: 11 fitxatges aquest any.
4: És que m'hagi de prendre tots els jugadors que venen de Massachusetts o de no sé on, doncs no em dona la gana.
3: O de Polònia.
4: Exacte. Llavors, prefereixo mirar el futbol i jugar a bàsquet, veus? És un mix perfecte.
1: Sí, poca identitat al Barça de bàsquet des de fa temps, sense rumb. Qui sí té identitat, nois, és l'hoquei. Selecció catalana masculina i femenina aquest cap de setmana s'han imposat a Portugal, justament, a les dues Portugals, també, a les dues finals de cada categoria, a la Golden Cup. Tenim el millor hoquei del món a Catalunya i no... ens deixen participar en competicions internacionals, com el futbol gaèlic, que per exemple aquest estiu va jugar al Mundial. Creieu que això hauria de canviar d'una vegada ja, almenys a l'hoquei?
3: Sí, però no canviarà.
1: No,
2: Per suposat hauria de canviar.
3: No canviarà perquè és un esport que...
1: Ni demostrant-ho,
3: No, es un esport que desde sempre li ha dado los títulos mundiales y europeos a España y eso no se puede permitir.
1: Nois, vosaltres, què opineu sobre això?
3: Entendéis, no? Vale.
1: Sergi.
4: No, depèn de l'hoquei, anava a dir jo, no? Perquè de gel entenc que no, no?
3: No.
4: Ja, era una broma.
3: De gel a Puigcerdà i prou.
4: De gel ja sé que és el Canadà i els Estats Units i aquests
3: i
4: llocs.
3: No.
4: Sí, totalment d'acord,
1: Sí, nois, doncs, ens queda res. No sé si tenim... Marc, tenim...
0: No, és que no vull entrar en conflicte, però heu d'anar acabant.
1: Hem d'anar acabant, eh?
0: El Barça guanya la Lliga de futbol perquè ja està a 6 punts.
4: Podríem entrar en conflicte.
0: Ràpid, sí o no? Ràpid, sí, que hem de començar.
3: Sí. El sistema no es pot permetre 3 anys sense un rascar bola.
0: Vinga, va, gràcies, companys. Molt bona feina. Demà més. Gràcies per acceptar-ho i per no enfadar-vos, evidentment, que si no t'hi discutiríem. Fins demà.
1: Fins demà. Adéu.
3: Hora Maresme.
5: Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Cabrera. L'emissora que t'escolta.
1: Milart Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milart Tordera, al camí Ral 182.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
3: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
2: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
3: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
4: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de la Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
7: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
6: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran pacte i contracte social, ho ha dit el president Pedro Sánchez.
8: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos, un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
6: A l'ensenyament s'introduirà la matèria intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a fer-la servir. I Brussel·les obre la porta a intervenir per mitigar l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica. A més, la Comissió no descarta una reunió extraordinària amb ministres de transport de la Unió Europea per abordar la situació en cas que empitjori. El comissari de transports ha explicat que la Comissió està vigilant l'evolució d'aquesta crisi. I ho acabem de saber, l'escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys, col·laborador del diari El País durant anys, on va escriure el suplement Babelia. Ha fet crítiques teatrals setmanalment des del 2021 i s'ha hagut de retirar per problemes de salut. També havia publicat llibres amb diverses editorials, com és el cas d'Ediciones Destino o Anagrama. Darrer punt, 18 anys després la penya torna a guanyar un títol, el de la Supercopa CB, i ho ha fet guanyant el Barça per 101 a 87.
0: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa vàrem poder viure en directe totes les actuacions de la Plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Kali, Keral Laoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La Plaça Major plena de gom a gom, la gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser amb Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical. I avui passejaré per la Rambla.
9: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
10: Francament, sí.
9: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
10: Som-hi.
9: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
11: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues. Ho explica Jordi Gili, d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí, n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per guardar-la, per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any, carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser doncs reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment, que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això, diu, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, per tant, que per ballar sardanes, doncs, anava molt bé i tal. I dic, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes, també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes. I ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada. I després alguna de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli, el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar una miqueta de sobretaula, doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Avícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tatames com alguns aparells que relacionats amb el camp. El Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història, un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'hauria de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant el que tinc una tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deixi així una antiga d'allò. Per tant, és el material d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo sempre que tinc temps lliure, gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem. Així que, però ja veiem lo final, i si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat, perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard, perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser encara molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que veure-me. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
4: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de mar.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
6: Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
7: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
6: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
7: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
8: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram, jo quan vaig començar. Seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
6: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
7: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
8: Quan vaig començar i lo dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no soc de Llafea, jo no soc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
6: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
7: Exacte, Anna, tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
8: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és per exemple Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un munt de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
6: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
7: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle a Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
8: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també és que aquí hi ha molt d'art, també hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
6: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, el futbol, no?
7: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la Pista Verda de Llafià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. presència, un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la pista verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
6: Una mica.
7: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci doncs només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
8: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, bueno, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no és només, no només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
6: I al final, la veritat és que Badaloners doncs ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
7: Totalment, Anna, l'Ismael treu pit de ser de llafiar i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
8: Jo soc de llafiar i quan jo és que jo no ho sabia. Jo quan era petit no m'ho imaginava massa. Però és quan surts del barri que diuen, bueno, tu eres d'ahir, però, saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica el... si t'agrada el rap com a mi, saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent...
7: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
8: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, ¿sabes? I això mola perquè la gent s'identifica.
6: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
7: Molt fàcil, a la seva pàgina web badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles amb talles i tota la pesca.
6: Martí, espera't un moment perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi. Avui va vestida de blanc, negre i verd. No sé si això et dona alguna pista.
7: Imagino que sí.
6: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
9: Sí, hola Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? He entrat i he vist que només hi havia 4 barris?
7: Sí, de moment li van fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
9: Home,
7: i volen
9: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
6: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí peticions de barris concrets, i no sé si fins i tot li ha arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència, per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova i la Geltrú.
9: Aquí tots aprofitem, ja ho veus, Martí.
7: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou. Per anar ben orgullosos, eh?
9: Sí.
6: Sí, no? Enhorabona a tots dos.
9: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda, que hem d'anar a celebrar a les 7 de la tarda, eh? Exacte.
6: Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El Martí demà no li toca.
7: No.
6: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
7: Sí. Merci, fins a la propera.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
0: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
2: A pocs metres de profunditat davant de la costa de Tarragona hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme, i van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babor. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Ana Belén Martín.
3: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres llocs.
2: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, eixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. Espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Anabel en Martín.
3: Dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes algú diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete, i ahir hi sol a veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest i arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molta durada, molts fans de peixos, i jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha de veritat que hi ha molta vida. I llavors la si tu arribes per sota, diguem, tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un barc gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
2: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme, i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Anabel en Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
3: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés, eh? I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindre el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim el Open, que és el i jo recomanaria l'Advance del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera a sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat, i llavors per baixar a 20 metres de profunditat bussejant ja tens que tindre una experiència i uns diners.
2: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries, la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar i la història natural d'una estructura que després d'enfonsar-se l'any 1994 ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa, història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes, i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i quan semblava destinada a desaparèixer, va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: Que m'hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.
3: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I a més també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir perquè volem conèixer aquest robot. Us el vull presentar, a veure què ens explica, i a més descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir, en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
4: La xarxa de comunicació.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
7: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
8: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
10: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
9: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
10: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: 107.1 FM.
1: Els èxits de Ràdio Tordera.
2: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dilluns 21 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després els explicarem amb calma i al final farem un repàs de totes les notícies perquè quedi tot ben clar. Primer titular. L'Institut Lluís Companys estrena un nou curs de comerç. Segon titular. Trobada a la biblioteca per parlar de la salut dels nens. Tercer titular. Gran victòria del Club Futbol Tordera en el primer partit de Lliga. Quart titular. Trobada de tambors i festa familiar a Tordera aquest dissabte amb la Colla de Diables. Ara parlem de les notícies. Notícia 1. L'Institut de Tordera comença un nou curs pràctic de comerç i màrqueting. Aquests estudis estan pensats pels alumnes de tercer i quart d'ESO. Els joves aprendran una professió de manera més pràctica mentre estudien. Quan acabin els dos anys, els alumnes aconseguiran el títol de secundària. Notícia 2. Trobada a la biblioteca per parlar de la salut dels nens. Demà, 22 de setembre, de 10 a 12 del matí. Un metge de nens parlarà amb les famílies sobre com cuidar i educar els fills. No és una consulta per anar al metge, sinó un espai per aprendre i compartir idees de forma gratuïta. Notícia 3. Gran victòria del Club Futbol Tordera en el primer partit de Lliga. Van guanyar 5-2 contra l'Sporting Vidrarenca. L'equip torderenc va fer una primera part molt bona i va marcar 4 gols. A la segona part van expulsar un jugador del Tordera, però van saber defensar el resultat. Aquest diumenge, l'equip tornarà a jugar i ho farà contra el Begur. Notícia 4. Trobada de tambors i festa familiar a Tordera aquest dissabte amb la Colla de Diables. Hi haurà 9 colles convidades de fora d'altres pobles. També al matí hi haurà una cercavila de tambors pel carrer, que comença al Parc Prudenci Bertrana. I durant tot el dia hi haurà jocs de fusta, música en directe i tallers per tota la família. Les activitats seran gratuïtes i obertes a tothom. Recordem els titulars del dia. Titular 1. L'Institut Lluís Companys estrena un nou curs de comerç. Titular 2. Trobada a la biblioteca per parlar de la salut dels nens. Titular 3. Gran victòria del Club Futbol Tordera en el primer partit de Lliga. I quart titular. Trobada de tambors i festa familiar a Tordera aquest dissabte amb la Colla de Diables. I això ha estat tot el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
3: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
4: Amb tu, Maritrini Hernández, i bones vibres.

Doncs ja hi som aquí, a la segona hora del Bones Vibres d'aquest divendres, el 18 de setembre. Darrer divendres de l'estiu, després de 3 mesos, estiu, bai, bai, bai, bai, bai. Com passa el temps, eh? El mes de setembre, mes de nous inicis. Es pot comparar al mes de gener. De fet, setembre té moltes coses importants. La sortida de l'estiu i la benvinguda a la tardor. Aquesta, la sintonia que ens ha acompanyat durant tot l'estiu. A la tardor renovem aquesta tardor que començarà, si no m'equivoco, ja el divendres vinent, la programació tardor-hivern de Ràdio Tordera. I nosaltres estem buscant una sintonia diferent, eh? Intento sempre buscar sintonies diferents. La penúltima ja feia uns anyets que la teníem aquí i dic, vinga, va, anem a canviar de tant en quant una miqueta més.

M'estic pensant encara la nova sintonia de l'època que ens arriba d'aquí no res, de la temporada tardor-hivern. Aquesta, la versió instrumental a càrrec de DJ Combo del tema de AMCA, Village People. Un tema que té molt bona vibra, que té molt de carisma i que ens ha ajudat moltíssim a donar la benvinguda al Bones Vibres cada divendres, tant a la primera hora com a la segona.

Posem bon rotllo, posem moltes ganes, moltes ganes d'iniciar un nou cap de setmana. Parlant de sintonies, que encara no sé quina serà la següent, però te'n recordes quina va ser la primera sintonia del Bones Vibres ara ja fa 5 anys i escaig? Una sintonia que va molt bé, doncs, per aquest tema del Bones Vibres i també per la connexió que tenim gràcies a la xarxa. Una xarxa de comunicació global, actualment ja és global. A través de les zones de la ràdio, les zones de la freqüència modulada i també a través de la xarxa. La xarxa que fem entre tots, tant sigui per internet com sigui de forma, doncs, presencial. La primera sintonia del Bones Vibres que recordem aquest darrer divendres de la temporada estiu 2026 va ser aquesta. Una cançó de Tan Tan Go que anticipava moltes coses que passarien a través de les xarxes socials. La cançó s'anomena Atrapados en la Red. Un tema molt xulo, molt emblemàtic i sobretot molt visionari, La cançó que va acompanyar la primera temporada i moltes més després del Bones Vibres i que ens ha dut moltíssima sort. Bona nit, bon divendres, bon cap de setmana. Estem aquí fins a les 11 de la nit, juntets com sempre.

Una veu femenina amb una potència increïble. El seu nom, Belinda. I la cançó que et presentem en aquests moments, Bella Traición. De fet, ha sonat en els darrers minuts. El que et presentem és el títol de la cançó. I amb aquest tema, amb potència, amb una energia molt, molt bona, hem sobrepassat un minut d'un quart d'onze de la nit del darrer divendres de l'estiu. Ai, estiu, que ja no podrem dir allò d'estiu tot a coca viu. Ens haurem d'esperar uns mesos, per dir allò de l'estiu tot a coca viu. Ja buscarem més dites. Buscarem més dites ja, però per la temporada de tardor. No queda gaire. El proper dimecres 23 de setembre, tardor. Temporada tardor, hivern a Ràdio Tordera també. A veure. Ai. Et parlo de set persones molt importants que venen de Roda de Ter. Set, un número molt màgic. Set persones que estan amb nosaltres musicalment parlant des de l'any 2010. Són, a veure si saps de què et parlo, El veu i la guitarra, Josep Montero. Bateria, Arnau Altimir. Els teclats, Joan Borràs. Cantant i el baix, Guillem Real. El trombó, Miquel Viernés. A la trompeta, Miquel Rojo. Al saxo, Josep Valldeneu. Ai, que s'acomiaden, que ens diuen adeu. Ens diuen adeu. Adeu. El proper mes d'octubre, al Palau Olímpic o a l'Estadi Olímpic d'Anès. És que, de fet, els concerts en un principi

entrada a la venda. El dia 5, el dia 7 i el 10 d'octubre, els Oques Grasses ens diuen adeu. Jo no dic per sempre, perquè després tornen aquestes formacions. Es diuen adeu perquè volen descansar una miqueta. I ho faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquí, recordant les seves cançons i que segur que les cantarem amb molta eufòria a l'Olímpic.

Elefants, una de les cançons, una de les cançons més emblemàtiques d'Oques Grasses, dins el seu àlbum A tope amb la vida. Oques Grasses tancarà més de 15 anys de trajectòria amb 4 grans concerts, 4 concerts històrics de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre d'aquest 2026. En aquests 4 concerts la banda plegarà més de 220

1.000 espectadors. Impressionant, eh? Impressionant. Per aquest comiat tan, tan esperat, la banda ha deixat anar una reflexió molt emotiva, molt, molt emotiva a diferents xarxes socials. És una reflexió que resumeix aquest final i també el seu inici. La reflexió d'Oques Grasses diu: per amor vam començar i per amor s'acaba.

0: Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Uno FM. Radio Tordera. Radio Tordera. La emisora que t'escolta. Radio Tordera.cat i xarxes socials.

Sure. Eat this.

Amb nosaltres en aquests moments, el rei sempre ho serà, el rei Michael Jackson, el rei del pop, evidentment. Recordes aquesta cançó? Una peça única per excel·lència. Un tema amb un gran missatge. Blanc o negre? Black or white? Aquesta cançó donava la benvinguda al nou àlbum anomenat Dangerous, un nou àlbum que en aquell moment va ser el 8è àlbum del cantant Michael Jackson i que es va publicar un 26 de novembre de l'any 1991 amb més de 32 milions de còpies venudes. Es diu aviat, eh? Aquí a Ràdio Tordera i al Bones Vibres ens agrada molt, molt, molt escoltar cançons de Michael Jackson. No escoltem cançons d'aquest gran geni, de la música i del ball cada divendres, però sí molt, molt, molt sovint. I aquesta cançó, Blanc i Negre, ens va molt, molt, molt, molt bé pels moments que estem visquent, perquè, clar, estem visquent uns moments que tenim les dues cares de la moneda, astrològicament parlant. Ens acomiadem de l'estiu, arriba la benvinguda a la tardor. A vegades uns volen l'estiu, a vegades altres volen èpoques més fredes. Tu què ets, d'estiu o de tardor? Doncs aquesta cançó es va presentar, com t'he dit, una tardor de l'any 1991, un 26 de novembre. La tardor té moltes coses importants i aquesta tardor que ens arriba té coses superxules. Mira, la tardor que ens arriba aquest dimecres, dia 23 de setembre, aproximadament cap a les 2:05, hora peninsular, inicien aquest equinoci de tardor. Doncs, cosetes claus per aquesta tardor, per exemple. La tardor durarà aproximadament 89 dies i 20 hores i finalitzarà el dia 21 de desembre amb l'arribada de l'hivern. Donarem la benvinguda amb un somriure i l'acomiadarem aquest estiu també amb un somriure. Amb somriures, amb coses xules, amb somriures i recordant més cançons. Cançons que formen part de la nostra història musical. Els Duncan Du i parlant del teu somriure.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Una cançó que et parla de l'estiu, que et parla de la vida, una cançó interpretada per sis artistes. El seu nom, el nom d'aquesta formació, So. Recordant a So, l'any 2024, res, fa dos anyets, s'acomiadaven de fer concerts. Van dir que s'acomiadaven de fer concerts en directe. So, un grup musical molt potent i que van marcar una diferència en aquell moment. Van sortir a l'estiu del 2014 del País Valencià. El seu estil únic es caracteritza per la música rap, música electrònica i també tons mediterranis, sobretot amb molt de contingut social i polític. L'estiu que se'n va. L'estiu que se'n va i nosaltres l'anem acomiadant amb carinyo perquè és el protagonista.
1: Aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me. Un estiu no es mesura en graus, però sí en concert.

Un estiu que no s'acaba. Una cançó molt, molt xula que hem recuperat d'aquest gran artista que ens arriba des de Terrassa. Miqui Núñez, que parla perfectament del que significa estiu i temperatures altíssimes i que els cossos no estan per fer gaires coses. De fet, sembla que l'estiu encara no s'acaba, eh? La xafogó encara continuarà una miqueta amb nosaltres. Però bé, hi ha molt de sol, hi ha molt de sol, hi ha hores que el sol peta i peta de veritat. Bueno, encara que entrem a la tardor d'aquí pocs dies, és bo gaudir també de caloreta d'una manera diferent, amb una miqueta de frescor, eh? Allò d'estar a la fresca, d'estar a la fresca. Vivim l'estiu. L'estiu que va entrar a les nostres vides, aquest 2026, un què? Un 21 de juny, a les 9:25 aproximadament. L'estiu que finalitzarà la matinada del 22 al 23 de setembre, aproximadament a les 2 de la matinada. És a dir, fa uns mesos, solstici d'estiu. I d'aquí a uns dies, equinoci de tardor. Ja saps diferenciar allò del solstici i l'equinoci? Doncs bé, aquest solstici d'estiu, aquest estiu dura, està durant, i encara en tenim uns dies, 93 dies, serà el total 93 dies i unes 15 hores aproximadament. Aquest estiu ha deixat episodis de calor extrema, extremíssima, i xafogor, molta xafogor. No sé on vius tu, jo visc al costat de la costa, i viure al costat de la costa sí, és molt maco, però la xafogor, uf. A vegades hi havia dies que, no, que deies, no sé si aixecar-me o quedar-me aquí. Temperatures extremes, a temperatures molt altes a tot Catalunya, amb dies addicionals de calor màxima respecte a mitjans d'altres anys. Temperatures històriques. Setembre tanca amb inestabilitat puntual a la costa i un ambient càlid residual abans de l'arribada de la tardor. I s'agraeix moltíssim. S'agraeix, doncs, tenir aquest estiu amb una miqueta de frescor, eh? També amb un ambient càlid, però sense fer mal, sense que molesti, que sigui agradable. El Bones Vibres, que s'acomiada amb molt d'amor, amb molta simpatia de l'estiu, i donem la benvinguda mica en mica a la tardor. Allò que anem acomiadant i alhora una mà va acomiadant i l'altra va donant la benvinguda. Acomiadem amb el cor i donem la benvinguda també amb el cor. Amb amor les coses es fan millor. Doncs aquesta tardor tenim una pila de coses, eh? Una pila de coses, i sobretot a l'univers, al cel, si t'agrada molt mirar al cel, si t'agrada molt estar allà als núvols, hi han coses xulíssimes, mira. Durant la tardor tindrem diversos meteors. Sí, he dit meteors. I tu diràs, no seran meteorits? Dic, no, perquè també ho he cercat, eh? Ho he cercat, dic, a veure, quina diferència hi ha entre el meteor i el meteorit? I m'he anat a l'enciclopèdia, aquestes coses, l'enciclopèdia d'internet, a la font. Doncs mira, la diferència entre el meteorit i el meteor, que segur que ho saps, clar que sí, hombre. El meteorit és un fragment que ens arriba de dalt, d'una pila de quilòmetres, de milers de quilòmetres a la llum, a terra, pum, esclat a terra. Més val que no ens dongui, més val que els meteorits siguin mínims, petitets, molt petitets. I què és el meteor? Oi, a mi m'agraden els meteors. Doncs mira, el meteor és un fenomen lluminós. El meteor és un fenomen lluminós, sí. I que tots podem veure allà dalt al cel. Popularment, el meteor és conegut com estel de cua o estel fugaç. Apa, una altra cosa que sabem. No te n'aniràs a dormir sense saber una cosa més. Doncs aquesta tardor promet coses molt, molt, molt, molt xules. Pa, para, para, para.
Ah, que hem de canviar l'hora. Això sí que ja això és un trasbals, de canviar l'hora. Senyores, senyors, nens i nenes, adolescents, tots plegats. Si volem viure més o menys a l'hora que viu tothom, o si no, el rellotge ja es canviarà sol. No sé si tu ets aquest, ja que el rellotge ja es canviarà, no? Ja es canviarà automàticament. O el canviem al cap d'un mes. Doncs atenció, proper diumenge, el proper diumenge, a veure si no m'equivoco, proper diumenge quin dia és? No, diumenge no. Com que diumenge? Doncs aquí estan equivocats. M'he anat a la pàgina oficial de BTV i estan equivocats. Diu el proper diumenge, possiblement sí. Ah, clar, del mes vinent. Encara tenim un mes, encara tenim un mes per gaudir sense canviar l'hora del rellotge. El mes d'octubre es canviarà l'hora, es canviarà l'hora. Serà el 25 d'octubre del 2026. Enrederem l'hora una horeta, 60 minuts.

Es pot aconseguir. La tristesa se'n va, se'n va. Algun dia s'anirà. La vida canvia, la vida es transforma, la vida pot donar girs en qüestió de segons i que siguin positius. Com diu la cançó Color Esperança, et desitjo molta color esperança cada dia de la teva vida, amb molta empatia, amb molt d'amor, amb molt de carinyo. Dia a dia, i ara ho podem aprofitar, amb l'arribada d'un nou cicle vital de vida. Per nosaltres, per als que vivim en aquesta zona, doncs diem adeu a l'estiu i donem la benvinguda a la tardor. Desitjo de tot cor que se'n vagin les pors, perquè es tornin en virtuts, en valentia, en empenta. Molta pau, molta salut. Moltes coses boniques ens esperen aquesta tardor. Una tardor molt bonica, on hi haurà molts fenòmens atmosfèrics, molts meteors, com te deien, meteors de Dracòniques, Oriònides, Leonides i Geminides. Ja et parlaré un altre dia de les seves diferències. T'estimo molt, Sempre t'ho diré, t'estimo molt. A tu que et conec, i a tu que no et conec, però que et sento. Sento la teva vibració, sento la teva energia. Sento la teva bona vibra. M'encanta la gent amb bona vibra, la gent bona, sobretot la gent bona, amb respecte. Que el món s'ompli de respecte. Si hi ha respecte, hi ha bon rotllo, hi ha amor, hi ha coses boniques, hi ha pau. Les coses es poden transformar. Que aquesta nova etapa sigui de color verd, de color esperança, del cor. Salutacions ben cordials d'una servidora. Em dic Maritrini Hernández. Et desitjo una bona tancada de l'estiu, una bona entrada de la tardor. Molt bon cap de setmana, que siguis feliç, que siguis feliça. Un petonet, muac, que siguin dos, muac, muac, i una abraçada molt forta. Bye, fins la propera, fins divendres vinent.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Aquesta nova modalitat permet als alumnes obtenir el títol d'ESO a través d'una formació més pràctica i vinculada al món laboral. Ho avançava el director de l'Institut Tordarenc, Carles Carré.
2: La gran avantatge d'aquests graus bàsics i com estan pensats és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris. És a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però senzillament has fet un camí diferent.
1: La colla infantil de Diables de Tordera celebra la segona edició del nou Matabalis. La tabalada comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants. Ho explica tot plegat aquesta proposta del proper dissabte Rubén Casals, cap de colla.
3: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: Crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu. L'entitat del Banc de Sang confirma que hi ha hagut una davallada del 20%. Joan Ramon Grífols és director assistencial del banc.
4: I aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals comencen la seva activitat a ple rendiment.
1: S'organitza per demà una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un Cafè amb Pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom, que se celebrarà de 10 del matí a 12 del migdia. En esports, el Club Futbol Tordera goleja 5-2 l'Esporting Vidrerenca en l'estrena de Lliga. Un inici espectacular permet al conjunt quadribarrat sumar els primers 3 punts de la temporada, malgrat jugar pràcticament tota la segona part amb un home menys. Valorava el partit l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
5: No, és millorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Comencem una nova setmana parlant de sol i de temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. Aquesta passant i tan pujat, les mínimes que s'han situat entre els 16 i els 22 graus, per tant encara tenim mínimes que superen els 20 graus, sobretot a la franja costanera del sud de la comarca, i unes temperatures màximes que avui també pugen i que, a conseqüència del vent de Garbí, seran cap als 32, puntualment als 33 graus a l'interior de la comarca. Per tant, temperatures pròpies de la segona quinzena del mes d'agost, no pas de la segona quinzena del mes de setembre. De moment, això sembla que ha de variar poquet al llarg dels pròxims dies. Aquesta setmana es presenta estable, amb temperatures càlides. Sembla que de cara a la setmana vinent sí que podríem tenir alguns canvis, però en qualsevol cas ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, avui, demà passat, tranquil·litat, sol. Avui amb alguns núvols prims, demà i demà passat amb l'ambient més assolellat, i tot això amb vents que avui i demà i també dimecres seran fluixos. Dijous el vent de Garbí serà moderat aquí a la costa maresmenca. La situació marítima, en conseqüència, de moment, els tres pròxims dies es mantindrà tranquil·la amb mar arrissada i petites àrees de marejol poc importants.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda, benvinguts a la Tardes de Tres Bandes del dilluns, dia 21 de setembre. No. Avui presentem el nou col·laborador de la Banda de Cultura, que ens portarà la secció cada dues setmanes. És un tordrenc que s'ha mogut tant al món de la cultura com en el de la ràdio. És en Josep Llorenç. Bona tarda i benvingut, Josep.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Josep, tu vas fer estudis de literatura.
1: Sí, jo en el seu moment, bé, de sempre m'ha agradat molt la literatura, la cultura en general, però especialment la literatura. Vaig estudiar en el seu moment Humanitats i em vaig especialitzar en literatura.
0: En literatura.
1: Literatura contemporània, de fet.
0: Sí? Contemporània.
1: Sí, correcte.
0: Concretament. Molt bé, tu també vas ser regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tordera, uns quants anys.
1: Sí, uns quants anys, de fet, si no ho recordo malament, vaig ser regidor de l'Ajuntament 20 anys i diria que vaig ser regidor de Cultura durant 16 d'aquests 20 anys.
0: 16, o sigui que coneixes bé la cultura aquí al poble i també bé, la ràdio, no?, d'alguna manera.
1: Sí, correcte, també vaig ser, durant aquests 20 anys, vaig ser 20 anys també de regidor de la ràdio, amb la qual cosa això em va permetre, des de la Banda de la Cultura, conèixer doncs, molt més de prop del que la coneixia doncs, la cultura de Tordera i la cultura que generen les entitats de Tordera, i per altra banda, doncs, la ràdio des d'una altra perspectiva, perquè l'havia viscut des de dins, com a locutor en el seu moment.
0: Havia fet informatius a la ràdio.
1: Correcte, havia fet informatius i durant un temps també un petit programa cultural que, si no recordo malament, es deia De Cap al Conte.
0: Ui, haurem de recuperar-lo un dia.
1: I després, sobretot, informatiu, sí.
0: Sí, sí, i ara tornes. Ara tornes amb cultura i amb aquesta secció. Endavant, Josep.

0: Bona tarda. Això és El Marge. El Marge vol ser una manera diferent de mirar la cultura, perquè potser parlar de cultura, el primer que hauríem de fer, o per parlar de cultura, el primer que hauríem de fer és sortir una mica del centre, mirar què passa als costats, allò que no surt dels manuals, allò que no acostuma a entrar als museus, allò que no porta una placa amb el nom d'un autor, però que d'una manera o altra també explica qui som, i per això hem pensat amb aquest nom, El Marge. No pas perquè vulguem parlar d'una cultura marginal, sinó perquè volem mirar la cultura des d'un altre lloc, des d'una altra perspectiva. Des del marge de les definicions, per entendre'ns. Des d'aquella frontera, que a vegades o sovint és una mica borrosa, entre el que considerem cultura i el que simplement en considerem vida. I avui volem començar pel principi, que ens sembla sempre una bona manera de començar. En aquest cas, amb una pregunta que pot semblar molt fàcil, fins i tot una pregunta que pot semblar fins i tot ingènua, segons com, però que potser no ho és tant. Què és cultura?
1: Te lo dije tú.

Què és cultura? Potser cultura és un llibre, o la cultura és una pintura, una obra de teatre, una pel·lícula, un concert. Quan pensem en cultura, sovint pensem en això, en allò que considerem especial, en allò que algú ha creat i que nosaltres, d'alguna manera, hem decidit conservar, admirar o transmetre. Però seguim escoltant aquesta cançó.

Això és cultura? Una cançó que parla, en aquest cas, de l'amor, del cafè, de la pluja, de les ciutats, dels viatges, de coses que aparentment són molt petites. I si la cultura també fos això? La música que escoltem mentre conduïm, la conversa que tenim al bar, la recepta que passa d'una generació a una altra, o la manera com celebrem una festa major, les paraules que utilitzem per explicar-nos, o fins i tot les paraules que inventem, perquè pensem-hi un moment. Si demà desapareguessin tots els museus, tots els teatres i totes les biblioteques que coneixem, desapareixeria la cultura? Probablement no. Continuaríem parlant, estimant, continuaríem cuinant, cantant i discutint, fent bromes, continuaríem celebrant, inventant coses noves i transmetent-les als altres. Potser, doncs, la primera pregunta que ens hauríem de fer és precisament aquesta, insistim. Què és cultura? I sobretot, qui decideix què ho és i què no ho és?

Quan diem cultura, tradicionalment hem pensat en una determinada mena de cultura. La cultura en majúscules, la literatura, la música clàssica, la pintura, el patrimoni, el teatre, els grans autors, en definitiva. Una cultura que d'alguna manera sembla situada per damunt de la vida quotidiana. La cultura com a patrimoni, com a llegat, com allò que considerem prou valuós per conservar, i en tot això entenem que no hi ha res de dolent, al contrari. Sense aquesta cultura extraordinària, probablement no entendríem bona part del món que hem heretat. El problema és que, si només mirem aquí, si només mirem aquesta cultura, ens deixem moltes coses fora. Què passa amb tot allò que no entra en aquesta categoria? Per exemple, qui ha decidit que una sinfonia de Beethoven és cultura, però que la cançó que una mare canta al seu fill per fer-lo dormir és simplement una cançó? Qui ha decidit que un receptari antic és patrimoni, però que la recepta que passa de la teva àvia a la teva mare i de la teva mare a tu és només una simple recepta? Potser el problema no és la cultura que tenim al centre, potser és tot el que no estem mirant als marges.

A mitjans del segle XX, el pensador britànic Raymond Williams va formular una idea que encara avui resulta molt provocadora. Culture is ordinary. És a dir, la cultura és ordinària. I compte, Williams no estava dient que la cultura fos poc important, ni molt menys, ni que tot fos exactament el mateix. Estava dient una cosa molt més interessant, que la cultura també és la vida quotidiana. La manera com una societat parla, com menja, com estima, com una societat educa, celebra, treballa, com es relaciona. És a dir, la cultura no és només Shakespeare, també és la conversa que tenim després de veure Shakespeare. La cultura no és només una gran obra de teatre, també és la manera com una comunitat explica les seves pròpies històries. No és només un museu, també és allò que passa al carrer quan sortim del museu. I aquí és on la idea comença a complicar-se, perquè si la cultura també és la vida quotidiana, llavors gairebé tot pot ser cultura. I si gairebé tot pot ser cultura, potser necessitem preguntar-nos què fa que una cosa sigui cultura i una altra no.

I arribats en aquest punt, voldria escoltar una cançó. Una cançó que fa una cosa molt semblant a això que estem explicant. Agafa persones, paisatges, agafa costums, petites històries i les converteix en cançó.

Aquí hi ha una cosa curiosa. El que fa Serrat a Pueblo Blanco és convertir en obra una determinada manera de mirar el món. És convertir en cultura una manera de mirar el món. I això ens passa constantment. Algú observa una vida quotidiana i en fa una novel·la. Algú escolta una conversa i ho transforma en una cançó. Algú fotografia una plaça i aquella fotografia, 50 anys després, la podem trobar en un museu. El que avui ens sembla quotidià pot acabar convertint-se en patrimoni. I el que avui considerem extraordinari probablement també va néixer algun dia d'alguna cosa quotidiana. Per això, la frontera no és tan clara. La cultura extraordinària, la cultura de tota la vida, per entendre'ns, moltes vegades neix de la cultura ordinària. I la cultura ordinària, de vegades, algunes vegades, acaba convertint-se en extraordinària.

una cançó popular pot acabar sent patrimoni. Una festa de poble pot acabar sent objecte d'estudi. Una fotografia quotidiana pot acabar exposada en un museu. Una novel·la que avui llegim pot convertir-se, d'aquí a 50 anys, en un clàssic, per exemple, i al revés, una obra considerada alta cultura pot acabar formant part de la cultura popular, també. Shakespeare, per exemple, entra o apareix en molts anuncis, Mozart apareix en pel·lícules, els versos dels grans poetes passen a formar part de moltes cançons que avui en dia coneixem i tots ens en sabem les lletres, per exemple. I pot passar inclús una cosa encara més curiosa, que nosaltres mateixos no sapiguem ben bé on acaba una cultura i on comença l'altra. Per exemple, si pensem en una festa major, hi trobem música, hi trobem menjar, hi ha rituals, hi ha roba, hi ha llengua, també hi ha memòria. Hi ha gent que fa una cosa perquè sempre s'ha fet així. Hi ha gent que modifica les coses perquè ja no viu com vivien els seus avis. Tot això està passant en un mateix espai i en un mateix...

I arribats a aquest punt, se'ns acut encara una altra pregunta. I aquesta potser una mica més incòmoda. Qui decideix què mereix ser considerat cultura? Perquè aquesta decisió mai no és completament innocent. Hi ha institucions, hi ha escoles, hi ha museus, hi ha universitats, també hi ha mitjans de comunicació, els mercats, hi ha crítics, també hi ha governs. Tots ells tenen, en major o menor mesura, capacitat de decidir què conservem, què estudiem, què financem, què programem i, sobretot, què recordem. I això significa que parlar de cultura també és parlar de poder. Qui té el poder de posar una cosa al museu? Qui decideix quin autor entra en el cànon? Quina música considerem culta? Qui decideix quina festa considerem que és patrimoni? Qui decideix quina llengua considerem adequada per la cultura? I aquí, fins i tot, si voleu, podem fer un petit experiment. Pensem en nosaltres mateixos d'aquí a 100 anys i imaginem que algú obre una capsa amb objectes del nostre temps. Què hi trobarà? Un telèfon mòbil, una entrada d'un concert, per exemple, una fotografia, un receptari, una samarreta, una captura de pantalla, un videojoc, un àudio de WhatsApp. Què d'això considerarà prou important per conservar? Avui probablement no ho sabem, perquè la cultura també és això. És una selecció del que decidim recordar. I encara ens queda una pregunta. Quantes coses que avui considerem insignificants acabaran explicant-nos d'aquí a 100 anys a l'escola, per exemple?

I és que nosaltres també estem fent cultura. Ara mateix. Encara que no ho sapiguem. Quan inventem una paraula, quan compartim una cançó, quan repetim una tradició o quan la transformem, quan una generació deixa de fer una cosa i en comença a fer una altra, quan una manera de vestir es posa de moda, o quan una expressió que va començar en un grup de joves acaba entrant en boca de tothom. Tot això també modifica la cultura. I potser per això és tan difícil definir-la, perquè la cultura no és només una cosa que tenim, és una cosa que fem i que al mateix temps ens fa a nosaltres. Per això, i malgrat les diferents reflexions que hem anat fent i les diferents preguntes que hem plantejat fins ara, la pregunta inicial continua oberta. Què és cultura? Potser no és només allò que una societat decideix conservar. Potser cultura també és allò que una societat està creant mentre viu.

I per acabar, una cançó que em sembla especialment adequada per deixar oberta aquesta pregunta, perquè probablement hi ha poques artistes que hagin jugat amb les fronteres entre tradició i modernitat, com ho ha fet aquesta, entre cultura popular i cultura considerada culta. Flamenc, pop, música urbana, moda, tradició, internet, tot barrejat, i sobretot una idea interessant, que la tradició no és necessàriament és una cosa que repetim, també pot ser una cosa que transformem.

I potser, després d'escoltar aquest tall de la cançó Te Couture de Rosalía, encara ens queda fins i tot una pregunta més. Una pregunta que té a veure amb tot el que hem estat parlant fins ara. Perquè si la cultura també és allò que fem cada dia, cal que sapiguem que estem fent cultura perquè realment sigui cultura? Quan una àvia ensenya una recepta a la seva neta, està fent cultura? Quan una colla inventa una manera de parlar, està fent cultura? Quan un grup de joves crea una nova manera de vestir, està fent cultura? Quan una família repeteix cada any el mateix ritual de Nadal, fa cultura? Ho fem de manera conscient? Probablement no. I tanmateix, potser estem creant les coses que d'aquí 50 o d'aquí 100 anys algú mirarà i dirà: això era cultura. I potser aquest és el lloc des d'on volem mirar, des d'on volem mirar-la, la cultura, des del marge. No només des dels llibres, no només des dels museus, no només des dels grans noms, sinó també des d'allà, des d'allò, més ben dit, que passa mentre vivim. Perquè potser la cultura no és només allò que una societat decideix conservar, com dèiem abans, potser és també allò que una societat fa sense saber que algun dia algú ho voldrà conservar. Així que la pregunta que deixarem oberta per al proper programa és la següent. Cal ser conscient que estem fent cultura perquè allò que fem esdevingui finalment cultura? Ho continuarem preguntant, intentant trobar d'alguna manera respostes, perquè de moment encara no hem aconseguit ni tan sols respondre la primera pregunta. Què és cultura?

0: 107.1 FM.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: Tordera, l'emissora que t'escolta.

Doncs després de les nostres dues bandes de Medi Ambient i Natura i de Cultura, anem a la tercera, ja a l'última, anem a Tecnologia i portarem també alguns apunts de tecnologia. La primera, potser són temes que ja heu sentit a parlar, però que bé, els repassarem una mica. Aquest estiu s'ha parlat molt de farmejar aura. I què vol dir això de l'aura farming? Doncs s'ha convertit en un dels temes de moda entre la generació Z i Alfa, que combinant el carisma personal, que és l'aura, amb el concepte de repeticions per acumular recursos, que és el farming. I aquest fenomen descriu aquelles conductes pensades per projectar estil, seguretat i autenticitat amb l'objectiu de guanyar reconeixement social tant a les xarxes com fora d'elles. Bé, doncs aquest és un concepte que s'ha imposat aquest estiu, aquest de farmejar a l'aura. Anem també amb alguna altra de les notícies que hem trobat, com per exemple que la Xina posa fre a les pantalles virtuals. La Xina s'ha convertit en el primer país que regula els chatbots emocionals, limitant o prohibint aquells sistemes d'intel·ligència artificials dissenyats per generar vincles efectius amb els usuaris. Les autoritats temen que aquests assistents fomentin la dependència emocional, agreugin la solitud i acabin substituint les relacions humanes, especialment en els més joves. La normativa impedeix l'ús d'aquests companys virtuals per part de menors i obliga les plataformes a restringir funcionalitats que simulin amistats o relacions sentimentals. El debat obre una qüestió de fons sobre el futur de la intel·ligència artificial. Fins a quin punt les màquines poden oferir companyia sense substituir els vincles socials? Bé, és una cosa que quan ens ho havien explicat o ens ho havien proposat ja ens sonava una mica estrany de que poguéssim tenir aquesta mena de vincle amb virtual en lloc de tenir el contacte humà. I ens ho havien plantejat i ara, al cap d'un temps que estigui en funcionament, es comença a plantejar si tot això realment val la pena de potenciar-ho o tornem altra vegada a les relacions humanes. I per últim, una altra notícia, que és el retorn de la tecnologia vintage. Tocadiscs, reproductors de cassets, màquines d'escriure digitals o telèfons no intel·ligents. La tecnologia retro viu una segona joventut entre consumidors que busquen experiències més simples i menys dependents de les pantalles. Les empreses tecnològiques estan recuperant dissenys icònics del passat, combinant-los amb funcionalitats actuals com el Bluetooth o les bateries recarregables, o l'emmagatzematge al núvol. L'interès creix especialment entre la generació Z, atreta pels dispositius físics que ofereixen un ús més conscient de la tecnologia i una alternativa a les notificacions constants dels smartphones. Més que una moda nostàlgica, la tendència reflecteix una recerca creixent del control i autenticitat i desconnexió en una societat cada cop més digitalitzada. Doncs molt bé, amb aquesta notícia acabem la nostra tercera banda, la banda de tecnologia, i ara ja ens anem acomiadant. Esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres amb aquesta tarda de tres bandes i els nostres tres temes, medi ambient i ciència, cultura i tecnologia. Fins la setmana que ve.

0: Bona tarda, benvinguts a la tarda de Tres Bandes del dilluns, dia 21 de setembre. No.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Amb aquesta nova modalitat permet als alumnes obtenir el títol d'ESO a través d'una formació més pràctica i vinculada al món laboral. Carles Carrés, director de l'Institut Torderenc.
2: La gran avantatge d'aquests graus bàsics i com estan pensats és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris. És a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però, senzillament, has fet un camí diferent.
1: Dilluns 21 de setembre de 2026, la Colla Infantil de Diables de Tordera celebra dissabte la segona edició del Noma Tabalis, una tabalada que comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants. Ens parlava de la trobada Rubén Casals, que és cap de colla aquí a Tordera.
3: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: Crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu. El Banc de Sang i Teixits confirma que hi ha hagut una davallada del 20%. Joan Ramon Grífols és director assistencial del banc.
4: I aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals comencen la seva activitat a ple rendiment.
1: S'organitza per demà una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un cafè amb pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta oberta a tothom, que se celebra de les 10 del matí a les 12 del migdia. En esports, el Club Futbol Tordera goleja 5-2 a l'Sporting Vidrarenca en l'estrena de Lliga. Un inici espectacular permet al conjunt quadribarrat sumar els primers 3 punts de la temporada, malgrat jugar pràcticament tota la segona part amb un home menys. Valorava el partit l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
5: No, és millorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els hi demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal.
1: Previsió del temps, els detalls per aquest dilluns d'en Joaquim Serra.
6: Comencem una nova setmana parlant de sol i de temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. Aquesta passant i tan pujat les mínimes, que s'han situat entre els 16 i els 22 graus. Per tant, encara tenim mínimes que superen els 20 graus, sobretot a la franja costanera del sud de la comarca, i unes temperatures màximes que avui també pugen i que, a conseqüència del vent de Garbí, seran cap als 32, puntualment als 33 graus a l'interior de la comarca. Per tant, temperatures pròpies de la segona quinzena del mes d'agost, no pas de la segona quinzena del mes de setembre. De moment, això sembla que ha de variar poquet al llarg dels pròxims dies. Aquesta setmana es presenta estable, amb temperatures càlides. Sembla que de cara a la setmana vinent sí que podríem tenir alguns canvis, però en qualsevol cas ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, avui, demà passat, tranquil·litat, sol, avui amb alguns núvols prims, demà i demà passat amb l'ambient més assolellat, i tot això amb vents que avui i demà i també dimecres seran fluixos. Dijous el vent de Garbí serà moderat aquí a la costa maresmenca. La situació marítima, en conseqüència, de moment, els 3 pròxims dies es mantindrà tranquil·la, amb mar arrissada i petites àrees de marejol poc importants.
1: Molt pendents, com cada dia, de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada d'aquest dilluns, avui a la segona part de l'informatiu, amb l'espai de les entitats La Taranyina, avui amb la colla de Diables Infantil d'aquí Tordera. Tot plegat en aquesta edició dels serveis informatius. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Després d'anys de reivindicacions i feina intensa per diversificar l'oferta formativa al municipi, l'Institut Lluís Companys de Tordera ha aconseguit estrenar aquest curs 26-27 un nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Aquesta fita representa un pas endavant en l'estratègia del centre per oferir alternatives acadèmiques que s'adaptin a les diversitats de l'alumnat. El director de l'Institut, Carles Carré, ha explicat que aquest grau bàsic té un funcionament particular. A diferència dels graus mitjans tradicionals, aquest s'inicia a tercer d'ESO i té una durada de 2 cursos equivalents a tercer i quart. L'avantatge principal és que permet als alumnes que tenen més dificultats amb les assignatures purament acadèmiques seguir un camí diferent, més manipulatiu i pràctic, que inclou pràctiques en empreses des del primer any. En acabar els 2 cursos, l'estudiant obté directament el títol d'ESO, fet que li obre les portes a continuar cap a un grau mitjà o fins i tot a fer el batxillerat. Escoltem el director de l'Institut, Carles Carré.
1: El grau bàsic, el que té de diferent respecte al grau mitjà, és que és un grau que s'inicia a tercer i quart d'ESO. És a dir, ara es fa una diferenciació en els estudis, de manera que comences els ensenyaments obligatoris, com podria ser l'ESO, però quan arribes a segon d'ESO ja et permet que tu et puguis marcar una mica el teu camí. És a dir, si tu vols ser un grau bàsic, com el que tindríem nosaltres, doncs fas primer i segon d'ESO, i a tercer ja directament comences el grau bàsic i fas el primer i el segon del grau bàsic. La gran avantatge d'aquests graus bàsics, i com estan pensats, és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris. És a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però, senzillament, has fet un camí diferent. I el que pretén és que alumnes de molta diversitat, com els que nosaltres tenim, que potser els ensenyaments acadèmics doncs, tenen més dificultats, els hi costa més, etc., doncs ja a tercer d'ESO, que seria aquest primer de la formació professional bàsica, ja poden entrar fent pràctiques en empresa, fent un tipus de signatures molt més manipulatives i molt més pràctiques, tot i que també ho combinen amb les matemàtiques, el català i el castellà, que es pot fer igualment en els estudis de tercer i quart d'ESO, eh?
0: Des del centre es valora molt positivament aquesta nova oferta educativa, ja que consideren que Tordera, per la seva ubicació geogràfica al límit entre el Maresme i la demarcació de Girona, sovint queda en terra de ningú en els mapes de planificació de la Generalitat.
1: Que nosaltres portem molts anys batallant, però és complex, eh? Perquè a última hora acaba depenent tot d'allà dels serveis centrals de Via Augusta i allà jo crec que es miren sempre sobre un mapa i a vegades sobre un mapa les distàncies es veuen més curtes del que realment són o no tenen en compte les diferents característiques de cada territori. I realment aquí on som nosaltres, que és l'Alt Maresme, que a vegades és una mica com terra de ningú, no? Perquè no som ni gironets, saps? El Maresme es concentra tot més cap a la part de vall, de sota, cap a Mataró, i a vegades aquí som llocs doncs, que costa que se n'en recordin que també existim. I bueno, jo crec que de totes maneres, amb els anys, la mobilitat s'ha anat resolent, la mobilitat ara amb les noves freqüències de busos del Segalès estan millorant el municipi i crec que també això són oportunitats perquè també puguem tenir aquest tipus d'estudis que no hagin de desplaçar-se ni anar tan lluny.
0: Ara l'objectiu del centre serà intentar aconseguir més oferta educativa en cicles formatius de grau mitjà o superior de cara als propers cursos escolars. Tordera es prepara per una nova jornada plena de ritme, tradició i activitat familiar aquest dissabte 26 de setembre, organitzada per la Colla Infantil de Diables de Tordera i amb la col·laboració de La Peixera. Es tracta de la segona edició de la trobada de tabalers No Matabalis, que tindrà lloc com a punt d'inici al Parc Prudenci Bertrana. L'esdeveniment s'ha plantejat com una gran festa per a tota la família que s'allargarà durant tot el dia i que disposarà de servei de bar i altres propostes lúdiques. El cap de colla, Rubén Casals, ha explicat que l'activitat principal del matí serà una cercavila pels carrers centrals del municipi.
2: Farem una cercavila per al poble que arrencarà del parc Prudenci Bertrana. Aleshores, fem una cercavila pel centre i tornem una altra vegada allà al parc I bueno, és algo que fem. Aquest any hem convidat, serem 9 colles en total, i la veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens. S'escoltarà per Tordera.
0: La jornada començarà a 11:15. Des de la Cercavila travessarà el pont de ferro, seguirà per darrere l'església i passarà pel carrer Ciutadans, el carrer Espases, el camí Ral i la plaça de la Concòrdia, des d'on finalment es tornarà al parc Prudenci Bertrana.
2: Hem aprofitat també amb la peixera, hem fet una mica de festa, que serà tot el dia, perquè l'art de balada arrenca a les 10:30 del matí. Farem tota la cercavila, el tornar al Prudenci, la peixera ha muntat la seva carpa i la seva barra, també hi haurà paradetes, jocs de fusta, i llavors doncs, la gent del poble o qui vingui, doncs, allà també podrà aprendre alguna cosa i tal, i a la tarda hi ha activitats que han preparat la peixera, de cerca familiar i pels nens i les famílies.
0: A 2:15, en acabar el recorregut, s'obrirà una barra de bar, vermut, actuació musical. L'associació La Peixera s'ha sumat a la iniciativa per oferir activitats durant tot el dia. A la tarda, la programació continuarà amb tallers i espectacles a la carpa del parc a les 5, actuació de la Jam L'Actitud, i per acabar, a 6:45, l'espectacle de Bell Boy a càrrec de Carlos Soler. Totes les activitats estan obertes al conjunt de veïns i veïnes de Tordera per gaudir d'un dissabte festiu i familiar aquí, al nostre poble.

0: El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota límits i sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no ha ajudat massa a la seva recuperació. Escoltem a Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
1: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: Malgrat això, des del Banc de Sang i Teixits fan una crida a la donació. És important que les persones vagin a donar sang. Escoltem a Joan Ramon Grífols.
1: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals comencen la seva activitat a ple rendiment.
0: La unitat mòbil del Banc de Sang encara trigarà unes setmanes a tornar a Tordera, però a través de la web bancdesang.net es pot consultar els punts de donació més propers. La Biblioteca de Tordera serà escenari demà dimarts 22 de setembre d'una nova edició de l'activitat Un Cafè amb Pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom que se celebrarà de 10 del matí a 12 del migdia. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és crear un espai de trobada distès on les famílies puguin compartir dubtes i inquietuds relacionades amb la salut, el desenvolupament i la criança dels infants. La xerrada estarà conduïda per un pediatre que, però des de l'organització, es vol remarcar que no es tracta d'un servei de consulta mèdica, sinó d'un fòrum per parlar i intercanviar experiències. A més, durant la sessió també es farà la presentació de la programació Espai Nadó de cara a aquest curs 2026-2027. L'esdeveniment està organitzat per la Biblioteca de Tordera i l'Ajuntament de Tordera dins el projecte Tordera es cuida amb tu.

0: Obrim Plana Esportiva explicant que el Club Futbol Tordera ha tingut un retorn triomfal a la segona catalana en el partit inaugural de la temporada lliguera. L'equip dirigit per Guillem Ferrer s'ha imposat de forma contundent per 5-2 davant l'Sporting Vidrenenca en un partit gairebé perfecte. Els quadribarrats van saltar la gespa molt endollats i van deixar el partit gairebé vist per sentència en uns primers 45 minuts per emmarcar. L'extrem Madu, el nou fitxatge, va obrir la llauna al minut 20, definint en qualitat. Poca estona després, ell mateix feia d'assistent perquè Marc Ruiz rematés de cap, establint el 2-0. En el minut 34, Àlex Sánchez, des dels 11 metres, convertia el tercer gol gràcies a unes mans que el nou reglament castiga en penal. Ja a les acaballes de la primera part, Pide caçava un refús a la frontal i enviava la pilota al fons de la xarxa per fer pujar un demolidor 4-0 al descans. L'escenari, però, va fer un gir de 180 graus només començar el segon temps. Una entrada dividida va costar-li la segona targeta groga a Marc Ruiz, deixant el Tordera amb 10 homes des del minut 3 de la represa. Això va obligar els locals a fer un pas enrere, cedir la pilota a l'Sporting Vidrerenca i replegar-se en un bloc baix per intentar contenir les arribades rivals. La insistència visitant va tenir premi i van retallar distàncies amb un gran gol d'Esperó del davanter. No obstant, quan no patia l'equip local, un ràpid contraatac culminava amb molta sanfreda a l'Adrià Casanovas, que suposava el 5-1, i retornava la tranquil·litat al municipal. En els últims minuts, els visitants anotaven el 5-2 definitiu per un Vidrerenca que va lluitar fins al final. L'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, es mostrava molt orgullós al final del partit.
1: No, és millorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal. I la segona part, llàstima, perquè se'ns complica el minut 3 i l'equip ha fet un sacrifici increïble i això al final és vital.
0: Amb aquests 3 punts a la butxaca i una gran injecció de moral, el Club Futbol Tordera ja pensa en la segona jornada, on viatjarà l'Empordà per enfrontar-se al Begur el proper diumenge.

0: Aquests darrers dies s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar estafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional de Mercat de Valors o no, i per tant, si té entitat pròpia. Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins el territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-nos i verificar dues vegades els remitents d'aquests missatges SMS. Ens amplia informació Norma Alevero.
1: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials

0: tots els països tenen les mateixes regles.
1: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
2: Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 casos causa una elevada mortalitat. En total es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara s'han de validar els resultats. Ens ho explica Maite Polo.
3: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
4: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores porque en el 60% de los casos vemos como en el grupo donde combinamos los fármacos hay una respuesta completa, el que quiere decir que conseguimos eliminar el tumor. Hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
3: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
2: El passat 19 de setembre es va celebrar el Dia Mundial del Colesterol. N'hem parlat des de la xarxa amb experts sobre aquest paràmetre essencial per una vida saludable. Núria Parera.
5: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
6: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
5: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
6: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
5: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
6: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius. No cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la sang.
5: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
2: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores. Els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Arrenquem una nova setmana que es presenta molt estable, dominada per les temperatures que continuen sent elevades per l'època de l'any i, de moment, amb poques perspectives de canvis. Sembla que la setmana vinent sí que la situació podria fer un tomb de 180 graus i tenir un temps més insegur, amb pluges, també amb temperatures més normalitzades, però de moment aquesta setmana, com dèiem, vindrà marcada justament per això, per un temps completament assolellat i per unes temperatures que, si estiguéssim a la recta final del mes d'agost, doncs serien normals, però ja passada la primera quinzena del mes de

setembre, doncs són unes temperatures realment elevades. I és que avui tornem a tenir màximes dels que arriben als 32, puntualment als 33 graus a l'interior de la comarca. Amb vent de Garbí, que avui bufarà fluix aquesta tarda, aquest matí el vent serà més aviat del nord-nord-oest, però aquesta tarda girarà cap a sud-oest, i amb una situació marítima que serà tranquil·la, dominada pel marejol a conseqüència dels vents fluixos. Hi haurà alguns núvols prims, però en general l'ambient serà plenament assolellat. De cara a demà, dimarts, s'espera que es mantingui la mateixa situació. A diferència d'avui, que tindrem aquest vent del sud-oest, demà serà de mar cap a terra, del sud-est de Xaloc, durant les hores centrals del dia, i això pot fer que la màxima baixi una mica, però poca cosa. Continuem amb un ambient realment càlid per l'època de l'any, un ambient estiuenc. Els vents seran fluixos, la situació marítima continuarà tranquil·la. Demà passat, dimecres, 3:15 del mateix, una nova jornada de tranquil·litat i temperatura sense grans canvis, i dijous, doncs a diferència d'avui, demà o demà passat, que els vents seran fluixos, el vent de Garbí seria moderat a la tarda, i això farà que doncs les temperatures màximes puguin pujar encara una miqueta més a les hores centrals del dia. La situació marítima també s'alterarà una miqueta de cara a dijous, amb marees de maror freqüents durant la tarda a tota la costa maresmenca.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim a nosaltres un nou convidat aquí al programa. Tenim en Rubén Casals, el cap de colla de la colla infantil de Diables de Tordera. Què tal? Aprofito per saludar-te.
2: Bona tarda.
1: Molt estem bé. Aquí per parlar una mica de l'entitat, de les novetats, de les activitats que hi haurà properament, però per començar sempre deixem aquest petit espai aquí a La Teranyina per introduir l'entitat. Explica'ns de què tracta la colla infantil de Diables.
2: Bueno, com bé diu el seu nom, nosaltres som una colla infantil de Diables de Tordera, on incitem els nens i nenes del poble que vinguin per veure... com és un correfoc, fer tabalades, també portem malabars, el mateix que fan a la colla gran, però en infantil tot.
1: Uh-huh. Ara mateix quants sou, quants membres hi ha?
2: Ara som uns 45 nens.
1: 45.
2: Sí, sí, entre 3-4 anys fins als 16-17.
1: Déu-n'hi-do, doncs, sí. Des de petits ja que estan a la colla.
2: Sí. Des de petits comencen amb els malabars, després a partir dels 6-7 anys ja comencen a fer tabalades, i a partir dels 8, com que ja poden fer un curs, ja podíem també cremar i fer de diables, però bueno, tant si tens 10 o 12 i vols fer malabars també no hi ha problema.
1: Mm-hmm. Veig que hi ha diferents tasques dintre d'aquesta colla, bon, tinc que dir de les colles en general. Et volia preguntar, tu és la primera vegada que ens veiem, no sé com han anat aquests últims mesos, perquè per exemple em deies abans que la colla des del 2018, la colla infantil sí. que està aquest darrer any, per exemple, com ha anat a nivell d'activitats o de participació?
2: Doncs molt bé, molt contents, perquè en portem ja 19 activitats que hem fet a pobles i aquí a Tordera també, i la veritat que molt content, moltes tabalades, ens han convidat a correfocs i sí, molt, molt contents, la veritat. Mm-hmm. Encara ens queda la nova tabalés que fem aquest cap de setmana que ve. Mm-hmm. i ens queden 2-3 correfocs que són cap al desembre i un que entra ja al gener, però sempre ja s'inclou en aquest any. Mm-hmm.
1: Parlem d'aquesta tabalada que deies, el Nomatabalis, no has dit?
2: Sí, dos. Nomatabalis.
1: De què tractarà una miqueta, per la gent que no sabia que és una tabalada, i en concret aquesta, com anirà?
2: Bueno, farem una cercavila per al poble, que arrencarà del parc Prudenci Bertran. Mm-hmm. Aleshores, fem una cercavila pel centre i tornem una altra vegada allà al parc, i bueno, és algo que fem aquest any, hem convidat, serem 9 colles en total, i la veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: O sigui, s'escoltarà per tant.
2: Sí, s'escoltarà per tot Tordera. I bueno, després hem aprofitat també amb la peixera, hem fet una mica de festa que serà tot el dia, perquè la tabalada arrenca a les 10:30 del matí, farem tota la cercavila, el tornar al Prudenci, la peixera ha muntat la seva carpa i la seva barra, també hi haurà paradetes, jocs de fusta, i llavors doncs, la gent del poble o qui vingui doncs allà també podrà aprendre alguna cosa i tal, i a la tarda hi ha activitats que han preparat la peixera. Mm-hmm. De cerca familiar i pels nens i les famílies.
1: Per tant, la gent que els podrà veure durant tot el dia per allà, més o menys el recorregut ara, no sé si l'has comentat, perquè vull dir que sortirà des del Parc Prudenci Bertrana.
2: Sí, el recorregut surt del parc, travessem el pont de ferro, sí. Aleshores, darrere de la iglesia, Ciutadans, passem per carrer de les Passes. Mm-hmm. Fins al camí ral, i al camí ral baixem fins a agafar la Concòrdia, pujar a la font i tornar pel pont fins allà al parc.
1: D'acord, i et volia preguntar, no sé si a part d'aquesta activitat teniu alguna organitzada de cara a futur, o com està la programació a part d'aquesta activitat?
2: Bueno, a part d'aquesta activitat del poble que fem aquí a Tordera, en tenim, si no recordo malament, 2 correfocs que anem a Caldetes i Sant Vicenç de Montal. Uh-huh. I suposo que cap al Nadal farem com sempre, que aprofitem aquí a Tordera, també fem alguna exhibició de foc allà al centre quan fan l'encesa de llums, i poder ja estaria, poder hi ha alguna cosa més, però sempre anem sobre la marxa.
1: La temporada alta potser és més cap a l'estiu, no?
2: Sí, sí, sí. A partir del maig-juny ja comencem amb tabalades. Aquest any hem anat fins a Cervelló també, una tabalada, i bueno, és el més, com que hi ha moltes festes de festa major dels pobles.
1: Doncs et volia preguntar també, perquè per exemple jo recordo que quan vam entrevistar a la colla de Diables de Tordera també li vaig preguntar al cap de colla si per la gent que té una mica de respecte al foc o li fa impressió, quin és el missatge que potser li donaríeu de cara doncs, a que li donés una oportunitat a la colla.
2: És molt divertit, no tens que... sempre se li té que tenir respecte, no hi ha més, però és molt divertit. Si tu segueixes les normes que hi ha, portes la seva roba adequada i tot, no hi ha problema. Disfrutarà moltíssim, ja sigui dintre el foc o acompanyant els tabals per darrere. És molt divertit. I jo convido tothom que ho provi, perquè sobretot els nens, que s'ho passaran molt bé.
1: Doncs ja per acabar, no sé, la gent que estigui interessada doncs, a contactar amb vosaltres o a provar a veure que sí, els agrada doncs, aquesta disciplina, com ho poden fer, com poden contactar amb vosaltres?
2: Jo sempre els hi dic per correu electrònic, que surtarà a l'Instagram de la colla. I allà a partir o me poden escriure pel mateix Instagram un missatge o per correu electrònic, que es vagi millor.
1: Doncs Rubén, moltes gràcies per estar per aquí avui a Ràdio Tordera, i esperem que vagi molt bé aquesta tabalada.
2: D'acord, moltíssimes gràcies, i convido tothom que vingui, que disfrutarà moltíssim amb tants de nens i nenes, i serà molt divertit.
1: Doncs així ho esperem. Gràcies a vosaltres també una setmana més per veure la Tarrina. Ens trobem la propera setmana amb una altra entitat per conèixer. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'Alzheimer afecta a més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població. Els especialistes asseguren però que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura. Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Alzheimer. I després dels estius més càlids registrats mai al Mediterrani, extraordinàriament calent, hi ha una aparició del Super Niño, un fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric. Tenim la mirada posada a la tardor que comença aquesta setmana. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems. N'ha parlat a la xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció de vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
2: Parlem de xifres. La recaptació per l'impost de successions i donacions ha pujat un 32% al primer semestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any anterior. L'increment és conseqüència principalment de la pujada del preu de l'habitatge i de la bonança borsària, segons el Departament d'Economia. Segons dades de l'Agència Tributària de Catalunya, gairebé 2 de cada 3 persones que han de liquidar l'impost de successions acaben sense cap import a pagar. I el Departament d'Agricultura augmentarà prop d'un 40% els ajuts destinats a la compra de productes per combatre el caragol poma al Delta de l'Ebre. L'objectiu és facilitar l'aplicació de tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquest animal. La nova convocatòria està dotada amb més de 851.000 euros i arribarà a 451 productors del Delta. I un darrer punt perquè parlem del nostre company Joan Pau Inarejos, que publica el seu segon llibre, Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval, a les xarxes s'apropa ara a l'experiència de persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida.
0: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dilluns 21 de setembre. Anem a començar la setmana. Jo sóc en Jordi Duran i un vespre més acompanyeu-me per fer l'anàlisi de tot el que ha estat aquest cap de setmana, tant de l'esport local com de l'esport general. I atenció, que hi ha molt a parlar. Per tant, vinga, poseu-vos còmodes, que el show només ha fet que començar. Vinga!

Vinga, va, encetem aquesta setmana, l'encetem amb molta energia i sobretot per parlar de tot el que ha estat en aquest cap de setmana, sobretot de l'esport local, però també en l'àmbit general, perquè tant en bàsquet com en futbol tenim moltes notícies per destacar. En bàsquet, aquesta victòria de la Sisa Joventut, que per primera vegada en 17 anys conquisten un títol, en aquest cas la Supercopa de la CB contra el Barça, guanyant per 101 a 87, just ahir diumenge. També diumenge va haver-hi el derbi de Madrid, el derbi de la capital, on l'Atlético se'l va emportar 2-1, però compte amb molta polèmica, que ja tothom sabreu, no?, que va sortir molt a la roda de premsa amb un full imprès, amb dues accions polèmiques. També repassarem una mica sobre com queda aquesta classificació i com estarà el Barça ara, que ara mateix va líder, totalment en solitari, com abans, però ara amb una mica més d'avantatge, i també sobre quan tornaran al Camp Nou, perquè es va celebrar l'assemblea de socis general del conjunt culer. I finalment, ara sí, ens centrarem en el que més us agrada, amb el Club Futbol Tordera, l'únic conjunt que ha disputat la Lliga aquest cap de setmana, on repassarem el resultat i també repassarem les paraules tant de l'MVP, Madu, el nou fitxatge que va ser escollit, com també de l'entrenador de l'Sporting Vidrarenca i, finalment, de Guillem Ferrer. Aquest serà el programa d'avui, un programa ben sòlid, un programa amb moltes cosetes, però sobretot de repàs, per iniciar la setmana com cal. I em direu, ostres, Jordi, per què començarem? Per què començarem? Doncs mira, anem a començar per l'actualitat general i després ens anirem de cantant cap al local, que és on acabarem, per escoltar aquestes paraules dels protagonistes del dissabte, l'estrena de Lliga del Club Futbol Tordera, que va guanyar 5-2 a l'Sporting Vidrarenc, que comença a molt bon peu. El Club Futbol Tordera, anem a veure, ara mateix, no el Club Futbol Tordera, anem a fer un petit parèntesis per abans, anar acumulant més tensió, però ara anem a repassar una mica d'actualitat esportiva d'àmbit general per repassar els temes d'actualitat que han succeït aquest cap de setmana. Vinga, va, som-hi!

Vinga, anem a començar. En aquest cas anem pel bàsquet, i és que, com us comentava al principi, amb aquest titular, perquè la Provítola turpa dins el Barça i dona la Supercopa ACB a la 6a Joventut, guanyant 101-87. L'argentí va anotar 31 punts contra el seu exequip per donar la penya al seu primer títol en 17 anys. Hi ha festa grossa a Badalona, on la 6a Joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa ACB en superar el Barça 101-87 en una final íntegrament catalana. L'equip verd i negre ha portat la iniciativa en tot moment davant del conjunt blaugrana en construcció i ha aconseguit dues fites. D'una banda, ha trencat una sequera de títols que mantenia des de la Lliga Catalana del 2009, i de l'altra, s'ha convertit en el primer equip anfitrió que conquereix la Copa, perquè es va jugar en el Pavelló Olímpic de Badalona. La penya ha portat la iniciativa durant tot el partit, amb una màxima de diferència de 17 punts ja al final del partit. El Barça, amb pentes i rodolons, ha mirat de retallar el desavantatge sense arribar mai a posar-ne a l'altura dels de Dani Miret. El lideratge anotador l'ha assumit un altre cop Nicola Provítola, que ha firmat una actuació per emmarcar 31 punts amb una sèrie de 9 triples de 13 intents, per perdre's així una subtil revenja del club que va decidir no renovar-lo a l'estiu. L'argentí està nomenat amb tot el mereixement MVP del torneig. El Barça han mantingut els pols anotadors Kevin Panther amb 20 punts i sobretot Joel Parra amb 24, mentre que el reguitzell de jugadors nous continuen mirant d'adaptar-se a uns als altres a marges forçades. Una mostra que integren un projecte amb potencial, però massa poc fet per inquietar de moment a una penya molt més feta. Aquesta és la notícia en clau bàsquet. Anem a passar així al futbol i tots sabreu a on passarem. Anem a parlar d'aquest derbi de la capital, de Madrid. Vinga.

I és que aquest titular també llegíem en el nou programa, el nou inici de programació d'aquest tardor hivern de Ràdio Tordera a primera hora, on a les 8 del matí ja teniu les primeres notícies del dia per començar el dia amb bon peu. I és que, en clau esports, hi ha hagut un nou naufragi blanc al Metropolitano, i és que la història es repeteix amb un 2-1. Mourinho experimenta la seva primera desfeta dolorosa en el derbi, com li va passar fa un any a Alonso. Polèmic canvi de Vinícius i el Madrid a 6 punts al Barça. Fa un any el marcador mostrava un escandalós 5-2 i aquest setembre la desfeta del Madrid al derbi de la capital espanyola ha quedat maquillada amb un 2-1 després del cop de cap de Rüdiger, però ha estat igual de dolorosa. És que José Mourinho ensopega amb la mateixa pedra que el fallit projecte de Xavi Alonso, acomiadat 4 mesos més tard després de caure la Supercopa d'Espanya a mans del Barça. La terra rival, en un estat a màxim plenitud, ja avalanxa els blancs en 6 punts, avançats pels feliços veïns, blanc i vermells, i pel Betis, segons i tercers de la taula. L'Atlètic de Madrid d'un Simeone contingut a la força amb una targeta groga per protestar des dels primers minuts ha sabut tenir sota control el verí d'Mbappé, Bellingham o Vinícius, mal assistits per un Guler més pendent de barallar-se amb Baena que d'assistir als seus davanters. El VAR ha corregit el col·legiat, que no havia expulsat a Huijsen. Els locals, que no han utilitzat Julián Álvarez fins que no dominaven el maig per 2-0, quan l'argentí ha tornat a sentir els xiulets de la seva afició. Han obert el marcador al 53 gràcies a un penal de Huijsen davant del fill de Simeone. El central només ha vist la groga en un primer moment, però el VAR ha fet rectificar el col·legiat Ortiz Arias perquè l'Internacional en cap moment fa res per disputar la pilota. Huijsen, per tant, ha acabat expulsat després de la revisió. Grimaldo ha transformat la pena màxima i Mou, amb aspecte de desganat, ha dissenyat un intent de reacció sense Vinícius ni Guler, substituïts per Diomandé i Rüdiger. Un atac d'autoritat improductiu amb noves reminiscències de Xavi Alonso. Al portuguès se li posa cara de tècnic Guipuscoa quan les portes de l'aturada de la selecció. I és que aquí entra, amb el victimisme imprès, de José Mourinho contra els àrbitres, perquè l'entrenador del Real Madrid acusa a l'àrbitre del derbi de no tenir capacitat per dirigir grans partits i el responsable del VAR d'anar contra el Madrid. Coneixent el currículum del Lissotà, algú intuïa ja que intentaria desviar l'atenció, però pocs s'imaginaven que Mou sortiria a la sala de premsa després del derbi madrileny amb fotografies impreses de dues jugades en què considera que l'àrbitre ha perdonat la vermella a jugadors colchoneros. La pèrdua de papers de Mourinho també ha inclòs un repàs suposat historial negatiu del responsable del VAR, Trujillo Suárez, i ha reclamat que els deixin competir. Diu que són dues targetes vermelles, clara, l'àrbitre no ha xiulat partits internacionals, no serà un gran àrbitre, és un àrbitre de VAR que té molta història, enhorabona al comitè arbitral. Podríem estalviar-nos la roda de premsa perquè la història del partit és aquí, són dues targetes vermelles clares. Les dificultats que hem tingut després amb 11 contra 10, ens podem imaginar què hauria anat si haguéssim sigut nosaltres 11 i ells 9 durant 50 minuts. L'únic que puc fer és abraçar els meus jugadors que ho han donat tot. Mourinho no només ha assenyalat que suposava una mala actuació arbitral, sinó que també ha donat a entendre una certa mala intenció des del VAR. Qui ha d'estar feliç és el comitè de designació arbitral. Ha sigut tot molt estrany. Una setmana abans del partit ja sabia qui seria l'àrbitre. Després nomenes un àrbitre que no és internacional. No deu ser un gran àrbitre, per tant. El pobre arriba aquí i no pot amb la pressió. Després el senyor Trujillo, que s'ha encarregat del VAR, té una història molt completa com a VAR en els partits del Real Madrid. Aleshores, ha passat a enumerar suposades errades comeses en aquest mateix responsable de VAR amb el Real Madrid la temporada passada i ha lamentat que ja en l'anterior partit contra l'Elx, l'equip blanc, segons ell, va ser perjudicat per l'arbitratge. Dues vermelles no assenyalades contra l'Elx, però després guanyem. Dues vermelles avui ja era una mica més difícil. Recordo la combinació. Un pobre àrbitre que només ha fet partits petitets i el senyor del VAR que té una gran història contra el Madrid. Doncs l'enhorabona per comitè arbitral. Les dues jugades que reclamava Mourinho era una jugada de Kangui Lee sobre, diria que era Valverde, que aquesta, anem a parlar, fora colors, òbviament,
i la targeta vermella. No puc entendre jo que no hagi pogut entrar al VAR per treure aquesta targeta. I després una altra que va veure la groga, no recordo qui era, amb una suposada trepitjada en el genoll de Bellingham, però aquesta per mi sí que era groga, perquè abans toca la pilota, va a disputa de la pilota, toca, i després de tocar aquesta pilota sí que doncs el peu cau en Bellingham, que es llançava en el terra. Per tant, per mi, aquesta sí que no ho era, la primera de Canguilí era claríssima. Per tant, el victimisme de Mou ha tornat, ja comença a olorar-se de nou aquest salseo a les rodes de premsa, amb un paper, a més, deixeu-me comentar aquesta curiositat, un paper que treu Mourinho, que la pregunta és on va imprimir tots aquests papers? Algú es va colar en un despatx del Metropolitano per imprimir allò? Perquè el paper era un paper reciclat i bé darrere hi havia noms de jugadors, DNIs, fins i tot de gent de l'Atlètic de Madrid. Per tant, era un paper reciclat que han hagut de treure d'algun lloc. No sé qui haurà imprès aquest paper. És tot un misteri que, vull dir, estaria bé saber d'on han tret tot això. Anem a acabar amb l'última notícia, en aquest cas d'Esport General. Parlem del Barça després d'aquesta Assemblea General Ordinària de Socis.

Vinga, parlem perquè el Barça posa data de tornada definitiva al Camp Nou, l'últim exili a Montjuïc. El club es cura en salut perquè fa el full de ruta d'instal·lació de la coberta, que s'activarà al maig. Al final de les obres del Camp Nou, amb l'última fase de la coberta, ja té un calendari definit. El tresorer del Futbol Club Barcelona, Ferran Oliver, ha explicat en el transcurs de l'Assemblea General Ordinària 2026 que ha servit per aprovar el nou finançament per acabar l'estadi que a finals de la present temporada es procedirà a instal·lar la cúpula. Quan el mes de maig arribi l'últim partit, es començarà a instal·lar la cúpula. És una cobertura amb tirants que després s'anirà cobrint progressivament. El full de ruta de la remodelació contempla tenir col·locada la coberta a la tardor del 27, però l'entitat barcelonista prefereix cobrar-se en salut després dels endarreriments de les primeres fases. Segons les paraules d'Oliver, si no hi ha imprevistos, el darrer exili a Montjuïc s'allargarà de l'inici del curs vinent fins al gener del 2028. Entenem que tots els tirants de la cúpula estaran posats al voltant d'octubre o novembre, però econòmicament no volem estar patint. A nivell pressupostari, preferim fixar el retorn de l'estadi al gener 2018, ens guardem aquest petit marge per un possible retard. A nivell d'aforament, el tresorer ha assegurat que aquest retorn definitiu suposarà poder posar 95.000 espectadors al Camp Nou, una situació molt esperada a les arques del club. Comptar amb 95.000 espectadors ens permetrà tenir ingressos necessaris per tenir una velocitat de creuer i anar pagant el deute. El problema el tenim amb aquests dos anys que l'estadi no està acabat i no estem tenint beneficis, però en canvi hem d'anar pagant interessos. Necessitem uns ingressos potents per tenir un equip competitiu. Actualment l'estadi funciona amb una capacitat rodona que ronda els 60.000 persones i d'ara fins a l'estiu s'espera que el nombre de seients creixi. Poca cosa, en paraules d'Oliver. De cara a l'estiu del 28, es reserva l'última empenta que fixarà l'aforament màxim de 105.000 espectadors amb les seves més de 9.000 localitats VIP. Tot quedarà enllestit perquè la primavera del 2029 acull la final de la Champions, tres dècades després d'aquell Manchester United-Bayern de Múnich. L'esdeveniment servirà per presentar a Europa i al món aquest nou Camp Nou. Vinga, va, ara sí que sí, anem a aparcar l'actualitat general de banda i anem a passar a l'actualitat local. Anem a parlar de Club Futbol Tordera i que ha trepitjat fort en aquest inici de Lliga.

I és que el Club Futbol Tordera, el Club Futbol Tordera, perdoneu, goleja 5-2 a l'Sporting Vidrarenc a l'estrena de Lliga. Un inici espectacular permet al conjunt quadribarrat sumar els primers 3 punts de l'etapa de la temporada, malgrat jugar pràcticament tota la segona part amb un home menys. I és que el Club Futbol Tordera ha tingut un retorn triomfal a segona catalana. Al partit inaugural de la temporada lliguera, l'equip dirigit per Guillem Ferrer s'ha imposat d'una forma contundent per 5-2 davant de l'Sporting Vidrarenca en un partit gairebé perfecte. Els quadribarrats van saltar la gespa molt endollats i van deixar el partit gairebé vist per sentència en els primers 45 minuts per emmarcar. L'extrem Madu, el nou fitxatge, va obrir la llauna al minut 20, definint amb molta qualitat

0: Pas enrere, cedir la pilota a l'Sporting Vidrarenca i replegar-se en un bloc baix per intentar contenir les arribades rivals. La insistència visitant va tenir premi i va retallar distàncies amb un gran gol d'Esperó del davanter. No obstant, quan més patia els torderencs, un ràpid contraatac culminat amb molta sang freda per Adrià Casanova suposava el 5-1 i retornava la tranquil·litat al municipal. Als últims minuts, els visitants anotaven el 5-2 definitiu per un Vidrarenca que va lluitar fins al final. L'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, es va mostrar molt satisfet al final del partit.
1: No, és millorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els hi demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera, segurament, a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres acaba que arribàvem. Els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal. I la segona part, llàstima, perquè se'ns complica el minut 3 i l'equip ha fet un sacrifici increïble i això al final és vital, és vital.
0: Amb aquests 3 punts a la butxaca i una gran injecció de moral, el Club Futbol Tordera ja pensa en la segona jornada, on viatjarà a l'Empordà per enfrontar-se al Begur el proper diumenge. Partit que, òbviament, podreu seguir per la 107.1 de la FM i per YouTube, també de Ràdio Tordera.

0: Vinga, va, i coneguda ara aquesta actualitat local, anem a parlar més sobre el tema. Anem a passar a escoltar les paraules dels protagonistes. Primer, anem a parlar amb Madu. Amb un Madu que, com comentava, vam ser els protagonistes i vam tenir l'oportunitat de fer-li aquesta entrevista després de ser escollit l'MVP del partit. L'escoltem.
1: Connectem amb l'Eli, que parla amb l'MVP del partit.
2: Estem aquí amb en Madu. Enhorabona, has sigut escollit l'MVP del partit. No ho fitxatge aquesta temporada. Quines sensacions tens després del partit?
3: Bueno, ha sigut una victòria molt important. Volíem començar bé a casa i crec que hem fet bona feina. L'expulsió crec que ens ha... Bueno, no ens ha afectat molt, però bueno, bé, content per la victòria i a seguir.
2: L'any passat vas coincidir jugant en el teu anterior equip, vas coincidir jugant contra el Tordera, ara estàs jugant aquí. Quines sensacions tens per aquesta temporada en aquesta categoria?
3: Bueno, bona. Jo quan vaig venir, quan em va trucar Guillem, no m'ho vaig pensar dues vegades i he vingut aquí per fer coses maques i disfrutar.
2: Des d'aquí a la grada hem vist el primer gol que has marcat. Ens ha enamorat a tots. Com ho has sentit aquest primer gol amb aquesta samarreta?
3: Molt bé. Ha sigut un golaç i res, a seguir.
2: Doncs espero que tinguis molta sort aquesta temporada i que vagi tot molt bé. Felicitats pel partit.
3: Moltes gràcies. Que vagi bé.
2: Adéu.

0: Vinga, va, acabem d'escoltar les paraules de Madu i ara anem a passar a escoltar els entrenadors. Primer escoltarem en Sergi, entrenador de l'Sporting Vidrarenca, després d'aquesta dolorosa derrota, i després, just a continuació, ja no m'escoltareu a mi, no patiu, escoltareu a l'Ot, en aquest cas que entrevista a Guillem Ferrer per destacar aquesta victòria tan contundent que es mostrava molt orgullós. Vinga, anem a escoltar primer en Sergi, entrenador de l'Sporting Vidrarenca, parlant amb l'Eli Sofí, que l'entrevistava ella mateixa, i després en Guillem Ferrer. Vinga.
1: Estem aquí amb l'entrenador del Vidrarenca. Bona tarda, Sergi, què tal?
2: Bona tarda, bona tarda.
1: Com has vist el partit a l'inici de temporada?
2: Bueno, veníem amb molts dubtes, veníem amb alguna lesió, no hem començat massa bé, crec que hem estat molt tous, concedint molt a la primera part. Amb pilota no estàvem malament, l'única contrapilota ens costaven les transicions, crec que no hem estat molt encertat a l'hora de saltar des de darrere, hem deixat bastant lliure, no ocupàvem bé les zones, els rebutjos, segones jugades les hem perdut bastant. Llavors, bueno, el resultat ja ho diu una mica tal com ha anat el partit, vull dir, poc més.
1: Creus que la vermella ha pogut condicionar d'alguna manera i jugar a favor vostre a la segona part?
2: Sí, evidentment, quan et quedes amb 11 contra 10, l'equip que es queda amb 10 pateix molt, i el Tordera s'ha quedat amb 10, s'ha reconegut una mica enrere, no ha patit massa, basculaven bé, treballaven bé, vull dir que evidentment que t'afavoreix quan quedes amb 11.
1: I bé, després d'aquest començament de Lliga, quins són els objectius del Vidrarenca per aquesta temporada?
2: Bueno, l'objectiu no és altre que el

0: mateix que era a l'inici, que era la permanència, intentar assegurar categoria, i si es pot assolir amb marge, doncs llavors passar-t'ho bé a la categoria. Si no, doncs lluitar fins al final, però intentar mantenir categoria.
1: Doncs us desitgem una molt bona temporada, tant a tu com a tots els jugadors del Vidrarenca, i que vagi molt bé.
0: Merci igualment.
2: Merci. Sí, queda't per aquí, si vols, Eli. Ara de seguida parlarem amb el míster del Club Futbol Tordera. Mira, si et vols posar aquest cantó amb mi... I acabarem també amb les paraules del míster en aquesta primera jornada de Lliga del Club Futbol Tordera, amb una estrena a casa immillorable. Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, bona tarda, felicitats per la victòria.
3: Bona tarda, què tal? Moltes gràcies.
2: Gràcies per ser una temporada més amb nosaltres en aquest inici de Lliga. Míster, un inici de Lliga immillorable.
3: No, és millorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal. I la segona part, llàstima, perquè se'ns complica al minut 3 i l'equip ha fet un sacrifici increïble i això al final és vital.
2: Avui, de forma efectiva, òbviament, hem vist segurament segurament per la categoria, un canvi d'entendre, no?, de com hem de jugar. L'any passat la possessió era absolutament nostra, aquest any ens trobarem amb coses com avui, no?
3: Bueno, el Vidrera es porta molts anys a segona catalana, fent les coses molt ben fetes, siguent un equip protagonista en tots els seus partits des de fa molts anys, amb l'Albert i ara amb en Sergi segur que exactament el mateix. Per tant, hi haurà moments que nosaltres l'haurem de tindre, hi haurà moments que ells l'hauran de tindre, i això passarà, crec, a tots els partits. A nivell defensiu, l'any passat potser vam treballar relativament poc, només d'anar endavant, de recuperar-la quan abans millor, i aquest any doncs això ha canviat, òbviament, perquè els equips són millors i nosaltres hem de fer millors coses a nivell defensiu per intentar això. Avui l'objectiu era que no entressin a dintre, sabíem que ficarien molta gent a dintre, crec que passes directe a dintre n'hi han hagut zero o molt pocs, i al final els dos extrems han fet una molt bona feina, sabíem que la portaríem fora, que és on volíem nosaltres, i allà hem intentat solucionar-ho amb en Masfe, amb en Jandro, després amb en Pau, amb l'ajuda d'en Madu, amb l'ajuda d'en Serrano, i crec que l'equip ha estat molt i molt bé.
2: Exacte, volia donar protagonisme sobretot no només a la feina ofensiva dels extrems, sinó també defensiva, un bloc baix molt compacte, molt ben treballat. Us heu centrat això en aquesta pretemporada?
3: Bueno, sí, durant la pretemporada ja hem començat a treballar i aquesta setmana, doncs, el dijous, va haver-hi una part ofensiva, una part defensiva. La part ofensiva era jugar lluny en la sortida perquè sabíem que ells ens vindrien a apretar mà a mà i sincerament no m'esperava que ens donessin tantes avantatges als nostres jugadors, però ens l'han donat i això ha sigut clau.
2: El primer gol de la temporada és de Madu, que també per votació del públic s'ha emportat l'MVP, com ho veus?
3: Molt feliç per ell. Crec que ens donarà molt, estic segur que ens donarà molt. Un jugador diferent al que teníem, igual Carlos, igual Enzon, igual Serrano, crec que tots els quatre extrems, comptant amb Marc 5, ens donaran moltes coses diferents dels que necessitàvem i això molt content, i per ell, perquè ho treballa i la veritat ha fet una molt bona pretemporada, ha jugat molts minuts, que tampoc era fàcil perquè tampoc estàvem tan ben preparats i avui doncs ha tingut la sort de fer el gol, un bon gol, la veritat.
2: La nota potser negativa és l'expulsió de Marc Ruiz, també Matiner a la segona part. A partir d'aquest moment ja heu assegurat el bloc baix, però tot i així els canvis han sigut amb el toc ofensiu, eh?
3: Bueno, el que tenim a la banqueta, al final han jugat tots els jugadors, llàstima en Carlos que ha pogut jugar molt poc, perquè en Serrano està fent una ajuda aquí increïble i tampoc volíem treure-la, també hem canviat en Masfe, hem ficat en Joel per fora, i tampoc és la seva posició, en Carlos li costa més treballar a nivell defensiu i necessitàvem en Serrano allà, i llàstima perquè crec que el partit estava per seguir fent-ho bé, seguint estant ben boles, seguint estant bé defensivament, un pèl més alts, òbviament amb l'expulsió, o sigui que l'equip ha fet un pas enrere, ens han generat relativament poc, òbviament ens han generat situacions per fora, per centro, de córner, etc. Però crec que l'equip ha sigut molt serio i llàstima el primer gol perquè ha sigut de... Bueno, dos gols crec que són de dues opcions allà que queden mortes, però bueno, també és normal perquè nosaltres estàvem aculats i ells, hi havia molta gent allà, però content. I al final l'Adri sabíem que ens donaria això, sabíem que a la mínima que ells s'equivoquessin l'Adri és un puta i sempre està allà, i nosaltres per això l'hem tret, perquè quan juguéssim lluny doncs tindre la referència d'ell, que guanya pilotes, que se les queda. En Marc també ho ha fet a la primera part, però en Marc ja no hi era, per tant havíem de trobar la solució amb ell.
2: Avui hem vist jugadors que han tornat després d'aquestes molèsties, lesions. Àlex Sánchez ja havia jugat en Copa Catalunya, però avui també en Lliga, a més amb un golet.
3: Sí, Mira, la decisió de jugar l'Àlex va ser ahir, la veritat. Jo només li vaig preguntar al final d'entreno, estàs bé? Em va dir que sí, i ell no s'esperava jugar, la veritat, i jo amb en Cano li vaig dir, doncs, Àlex ha de jugar l'Àlex, a redundància, no? Però li vaig dir, Àlex ha de jugar l'Àlex, i la veritat, ho ha donat tot, fins que no ha pogut més, òbviament no està bé, encara no està al seu màxim nivell físicament, amb bola sempre ens donen coses molt diferents, i el necessitàvem tenir el primer dia.
2: Qui també ha estat molt bé en els minuts que ha tingut, més de 15, ha sigut Pau Iastarri, eh?
3: Sí, molt content, la veritat, per en Pau, perquè a la pretemporada sempre li passa una cosa d'aquestes. No va acabar de patar, però sí, la prevenció era que intentéssim recuperar-lo el màxim possible. Sí, ha sigut, i li he preguntat, per quan estàs? M'ha dit, per 30. Crec que ha jugat una mica menys, però al final Jandro ha fet una feina increïble en tot el partit, amb un jugador que crec que en Marc Pedreño ha fet una molt bona feina també jugant per fora. No era fàcil, l'ha defensat molt bé, i doncs en Pau, quan ha donat, en Jandro també tenia targeta ja del primer part, i necessitàvem canviar-lo perquè no ens podíem quedar amb un menys, amb dos menys, en aquest cas.
2: Míster, estrena a casa, 3 punts en la reestrena segona catalana. Com ho viviu? Com ho ha viscut ara el vestuari?
3: Molt contents, la veritat, molt contents. Potser sembla que perquè he guanyat 5-2 és molt més fàcil del que ha sigut, però jo dic 100% que no, que ha sigut molt treballat, que l'equip ha hagut de fer una feina increïble per guanyar 5-2, i ara doncs, anirem a Begur amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begur, intentar preparar bé el partit d'ell contra ells, i a partir d'aquí doncs, ser nosaltres dintre del nostre joc, a nivell de pla de partit i a nivell de tot, per tant, ojalà ens surti bé, ojalà tinguem un bon inici, que crec que és molt important. L'equip crec que té un punt de sentiment de dir nosaltres ho volem fer bé en aquesta categoria perquè som capaços de fer-ho, no? I avui els he dit abans de començar la xerrada que hem patit molt per estar aquí, ha sigut llarg i dur, primer per culpa d'en Sergi, perquè ens va pujar i nosaltres no, amb les Rússies, i l'any passat doncs, vam haver de remar moltíssim per aconseguir l'ascens, i doncs, ara ho que tenim doncs hem de donar el 2.800% per poder demostrar que el que volem estar i qui som realment.
2: Gràcies, míster, felicitats.
3: A vosaltres i ens veiem la setmana que ve.
2: Fins la setmana vinent a Begur, que és on ens veurem Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, amb aquestes paraules, que es trobava molt content per l'equip, però que assegurava que l'equip ha de donar el 2.800% d'allà per rendir d'aquesta forma.

Vinga, va, i acabem aquí el programa, aquest show diari. Comencem la setmana amb energia. Hem començat repassant aquesta victòria del Club Futbol Tordera, que només està jugant ells aquest cap de setmana. I us he de comentar, aquest cap de setmana, en principi, comença també el Club Petit Tordera, però hem tingut una mala notícia d'última hora, i és que s'han ajornat les tres primeres jornades de Lliga i el Club Petit Tordera començaran els partits el cap de setmana del 17 d'octubre. Per tant, encara queda molt per començar, però tranquils, intentarem parlar aquesta setmana amb algú també de l'hoquei que ens comenti com està anant i com ha anat també la pretemporada amb aquesta Lliga Catalana, quines són les sensacions de l'equip. Tot això ho sabrem més endavant. Moltes gràcies per acompanyar-nos en el dia d'avui, on hem repassat tota l'actualitat del cap de setmana, en especial al Club Futbol Tordera, que ha començat d'allò més bé a segona catalana amb aquesta victòria contra l'Sporting Vidrarenca. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me un vespre més, que acabeu de passar molt bona nit i que tingueu un molt bon inici de setmana. Ens veiem demà amb més i millor.

0: Radio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Les paraules i la música de Pau Casals han ressonat aquesta tarda al ple del Congrés, que ha acollit un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau, que ha plegat el president de la Generalitat, Salvador Illa, diversos ministres i diputats i l'abat de Montserrat. L'acte fet en el marc del 150è aniversari del naixement del músic ha començat amb un discurs de la presidenta de la Cambra, Francina Armengol.
3: El 550 aniversario del nacimiento de Pau Casals, un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, un músico magistral, universal, cuyo talento extraordinario como violonchelista, compositor y director estuvo siempre acompañado de un compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos.
2: S'ha escoltat les interpretacions del violoncel·lista Ettore Pagano, acompanyat al piano a Yoko Suzuki, que per cert han fet sonar el violoncel de Casals. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit a la xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Diu que des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions no estaria en la línia del que marca la Unió.
4: Els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Un vigilant del centre de menors, l'Alzina, va morir dijous passat després de la contenció d'un jove intern, segons ha avançat Metròpoli. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per desescalar la situació, raonant amb ell. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. I la plataforma Salvem el Calderí de Mollet del Vallès ha lliurat un primer paquet de signatures recollides per aturar el projecte de construcció d'un nou aparcament. Segons la plataforma, suposa la destrucció dels horts familiars de Can Filosa, que fa anys que s'ha convertit en un espai que treballen els veïns i, a més, comportaria la tala de 40 arbres. Entre ells, es demana la petició de protegir un ametller gairebé centenari. I les 5 grans cadenes televisives nord-americanes que integren el pool mediàtic per cobrir l'activitat del president dels Estats Units Donald Trump han anunciat que abandonen el servei després que el republicà els hagi vetat a la Casa Blanca sota l'acusació de publicar notícies falses.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
1: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
2: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demanen cita i torna a caminar sense dolor.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Radio Turdera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El ple del Tribunal Constitucional debat demà el primer dels recursos dels líders independentistes contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a la malversació. Debatrà la ponència del conservador José María Macías, que proposa desestimar el primer recurs, el de Jordi Turull. Previsiblement, Macías no tindrà prou suport si la decisió no arribarà al ple fins al 6 d'octubre, quan la majoria progressista s'imposarà i donarà la raó a l'escrit de Turull o al següent de la llista. Está Dolors Bassa, per exemple. El criteri que acabi adoptant el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem. El jutge Pablo Larena ja ha apuntat que si la sentència a favor d'algun dels líders i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà l'amnistia i aixecarà les ordres de detenció, entre elles la de l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, des de 2017. I el govern català ha anunciat un nou pla per impulsar la rehabilitació d'edificis i habitatges que es troben en situació de degradació. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys i es vol centrar especialment en entorns vulnerables. Avui l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque Esparreguera.
3: Però a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnòstic compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
2: L'oficialitat del català a la Unió Europea torna demà a una reunió del Consell d'Afers Generals, el format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar la incorporar aquesta qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'últim cop, el juliol de 2025. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, que és un compromís assumit pel PSOE en les negociacions amb Junts per investir Pedro Sánchez, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja aquest dilluns als Estats Units per fer un viatge oficial que el portarà a Nova York, on participarà a l'Assemblea Anual de les Nacions Unides, i a Boston, on té prevista una agenda de caràcter acadèmic. Dimecres serà el moment central de l'agenda del cap de l'executiu, ja que compartirà un acte amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mandami, i intervindrà davant del ple de la ONU. Precisament aquesta tarda les paraules i la música de Pau Casals han ressonat al ple del Congrés, que ha acollit un homenatge al músic amb motiu del Dia Internacional de la Pau i del seu 50 aniversari del naixement.
4: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
0: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
4: Hola, què tal? Una setmana més amb tots vosaltres amb aquests Minuts Musicals. Aquestes confidències, aquestes vivències que arriben a les nostres mans. I nosaltres hi posem música, hi posem la veu. Confidencialment, perquè pots ser tu que ens estàs escoltant, o tu que vas en cotxe, bé, o tu que estàs aquí rentant els plats, per què no? Són vivències, la pròpia vida, que nosaltres hi posem aquesta música. I avui, doncs, tenim un confident que ha titulat la seva vivència Reviure el primer amor. Ui, tinc ganes de descobrir, confident, a veure com és aquest primer amor. Nosaltres posarem aquesta primera cançó i després, doncs, ja sabrem, doncs, això, quin era aquest primer amor.

Doncs bé, la vivència del confident d'avui, doncs això, reviure el primer amor. I ens diu així, diu, tenia 16 anys quan vaig viure les pessigolles del primer amor. Ai, quan em ve al cap totes aquelles vivències. Em vaig enamorar d'una nena 5 anys menys que jo. Érem dues criatures. Jo la seguia sense dir-li res. Vivia la seva anada a l'escola.

Vivia la seva anada a l'escola. Quan sortia i jugava amb les altres nenes, ella se la veia més gran. Semblava que tenia més edat i jo estava com un flam. Aquells temps no havia els adelantos que hi ha ara per comunicar-se. Jo era molt tímid.

0: 97.1 FM.
1: Diu el nostre confident, diu, jo era molt tímid i anava pels carrers que ella passava. Quan jo sortia del treball, perquè abans, als 16 anys, ja feia 2 que es treballava. Quan ella va complir els 11 anys, vaig decidir fer-li saber el meu amor. I ella em va dir que també el sentia per mi, que ja sabia que jo la seguia.

Diu que ella ja sabia que el seguia. Diu, vàrem començar a dir-nos coses i fer per veure'ns. Així vam estar 2 anys. Quan ella va complir els 14, va deixar l'escola i també va anar a treballar. Aleshores, ens vèiem més sovint i es va descobrir la nostra relació. I vàrem començar els problemes fins a tal punt que vàrem tenir que deixar la relació.

Diu, vam haver de deixar la nostra relació. Les famílies s'hi varen oposar rotundament. Amb tot el meu dolor, no em va quedar altre remei. El temps va passar i ella, als 5 anys, es va casar i no vaig saber res més d'ella. Havien marxat del poble.

Diu, jo també em vaig casar. Vaig viure bé amb la parella. Vaig ser pare de dos fills, una noia i un noi. Moltes vegades em venia ell el pensament. Els anys varen anar passant. La vida te dona alegries i moltes, moltes penes. I jo anava fent la viu-viu.

0: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, ja estem aquí en aquesta segona part de Minuts Musicals, aquesta vivència, aquest confident avui que ens ha titulat la seva vivència, reviure el primer amor. Nosaltres ara llegirem aquesta vivència, si algú ara s'incorpora, doncs així sabran de què va, i si ens heu seguit, doncs ja fa rato que gaudiu de la nostra companyia. I ens diu, tenia 16 anys, quan vaig viure les pessigolles del primer amor. Ai, quan em ve al cap totes aquelles vivències. Em vaig enamorar d'una nena 5 anys menys que jo. Érem dues criatures. Jo la seguia sense dir-li res. Vivia la seva anada a l'escola. Quan sortia i jugava amb les altres nenes, ella se la veia més gran, semblava que tenia més edat, i jo estava com un flam. Aquells temps no havien els adelantos que hi ha ara per comunicar-se. Jo era molt tímid i anava pels carrers que ella passava. Quan jo sortia del treball, perquè abans, als 16 anys, ja feia 2 que es treballava. Quan ella va complir els 11 anys, vaig decidir fer-li saber el meu amor. I ella em va dir que també el sentia per mi, que ja sabia que jo la seguia. Vam començar a dir-nos coses i a fer per veure'ns. Així vam estar 2 anys. Quan ella va complir els 14, va deixar l'escola. I també va anar a treballar. Aleshores, ens vèiem més sovint i es va descobrir la nostra relació. I varen començar els problemes, fins a tal punt que vàrem tenir que deixar la nostra relació. Les famílies s'hi varen oposar rotundament. Amb tot el meu dolor, no ens va quedar altre remei. El temps va passar i ella, als 5 anys, es va casar. I no vaig saber res més d'ella. Havien marxat del poble. Jo també em vaig casar. Vaig viure bé amb la parella. Vaig ser pare de 2 fills, un noi i una noia. Moltes vegades me venia a ella el pensament. Els anys varen anar passant. La vida te dona alegries i moltes, moltes penes. I jo anava fent-la viu-viu. Fins aquí la primera part del nostre confident d'aquesta vivència. I ens segueix dient, diu, vaig perdre persones molt estimades. I m'anava superant. També vaig perdre la meva esposa, 51 anys de companya. I al quedar-me sol, vaig començar amb la pel·lícula de la meva vida, recordant-la a ella.

Diu, vaig començar a recordar amb la pel·lícula de la meva vida. Diu, i vaig esbrinar a veure si trobo el meu primer amor. I l'he trobat. Ara, aquestes edats. Però no importa. Ella també és vídua. I fa un any que ens trobem cada cap de setmana com si fóssim joves.

Diu, ara vivim cada cap de setmana com si fóssim joves. Els fills no diuen res, però nosaltres ara vivim el nostre amor després de 60 anys. Ella diu sempre que havia pensat en mi, sobretot en moments difícils, igual que jo.

0: Fame.
1: Diu que pensava amb ella també en moments difícils, diu, igual que jo. Es veu que el nostre amor estava aparcat en un costat del cor i tot sovint, quan pensàvem l'un amb l'altre, sentíem aquest piri-piri-piri-piri i aquest raconet del cor tornava a bategar.

Aquell raconet del cor torna a bategar. Diu, i ara no fem cas a ningú. Vivim el nostre amor intensament. Ja no queda molt de temps. I tenim que recuperar els 60 anys perduts. El nostre foc no és el de joves, però està molt viu.

Diu, el nostre foc no és com el de joves, però està molt viu. Diu, quan ens veuen, qui ens coneix, estan contents que per fi estem junts. I els més joves, que coneixen el nostre relat, diuen que aquest sí és un gran amor de veritat, que després de tants anys puguem viure'l intensament.

Bé, confident, amb aquestes músiques suaus. Estem molt contents que pugueu viure després de 60 anys aquest gran amor que us teniu, que el teniu aparcadet aquí al cort, però ha començat a bategar novament.

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs sí, Maria Dolors Oliveres us ha acompanyat amb aquests minuts musicals, amb aquestes vivències. Us espero la setmana que ve. No falteu, que passaré llista. A veure, aquesta cadira sembla que està buida. No, esteu aquí, escoltant Ràdio Tordera. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
2: Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 21 de setembre. Les tres paraules del dia són bàsic, sang, estrena. Bàsic, l'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting i la Colla Infantil de Diable celebra dissabte la segona edició del No Matabalis. Sang crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu i s'organitza per demà una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un Cafè amb Pediatria. Estrena el Club Futbol Tordera, goleja 5-2 a l'Sporting Vidrenenca en l'estrena de la Lliga. I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrats per evitar estafes. Després d'anys de reivindicacions i feina intensa per diversificar l'oferta formativa al municipi, l'Institut Lluís Companys de Tordera ha aconseguit estrenar aquest curs un nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Ens parlava dels nous estudis el director de l'Institut, Carles Carrer.
2: La gran avantatge d'aquests graus bàsics i com estan pensats és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris, és a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però senzillament has fet un camí diferent.
1: Avui és el Dia Internacional de la Pau, avui també és el Dia Mundial de l'Alzheimer. És Sant Mateu. Fa anys l'actor Bill Murray, avui fa 76 anys. Falten 34 dies per al proper canvi d'hora, que serà la matinada del 25 d'octubre. Falten 21 dies per al proper festiu, el 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un dia amb cel assolellat, temperatures que poden arribar als 31 graus. Demà també farà sol, amb temperatures entre els 17 i els 31 graus. Avui, 21 de setembre, és una data especial per l'astronomia. La tardor comença demà, 22 de setembre, a les 8 del vespre. És un bon moment per plantar cols, bròquil, bledes, espinacs i tenim com a mercat proper el mercat de Blanes, de 9 a 2 del migdia.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Les 11 i 6 minuts, seguim a Ràdio Tordera, ara amb Magazine, des d'ara i fins al punt de l'una del migdia al vostre costat. Els dilluns ja sabeu que tenim una fórmula un pèl diferent, i és que al llarg d'aquesta primera hora parlarem sobretot d'esports. Però també parlarem d'altres coses en el Magazine, ara i aquí. Tenim, com sempre, el nostre repàs a l'actualitat del dia de manera, doncs, diferent, començant amb les temperatures. Avui, com dèiem, parlant d'esports. A la segona part tindrem en solfa amb la Maria Antònia Soler, seguidament tenim Antonio López i acabarem de completar la hora fins a la una del migdia amb bona companyia. A les vies de so tenim en Martí Miret, us parla Albert Sabater, amb aquesta nova sintonia ambientada en Beethoven, no, Tomàs? Dius que és això, és Beethoven? Doncs amb Beethoven comencem. Aquesta la coneixes o no, Tomàs, de cançó?
1: No, estava pel carrer.
0: Aquesta ja és diferent i anem a conèixer, doncs, les temperatures. Anem avui al carrer Sant Jordi amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quines temperatures has recollit?
2: Doncs mira, la màxima del divendres va ser de 27 graus en 3 dècimes. El dissabte, la mínima, 14 graus en 6 dècimes, i la màxima del dissabte, 28 graus i 5 dècimes, amb una humitat d'un 44%. El diumenge, la mínima, 14 graus en 2 dècimes, van baixant, els de matins.
0: Sí, però no hi ha hora.
2: Temperatures. I la màxima d'ahir va ser de 28 graus en 3 dècimes. I avui, dilluns, la mínima, 14 graus en 9 dècimes. Uh-huh. Ara, aquests moments, estem a 21 graus, 55% d'humitat, marca un bon sol, i el nostre amic, doncs mira, ara el tinc a passejar.
0: Què vols dir que el tens a passejar?
2: Sí, almenys encara fa una
0: miqueta
2: fresqueta,
0: s'està
2: bé, no?
0: Ah, val. Pensar que l'havies engegat, o així.
2: Doncs això és tot.
0: Molt bé, doncs gràcies, Paquita.
2: Vinga, gràcies. Bon dia per tots.
0: Adéu, bon dia. Escoltàvem la Paquita, avui és l'única referència que tenim informativa. Tenim en Joan González de vacances. El nostre home del temps, en Joaquim Serra, ens deia que, de fet, està fent un temps més de la segona meitat d'agost que no pas de setembre. Ho anirem confirmant al llarg de la setmana. Repassades les temperatures, ens anem amb la tertúlia esportiva.

0: 11 i 9 minuts, comencem tertúlia esportiva. Ja vam encetar temporada la setmana passada i aquesta setmana s'ha estrenat també la Lliga del Tordera. Avui la pregunta participativa que us fem és precisament pel Tordera, que va guanyar, va marcar 5 gols amb el primer partit de Lliga, amb aquesta estrena davant del Vidreres, i volem conèixer què penseu que pot aspirar el Tordera aquesta temporada. Nosaltres teníem els nostres companys de retransmissions, alguns de més optimistes, altres de menys optimistes, alguns deien que se salvaria còmodament, altres deien que amb una mica de sort podien aspirar a entrar fins i tot al play-off d'ascens. Anem a conèixer què dieu des de casa i també què diem des d'aquí als estudis. Josep Pou, bon dia.
1: Bon dia.
0: A què ha d'aspirar o què creus que aspirarà el Tordera aquesta temporada en aquesta nova categoria?
1: Bueno, això és com obrir un meló, hasta que no el proves passa.
0: Però l'has de comprar el meló.
1: Bueno, però jo te puc dir que jo vaig arribar a mitja part i estaven 4-0, vale? I no m'havia fixat perquè per circumstàncies no vaig veure tot el partit. Però amb la mitja part, en 5 minuts, vaig veure un Tordera dels que a mi m'agraden. Molt bé, dues línies a darrere.
0: Tortell.
1: Sí, aguantar sí. El tortellet i allà darrere molt ben posats. El Vidreres estava fent... També llavors tenien un home més...
0: Tordera.
1: No, el Vidreres tenia un home més.
0: Espera't.
1: Però vaig veure molt ordenat hasta el minut 20, que llavors el Tordera, com va fer l'altre gol, que ho van fer bé amb un menys, va fer un gol com tenia que fer, no li havien creat ocasions. Com va veure que tenia el resultat més o menys assegurat, el Vidreres va començar a crear moltes ocasions. Que no tenia per què ser. Però ja les dues línies ja no hi eren, perquè els de Tordera ja no hi eren, mentre que dic que els 20 minuts de la segona part vaig veure un equip sèrio. Si juguen així de sèrio, llavors també veurem les categories, el nivell dels altres equips que tenen, eh? Però bueno, jo penso que si ells no volen no perdre, crec que el Tordera farà molts de punts. Si volen guanyar, perdrà més punts.
0: Ah, però i què creus que passarà? Voldran guanyar? Voldran conservar?
1: Això ja és qüestió de la gent que vagi a futbol o de l'entrenador. L'any passat, quan amb una petita xarra li vaig dir, tu que és que miràs que tu no vols tens que anar a guanyar, tens que mirar de no perdre, el Tordera no va perdre cap més partit. Això vol dir alguna
0: cosa. Per tant, no anirà a perdre, per tant, aspira a pujar l'aire, diguéssim, no?
1: Estarà, jo penso que
0: no,
1: sí.
0: No allò de mantenir la categoria, sinó aspirar més. Ho deixem així.
1: Exacte, no, mantenint la categoria dignament amb tranquil·litat.
0: Molt bé, Ramon Vilaseliu, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què penses?
2: Jo penso que encara és una mica aviat per dir això, perquè sí que és veritat que el Vidreres l'any passat, o el Vidrerenc l'any passat, va fer una bona campanya, van quedar 2-7-8 primers, crec. Vull dir que va tenir un bon equipet, ara jo no sé si aquest any... Crec que alguns jugadors hi ha marxat, també no fan el mateix equip que l'any passat. Per tant, tampoc podem dir res. I jo, fins que no hagi vist 5 o 6 equips, aviam, si és per algú que vam veure ahir, jo diria que el Tordera se salvarà sense masses problemes. Però clar, jo no sé els altres equips...
0: Però algú coneixeràs, no? Algú coneixeràs, no, d'equip?
2: Bueno, però has de tenir en compte que hi ha equips molt forts, com el Banyoles, com el Santa Coloma... hi ha equips que hi ha roses, vull dir, hi ha equips aquest any que el Sant Jaume de Llerca, que és filial de Bogot, vull dir que no, hi ha equips potents, vull dir, s'haurà de pedalar, però no, a més crec que en baixen 3 i
3: el quart promociona, però després venen les compensacions, poden baixar més,
2: exacte, el quart d'últim promociona, en baixen 3 i a més alguna possible compensació d'algun equip de
3: Girona que baixi,
2: de superior categoria que baixi. Per tant, hem de ser molt prudents. Jo crec que sí, que se salvarà, però jo prefereixo veure 3 o 4 equips més, aviam, més o menys, i després sí que ja et fas una mica més la idea del potencial dels altres equips,
0: Molt bé, Miquel Soler, bon dia.
4: Bon dia. Bueno, jo no sóc molt coneixedor d'això, però la impressió que veig dels companys i algú més, sembla que sí, que la cosa va bé, ja convé, no?, en aquesta categoria, almenys, perquè, doncs, si podem mantenir la categoria, ja és molt, ja és molt.
0: Home, pujar de nou, de fet, sempre a vegades hi ha el risc, no?, també d'això, de tornis a baixar.
4: Aquest risc és el que s'ha de, si és possible, que no existeixi, no? Perquè, esclar, tot d'això. És el que passa que ha dit, és que ha dit en Ramon, que ha estat a Coloma, aquests són equips ja d'una categoria normalment de sempre, de mica més forts, no? Una mica més grans, però el futbol és boig avui dia i a vegades sembla una cosa i és una altra, no?
0: Molt bé, Tomàs Vega, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com ho veus tu, això?
5: Mira, jo vull esperar, en Ramon deia 5 o 6 jornades, millor, no?, per saber més o menys, però jo vull veure les dues pròximes, que anem a Begur i ve el Besalú, i un cop passin aquestes 3 jornades ja ens podem fer una mica una idea de on podem estar, però hem de fer el possible i l'impossible per aguantar la categoria, perquè costa molt pujar per després baixar l'any següent i costa molt de pujar.
0: Però, per exemple, tant, tu el veus més fort que la temporada passada?
5: Sí, el fitxatge marca la diferència. Sí, el Tudera ha fet, els que han vingut són bons jugadors i a part encara tenim uns quants lesionats, en Gio i companyia, jo crec que tenim un equipet per estar per mitja taula segur.
0: Molt bé, Blas Esclena, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Què penses tu?
6: Pues jo, el que diuen els companys, jo no vaig assistir al partit, però pel que diuen els companys va ser un bon partit, però el que diem, no tirem les campanes al vol al començament de la Lliga. Hem de fer, com se diu ara, partit a partit i arribar fins on es arribi, però mantenint aquesta categoria, doncs nosaltres, el poble, és molt ara, actualment. Perquè si canvies...
0: És molt o és el que tocaria?
6: Si canvies de categoria, has de canviar de planter, també, eh? Vull dir que assumeixes també un altre risc, eh? I això fa perillar molt el resultat que tens. Ara hem de fer, mira, de consolidar, i l'altre any o l'altre, si es pot pujar, que es pugi. Però aquest any és un any d'aguantar la categoria i anar per l'altre any.
5: Aquest any hi ha hagut una sorpresa, això, els diners i l'àrbit porten el pinganillo per parlar, hem arribat a professionals, ja tu això, no has vivit mai, tu.
0: Éreu al camp?
5: Sí.
0: I es va notar això, de les línies que estiguessin més fins o no, o què?
1: Tenen que acoplar-se encara.
0: Qui, perquè
1: el que parla no aixeca la bandera i el que aixeca la bandera no parla.
5: Sí. Clar, perquè a l'àrbit li deu dir, tu no aixequis la bandera que m'acaba de fer un lío. Per això ara es poden comunicar i no hi ha problema. Per tindre menys problemes ells.
0: Però no vau notar una gran diferència, diguéssim, eh?
2: No, jo zero. Diferència zero. Ara sí que fa gràcia, doncs, que en una categoria així com la segona catalana ja vagin amb el pinganillo com professionals. Sí, clar.
0: Molt bé, vinga, Ramon.
5: Falta el bar. Bueno, el bar també, eh?
2: Ara falta home, el bar.
0: Home, ja el posem al bar nosaltres, eh? Moltes vegades, jo recordo...
5: No, però el bar molt bé, eh?
0: Ah, bueno, també... Aquest vull dir, que ja el posem nosaltres, aquest.
5: Jo pensava que deies el bar amb B.
0: No, nosaltres aquest tema no el toquem. Això des de la ràdio, mira, tenim aquí la màquina de cafè i poca cosa més, eh? Vull dir que no hi ha gran cosa. Ramon, repassem cap de setmana, com ha anat això?
2: Sí, bueno, bé, en un cap de setmana, menys per l'Espanyol, o de més, ha anat tot fantàstic. Perquè el Barça, bueno, com sempre, suma i sigue, 1-3 a camp del Sevilla. La primera part sí que és veritat que els van passar una mica magres, perquè el Sevilla ens va apretar molt, ens va tapar molt ben en Pedri i en Rodri, que són els que generen una mica més el joc, i l'equip això ho va notar. Però, bueno, clar, aquella gent van córrer molt, i la segona part també es va notar que van córrer molt. Tenim un Rafinha en estat de gràcia, que tot el que toca ho fot a dintre, hasta amb el cul faria un gol ara. I la segona part ja va ser pràcticament tota del Barça i en més ocasions que vam tenir per d'allò. Hi va haver un gesto que encara que sigui del Barça haig de dir que no me va agradar, que ni a mi ni a mal es va posar una mica amb la gent, volem dir, crideu una mica més, va. Això no m'agrada, això ho fan els del Madrid, però nosaltres no. Nosaltres no.
0: Ai, no ho podem dir.
5: Aquest dia sí.
2: Però aquest dia ho varen fer, i no m'agrada, i per això vull denunciar-ho. I ho dic. Perquè això pel Madrid queda molt bé, però amb el Barça no. Aquest noi ho que ha de fer, que ja en sap, si vol, és jugar a futbol i limitar-se a fer jugades bones, que és el que sap fer. Per tant, clar, 7x3, 21 punts, no podem demanar més. Tot va bé. Després, a l'Espanyol, és al revés, tot va malament.
6: La primera part no insistim, eh?
2: No, és que jo...
6: Mira, dos partits, la primera part...
2: Dic, és que tinc mala pata, això... perquè dic, vaig a veure el Rayo Vallecano Espanyol. És que ho vaig treure. Dic, és que la primera part ja ho vaig treure, perquè és que ho fotien tan malament que dic, em sembla que no sigui un equip de primera divisió. I després dic, bueno, anem a veure Betxa, ja ens tenim una mica més de sort. Amb 10, des del minut 6 que va quedar a l'Espanyol amb un de més, igual, però pèssim. sí, sí. Jo crec que en Manó té o sento que ven, eh?
6: Sí.
2: En Manó soy mou, ho sento, eh?
6: Sí, sí, sí, jo sé.
2: No ho veig gota bé, eh?
6: D'anar a buscar el Marcelino.
2: No sé. Sí, home, aquest seria un bon home.
6: Ai, sí, seria bon entrenador.
2: Aquest seria un bon home.
0: Us ho podeu permetre?
6: Esclar, tenim 25 milions del Barça.
0: Calla, què deia jo ara?
6: Encara en queden, eh? Si no els ha gastat, tu...
0: No, home, la pinta que no, més socis i això, i el fondo que teniu aquí d'armari.
6: Queden 16 encara.
2: Però no és raro, perquè l'Espanyol va començar bé, va donar molta guerra al Madrid, que el va guanyar, el Madrid va guanyar en l'últim segon, però no, hi ha entrat en una dinàmica que... I és que, no sé, molt malament, no juguen a res, vull dir, no... És una cosa rara, no sé, Manó diu que, bueno, que ja tornaran una altra vegada al principi, bueno, ojalà, no?, perquè...
6: Hòstia,
2: mira, Manó aquest ja ho fa bé, també. Però com comenci a perdre algun partit més i amb en Monchi per allà, sí. És perillós això, eh? Això de l'entrenador és perillós.
6: Ara, per partit, l'Atlètic de Madrid.
2: Ara heu de jugar amb l'Atlètic de Madrid?
3: Sí, però d'aquí un mes, eh?
6: Bueno, és igual.
2: Bueno, és igual, però...
6: La
0: parada.
6: La selecció, la parada.
2: Uf. Bueno, després, bueno, a pena de la jornada ha sigut el Madrid, jo diria, Mourinho de sempre... amb un Madrid de pena, i ja està. Vull dir, el resum seria aquest, no? Però jo amb Mourinho se'm va fer una mica de pena, no? Perquè és del Madrid, eh? Però...
6: Això te fa pena, Mourinho. Has canviat, Ramon?
2: Però vaig veure un home com gran, com sí, cansat, com... No sé, no amb aquella mala llet que ho deia com fa 13 o 14 anys que era per aquí. No sé... Els gols de l'Eche... Sí, s'ha fet gran. Aquesta seria la paraula, s'ha fet gran. Ja no fa gràcia, ja no d'allò. I bueno, jo, l'Atlètic de Madrid, vaig jugar a superior a Madrid, diguin el que vulguin. O sigui que després els problemes interns ja s'espavilaran. Però sí, que estan tapant tot el que no fan bé, perquè el Madrid no juga bé. I, bueno, ara amb el Mourinho, pues mira, dient aquestes quatre tonteries dels àrbits, jo espero que algú prengui nota. No sé si ho pot sancionar algú, però algú hauria d'entrar a sancionar. És que va entrar saco, vull dir que algú altre hauria de dir, noi, pues tu has sancionat dos partits perquè això no es pot dir. En Simeone ja el va posar una mica tot. Hi ha coses que no es poden dir. No hi ha coses que no es poden entrar a dir. I aquesta és una d'elles. Vull dir, jo crec que hi va fotre massa fort en Mourinho, eh? Però tot i això vaig veure gran, cansat. Sí, no... O sigui, tapar-ho tot. Tapar tots els mals del Madrid amb l'àrbit no em sembla massa correcte. I després tenim a segona divisió. Molt bé, el Sabadell va guanyar 3-1 a Oviedo.
0: Sí.
2: I el Girona, que va guanyar 1-2 a camp del Cádiz. Em sembla que els tenim tots dos en zones de playoff.
6: Sí, està bé.
2: Està molt bé, molt bé. I més el Sabadell, que ha pujat aquest any, encara més. El Girona podria més esperar, bueno. Però el Sabadell, molt bé. Per tant, bé, una jornada, en general, tret de l'Espanyol, bastant positiva.
0: Molt bé, doncs vinga, Miquel, suposo que content, no?, aquesta temporada, de moment.
2: Sí.
0: Com estàs visquent aquests primers compassos? 7 jornades... Pot demanar més, no?
4: Quasi perfecte.
0: Quasi
4: sí,
0: perfecte?
4: Sí, quasi
0: perfecte. No és perfecte?
4: Perfecte, sí.
0: Sí o no?
4: Perfecte. Sí, i no. Més una altra cosa que ara hi afegeixo. Poder algun s'enfadarà algun jugador, però és que tenim mig equip de canalla, quasi. Doncs, si mig equip de canalla ja fas això, d'aquí un any o d'aquí dos encara pots fer més, lògicament, eh? No es pot demanar més, ara. Tots ja sabem que això són ratxes, sense en Rafinha, que tingui això, tot, però bueno, la ratxa també, si es té, és perquè té alguna cosa, perquè si no, no la tindria. Jo estic molt content amb el Barça aquest any. No es pot demanar més. Perdó. Doncs, i bueno, tenim un equip. Home, jo crec que els coers en aquest moment tenen que estar una mica animats, perquè lògicament dic, tenim un equip bo per uns anys ja. Si ho van corregir ni bé, podem continuar. I Camp Nou i una cosa i altra, pues, podem estar bastant... I hem passat negres, no? Ja n'hem passat, eh? El que dic, això del Madrid que demà passa, però ell també ens ha fet molt mal, nosaltres tots també... ha de saber el que és patir, eh? Perquè, Déu-n'hi-do, ara si podem estar, disfrutar d'aquests anys amb aquesta canalla, és estupendo. Jo estava una mica disgustat amb aquest noi que va marxar amb el... que va anar a París.
0: Ferran.
4: Jo, sí. Però veig que no fa cap falta. Ja tenim... bueno, això en Rafinha també.
0: Però ara marca molts de gols, en Ferran, eh? Jo no sé, no el segueixo massa, sí, al Paris Saint-Germain, però s'estava tornant a marcar. I gairebé...
4: Sí, sí, un dia em va marcar 3, em sembla. Jo no... És un jugador que veus que...

0: vingut algú que sembla que està molt bé i d'això, però jo crec que era un bon debut de centre fora en...
1: Lewandowski.
0: Sí, ell hauria anat bé, aquest post.
1: Home, la DMI també promet, no? Aquest el fitxatge, la DMI, aquest que porta el cabell així com els sí, Jacksons i sí, d'allò, que també surt el, com a revulsiu, entenc, no sé si però, serà el revulsiu o no, però déu-n'hi-do.
0: Aquell, encara que fos, no fos de casa, fos valencià o que sigui, però era de casa. Ja. No sé, a mi m'agradava molt, em va saber que com marxés tot, o del Barça ho trobo tot bé, menys això, poca cosa, no?
1: Molt bé, Tomàs, has dit que estaves molt enfadat?
2: No, és que no vull parlar de futbol.
0: Ostres,
2: no vull... No vull parlar de futbol perquè qualsevol que sigui una mica lògic veurà que la primera part de l'Atlètic de Madrid havia d'haver acabat amb 9. I el que va acabar amb 10 al final va ser el Madrid. I això no pot ser.
1: Ja està,
2: I a més, la federació, jo crec que s'està tirant pedra sobre el seu taulat. Perquè ara el Madrid a l'octubre va al Camp Nou. Tu imagina que el Madrid es posa 9 o 10 punts del Barça. Ja està la Lliga decidida. Qui li interessarà la Lliga aquesta? Perdrà interès, però a 1000%, almenys pels del Madrid, no? I mira, aquest matí he llegit que molts estan dient de gent del Madrid que de les plataformes aquestes de pau o del futbol que es donin de baixa. Ara t'imagina que 3 o 4.000 tios es donen de baixa i veuràs les televisions davant, perquè diu que això no pot ser. El dia de l'Espanyol, en Vinícius està a terra i aquell encara li cae una patada per darrere ni targa groga. El dia de l'Elche, un cop de cotxe en Hausen i també havia d'haver quedat en 10. I ahir que podia haver sigut dues lesions grans. Valverde ja té per un mes de baixa la patada que li va quedar al xino aquell. I això no pot ser, així no es pot continuar. I el Madrid s'ha de deixar que s'ho facin i ells quedaran entre els quatre primers i s'acabó.
3: Us han perdut el respecte a vosaltres.
1: Tomàs.
2: Totalment, els anys sobretot, eh?
4: Oh. Tomàs, estàs pitjor que Mourinho.
2: No. Va ensenyar la foto. Tomàs. Vas veure a la sala de premsa? Diu, això, mira, aquí teniu les fotos perquè les veieu.
3: Ja Barça i a la Lliga de Madrid davant de...
2: Hi ha altra cosa, el Barça...
4: El Madrid plorant dos àrbits.
2: Tu mira la diferència, el Barça guanyava 1-2. El Barça guanyava 1-2. En Christensen estava a terra. Un dels Sevilla s'anava sol cap a la porteria del Barça. I llavors l'àrbit, com va veure que en Christensen està a terra, va parar el joc. Això no pot ser. I al Barça tampoc li interessa que el Madrid se despengi.
4: Tots els van contra, vaja.
2: Totalment. Aquest any està claríssim.
4: Els àrbits tots en contra.
2: Aquest any total.
3: El Barça, tant si va bé o malament al Madrid, li interessa perquè si està malament pots fotre-li
2: encara. No, però és que perdrà molt interès. Mira, jo he llegit aquest matí que estava dient que els que paguen el Movistar i Orange i això, que es donin de baixa. Aviam què passarà.
1: Però quina culpa tenen els que sí, les plataformes?
2: Clar. Home, perquè la gent diu, si el Madrid ja no s'hi juga res, quin interès té veure el futbol?
5: Bueno, però, ja, Tomàs, hasta ara t'he deixat parlar sí. I no has parlat res de futbol.
2: Per tant... És que no parlaré. Avui no parlaré de futbol.
5: A l'interès de la Lliga...
2: Només parlo de futbol del Tudera, només no.
5: Pues molt bé, jo tampoc te parlaré de futbol.
2: No m'interessa.
5: A l'interès del Real Madrid, que dius que no hi ha interès, a mi, com a madridista, que dius tu, m'agrada veure com corre en Vinícius, i m'agrada veure com corre en Mbappé, i com... No, que no juguin, però és que corren molt aquells nois, és que ho fan molt bé.
2: D'aquí endavant...
5: Anem a veure, no futbol, anem a veure com corren, perquè són...
2: D'aquí endavant ens hem de dedicar a la Champions i prou.
5: El primer que teniu que fer...
2: No, que tenim que fer.
5: Que tenim que fer, més igual. És en aquell senyor que surt amb un com se diu allò, va sortir amb una fulla ensenyant d'això, sí. Dir-li que ensenyi a jugar en els jugadors de futbol i que els ensenyi
2: a
5: córrer.
2: Tu creus que els jugadors del Madrid se'ls ha d'ensenyar a jugar al futbol?
5: Escolta, jo com veig... És que si parleu només amb els colors, tu mira a la primera part de l'Atlètic de Madrid-Real Madrid...
2: A l'Mbappé li has d'ensenyar a jugar al futbol? Per exemple?
5: Pues sí. Pues sí, no a córrer, no a fer gols, dir soy el mejor porque he metido más goles. I dices que soy el mejor jugador. Demostro-hi. Un jugador demostra que és bo. Quan li foten castanya, se'n va, fa gol o la dona al seu company. Quants passes va fer ahir el Mbappé? Quants passes el senyor Vinícius? Quants passes van fer tres triangulacions al Real Madrid? Real Madrid, el mejor medio, el mejor central, el mejor todo, i no saben fer una jugada entre tres i se'ls va la pilota. I això l'entrenador té la culpa a l'àrbit, perquè clar, la toca malament, perquè com que estaven sols, però, no la passa jo.
2: Ves el que ve. Que li van fer en Bellingham i en Valverde, que
5: és la d'en Bellingham l'entrada la fa ell, perquè és el que va més corrent.
2: Però el que li podia haver...
5: I l'altre, el tocal, li cau a sobre i li trepitja. Sí, senyor. Però ell és el que va amb més velocitat.
2: Però és vermell o no?
5: No. Perquè és l'altre el que li dona la patacada.
2: Doncs tots aquests àrbits que són... No són...
5: Sí, ara...
2: No
5: es pot...

0: culpa. Que no, el Iturralde, tu tú te crees que me dicen no tenen res, tots diuen que era vermella.
1: Vale, tots diuen que era vermella. Molt bé. A partir d'ara, agafaré una llibreta i en el Real Madrid, com els del Real Madrid facin una entrada, que diuen, no, esta no, esta no és naranja, no. Ja, i no l'han expulsat? No. Pues a llavors no. Vale?
0: Però si no. ja és igual.
1: Si el mal del Madrid és un, que veuen que el Barça juga a futbol. El Sevilla juga a futbol. Fan passes, perquè veus un equip... Ahir vaig veure el Villarreal un rato. Vaig veure que em va agradar molt el Deportiu de la Corunya.
2: El Betis juga a futbol.
1: El Betis juga a futbol. Que són jugadors professionals i que quan tenen la pilota, corren. I Trengula ja només fan 10 o 12 passes entre ells. Ara, aquesta és la part. Ara, digue'm, al Real Madrid, que veig que el de darrere li fot castanya a la pilota, endavant. Surt aquell que és tan maco i bonito i el que fa gol, corrent... Brrr, quan els altres li agafen la pilota, s'ha acabat la jugada del Madrid. És que jugamos al contraatac. És que no saben ni muntar un contraatac. No es posen ni per muntar un contraatac. No, pressiono enrere per buscar l'espai. No, no, li foten castanya...
0: Que a mi no m'interessa parlar de futbol. No. T'estic dient que a mi no
3: m'interessa parlar de futbol. Per això que t'està dient en Josep, hi estàs d'acord o no?
0: No, jo estic d'acord que els àrbits han de ser...
1: Ara saps on els àrbits. No, jo parlo de futbol.
0: És que no vull parlar de futbol. A partir d'aquí, tu imagina que la segona part... l'Atlètic m'ha dit el 9 i el Madrid el 11. Què hagués passat?
1: Doncs pues vés que es vessin ficat l'Atlètic de Madrid ben posats darrere, vessin taponat, que ni siquiera això va fer el Real Madrid, que ni siquiera això.
0: Home, perquè ja perdia.
1: L'Atlètic de Madrid els va fer el baile allà, ole, ole, i ells, els jugadors que diuen que tenen que jugar a futbol.
0: Estaven amb 10.
1: Bueno, sí, estaven amb 10. I el Real Madrid, perdona, el Real Madrid... Torno a mirar, perquè jo a vegades penso que la visió és diferent. Com corren per amunt, corren. Com perden una pilota, de mig camp enrere, baixen trotant. I l'Atlètic de Madrid corrien, anant amunt com un coet i anant avall, com fa el Barça. Que el Barça té un problema amb l'espai que deixa darrere. Però, com perden la pilota, com tots no es compten, hi ha 7 per darrere la pilota. Mira el Madrid com en fa. Van trotant, saben jugar tant a futbol, és com aquell paleta que en sap tant que sap posar les totxanes de puta mare. Però a cap del dia n'ha posat dues i el que no s'ha posat n'ha posat 20, perquè si es carrassa. I això és el que... Una colla, t'ho dic jo, de vagos. I el senyor que té allà darrere, que només es queixa dels àrbits, que els ensenyi a córrer, que els faci córrer, perquè diuen, és que a mas estan cansaus. Quants cops heu travessat mig camp? Quants cops heu fet moure la pilota? Quanta posició heu tingut per estar tan cansats?
2: Ei, perdona,
1: amb aquest equip només teniu la junta dret a queixar-se, dret a piular, perquè veuen que els altres van a una altra marxa. I no hi ha aquest senyor, que era Mourinho, que els ficarà en rotllo, quan una cosa està enviciada...
3: No ho arreglaran.
1: No ho poden arreglar. L'ego, l'ara... En Viniu van canviar, quan l'any passat tothom el defensava, i això, i van fitxar un altre noi que corre molt, però corre. És com aquest del Barça, que per trencar la gent, aquell, la Llolomeni aquest...
2: Sí,
1: és una fletxa, però no és golejador. Trencarà per velocitat, perquè mira que fa els 100 metres, no sé, podria anar a les Olimpiades per fer els 100 metres, però no és un golejador. Però, clar, el Real Madrid, ojo, els àrbitres no es tiren mania, l'altre no corre...
0: Has d'entendre les coses, has de veure. Dos tios de l'altre m'han dit al carrer o no? Però ja està. No, no ens expliquis la història de la Segona Guerra Mundial. El que va passar.
1: T'asseguro que li foten dos tios a fora l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid no té pebrots de fer dos gols, perquè l'Atlètic de Madrid se tanca darrere i llavors ja no treu.
0: Tu tens bola de vidre per saber el que hagués passat, no?
1: Pues sí, perquè no tenien ni velocitat per trencar-se ni esquema per fer forats. Fixa't el que t'estic dient. Però clar, tu veus, no, si haguéssim tingut dos de menys. Sí, dos de menys. Com ho haguessis fet si no saps trencar-ho? Com si no fas dos passes? T'haguessin anat a buscar a mig camp per amunt, l'Atlètic de Madrid s'hagués tancat allà darrere, però i haguessin dit, és que no juguen a res aquest l'Atlètic de Madrid.
0: El desgast que hagués tingut l'Atlètic de Madrid...
1: Si va guanyar el camp de l'Espanyol a última hora. Va, no m'expliquis història.
0: Vale,
1: per què no et queixes que aquell tio...
0: Per què no dius que l'Espanyol havia de quedar tan deu?
1: Tots els equips tenen que...
2: Tots han de quedar deu, Tomàs. Com nou, que un dia quedaran amb vuit.
0: Vas veure com Vinícius estava a terra i aquell encara li va quedar una patada per l'esquena, no ho vas veure, no?
1: Perquè aviam si s'espaviles de córrer.
0: Ah, vale.
1: Clar, no.
0: El que li va passar ahir en Bellingham i en Valverde, li passa en Pedri. I, oh, mare de Déu.
1: Sí, mare de Déu.
0: Per què voldríem més?
1: No li van fer cap entrada.
0: Per què voldríem més?
1: En els jugadors de Barcelona no li van fer cap entrada a la Sevilla, No li van fer cap, La primera part hi va haver tres entrades de muntar la ratlla jugadors del Sevilla, de Barcelona, que té la manera si haguessin volgut. Però aquí no ho discutiu.
0: Mira, el mateix àrbit d'ahir va ser... el mateix àrbit d'ahir li va dir en Yamal i en Bilbao, hòstia, no veus que entrada has hecho, no? I diu, ha sido sin querer.
1: Tu mira el partit del Barça, tu mira el partit... I a la primera part, a les primeres entrades del Sevilla...
0: Jo, el partit del Barça... Jo, el partit del Barça, me quedo amb una cosa. Que se marxava un del Sevilla sol cap a la porteria, però l'àvia va dir que continuessin. I com va veure que es quedava sol davant del porter, en Cristian Sánchez estava a terra, va parar el joc. No vull parlar del futbol.
2: Tu saps el que té en Cristian, no? En té per 2 mesos.
0: Bueno.
2: Vull dir que no feia cuento,
0: No, l'àvia va dir que continués.
2: No feia comèdia, No feia comèdia.
0: I en Valverde va fer comèdia.
2: No feia comèdia.
0: En Valverde té per 1 mes, va fer comèdia, en Valverde.
3: Va acabar el partit, Que en Valverde va acabar el partit.
0: Sí, però després li va fer proves i té per 1 mes. No pot anar amb la selecció. Va fer...
1: I una altra cosa, en els del Barça. Sabeu que ha jugat al reserva del reserva del reserva del reserva de porter?
4: Sí. Vale.
1: Pues ja està. Aquesta és una notícia. Era el reserva del Girona, el reserva del d'això. Sí. I va jugar. A més de ficar un juvenil.
3: Però, però què vols dir amb això, Josep? Què vols dir amb això?
1: Pues que... Saben que el polac és per fumar puros i per posar
3: no rigueu, bon ambient, per bon ambient al vestidor.
1: Per posar a la plantilla i a partir d'aquí els que juguen allà darrere no jugaven la pilota igual ahir a darrere que amb els altres dos porters, els defenses. No sé si us donàvem en compte, però clar, com que ja no se'n donen compte del que realment passa en el futbol, no del futbol, com el Real Madrid, que no passa res, tinc els millors jugadors. En Cucurella, senyor del Real Madrid,
0: Que no vull parlar de futbol, t'ho he dit ja.
1: En Cucurella se'l van menjar viu, amb patates. I saps què passa? Saps per què? Pregunta-li al del mig camp, perquè a la selecció no li passava i ahir se'l
0: van menjar. Menjar amb patates, però mentre el Madrid va estar amb 11 anaven
1: 0-0. Sí, però se'l menjaven cada cop amb patates.
0: Sí.
1: I era perquè els que tenien Cucurella no corrien.
0: Estaven 0-0, quan es va quedar 10. Sí, i penal. Sí. Penal i amb 10.
1: No
2: era penal. Penal tampoc
1: era penal.
0: Penal era penal.
1: Què va? Què va, que era penal?
0: Era penal, i punto.
1: Per què?
0: I jo dic una cosa. Però no vull parlar del futbol. Era penal, i les altres eren 2 vermelles, i punto.
2: Sí.
0: I ara tu pots explicar la Bíblia sencera, si vols.
1: La Junta del Madrid, o l'ambient que hi ha a Madrid, actualment han perdut els papers perquè veuen que tenen a davant un edifici ben fet, una manera de fer les coses, que són incapaços de fer-ho, tinguent-lo millor.
3: I molts diners.
1: Parlo de mi. Em veus la plantilla del Barça amb l'Ones del Madrid, jo me quedo del Madrid. Fixa-lo aquí, jo me quedo del Madrid. I qualsevol entrenador. Perquè el Barça tots penquen, en saben molt i són molt bons jugadors. Però els que són matadors són els del Barça. Els del Madrid. I això el Madrid, quan els hi anulen, no tenen els millors, no tenen el que la votadora que soc el millor, que he fet tot això, doncs pues, aquest ahir tenia que...
2: Es va esborrar ahir,
1: s'aborra amb la selecció com juga contra Espanya, i qui tenia davant? I ara estem parlant de futbol, no estem de jugadors de futbol. A matar nens petits, tothom és
0: cert. Mira, vosaltres que creieu tant amb la pilota d'or...
1: I gràcies al porter.
0: En Rafinha no s'ha ni entre els centres millors. Aviam com se menja això.
1: Aviam
0: si m'ha donat la raó o no, que això de la pilota d'or, de la bota d'or, és un rai...
1: Van tenir al Real Madrid un delanter que es deia Cristiano Ronaldo, i el millor delanter que els va fer guanyar les Copes d'Or va ser en Benzema, quan se'n va anar. O digue'm que també no. I també era futbol, però tenia que jugar amb Cristiano Ronaldo perquè soy el més jugador, el més guapo i que gana més diners. Pues estem parlant de futbol. Aquell ho solventava, però el que va fer guanyar les Copes d'Europa, en Benzema. També feia gol. Però com que n'hi havia aquell, en Benzema no servia per res. Igual que aquest en Rafinha, no servia... sí, era un bon jugador, pressionava això. Ara resulta ser que en Rafinha és un gran jugador i, a més, golejador. Per què? Perquè no, juga en el seu lloc, juga tranquil. Quan no entra, perquè hi vas veure 3 llampades i se va acabar la història.
0: Però no està entre els 100 millors de la pilota d'or. Això perquè vegis el que és el quantoquet de la pilota d'or.
1: Per això
0: el Madrid no hi va i fa ben fet de no anar-hi.
1: Fa bé de no anar-hi.
3: Ah, que es burri, pas ell,
1: que no hi sigui, això ja ho fa el Madrid, de no presentar-se.
0: No, no, és que el que ha de fer, però no, no anem...
1: Pues no, que no jugui la Copa d'Europa.
0: No anem mai més.
1: Bueno, pues que no jugui la Copa d'Europa.
0: No, és que si no juga la Copa d'Europa, baixa la meitat a la Copa d'Europa.
1: Sí,
0: el club fundador de la Copa d'Europa i el que té més títols no la juga.
1: Sí, clar, pues que se retiri. Sí, o que li donguin amb ell.
0: S'ha de retirar de la Lliga Espanyola.
3: I el Madrid...
2: De tots modos, jo penso que el Barça, aquesta rapidesa que tenen aquests nanos que corren i que se'l passen un a l'altre com aquell que fos un joguet, això és un exemple a tot o ara.
1: Tots corren, Miquel, que tots corren molt, molt, endavant i enrere, i tots fan la feina. I quan tu la falles, jo ja tinc dos companys darrere que ho han fet. Digue'l a ells quan ho feia. Que miri el partit. No, no, és com hem parlat del Tordera. Jo em va agradar el Tordera, almenys que ho vaig veure, que estaven allà. Trencar aquest mur costa molt. El Madrid... No, no, ni construeix, ni tanca, o sigui, són tan bons que cada un se creu que pot anar...
2: Perquè són senyors, jo pes, sí, els diners pesen massa.
1: I si no, mira, una mica es tindrien que fer mirar una mica el que ha passat. El Madrid va guanyar el Camp de l'Espanyol. Va fotre un festival 2-1 i a l'últim minut.
0: Què ho ha dit? Què ho ha dit? Això, festival, ho dius tu.
4: Camp de Leche, igual.
1: No, no, no.
0: Ho dius tu.
4: Camp de Leche, igual.
1: No, explica'm a Camp de Leche. Ja vamos ganando 2-0... I perquè al final... sí, i sempre a l'aire. El Barcelona, 5, 4, 5. 3. I festival. Veient la gent que li agrada el futbol. Jo vaig veure com juga. Jo sé que, o penso, que el Barcelona, per més bé que ho faci, la manera que jugui, quan jugaran els 4 o 5 bons, de la manera que juga en defensa, ara poden vacilar la defensa, no pot guanyar la Copa d'Europa a dos partits. Perquè de la manera que ho fa, els altres el marcaran.
5: Però el Madrid no va agafar... el que li va passar a l'Espanyol. Com que no va... Això és l'Espanyol, a nosaltres ens pot passar. Tot. Però l'Elche va remuntar. I el Madrid no.
0: Hosti, això és una cosa històrica, que ahir ho vaig escoltar. És el primer equip en la història del futbol des que està a la Lliga que un equip en camp contrari amb 10 jugadors fa 3 gols a la Lliga Espanyola. En tota la història. O sigui, teniu tots els records dolents.
5: Tenim tot, tot ho tenim nosaltres.
0: Els records dolents,
5: però
0: teniu.
5: Vosaltres no vau perdre la lliçó? I això que va ser el divendres? Però,
0: ara m'estaves
5: dient... Perquè amb ells els hi ha de passar res.
0: Ara m'estaves dient que tot el que tinc... Ara m'estaves dient que tot el que estic dient tinc la raó. I ara me la treu. En què quedem?
5: No, no, la treu perquè és la veritat és aquesta. No vau prendre...
0: Primer me diu, molt bé.
3: Però el que li convé, però el que li convé.
0: El que li convé. Els pericos són així.
3: Bueno, Blas, què hem de fer amb l'entrenador, amb l'equip? Què passa aquí?
5: Jo, Manolo, no el veig, no l'havia sigut tota la temporada.
3: No, però...
5: No, ho sento molt, eh?
0: Vols fer fora?
5: Veig si està la gent amb ell o el que sigui, però...
0: Veus que sent els colors? Com aquest no en trobareu cap, eh?
5: Però pels colors no... És que a mi que m'agrada és l'entrenador del Deportiu de la Corunya, que el català que del Sabadell.
4: Hidalgo, sí, aquest és un bon moment.
0: Mira, el València ha fitxat l'Aguirre.
5: Amb l'Òscar ho va demostrar-ho i altres...
4: El València ha fitxat l'Aguirre.
5: I aquí també,
0: eh? El Mexicà, sí.
1: No estava des de seleccionador
0: Messi. Sí, ha vingut cap aquí.
3: Ja ha tornat.
1: Ha tornat, pare.
5: Però, bueno, sí.
0: Aguirre, sí, sí. El
4: València. Posar una mica d'ordre.
5: Aquell és bo per salvar clubs, eh?
0: Sí,
5: ara, per això. Estàs tu de...
0: Per què ho ha fet el València?
1: Tomàs, avui...
0: No vull parlar del futbol.
1: Avui obro una carpeta...
0: I tu una altra cosa. Me diu...
1: Lliga Espanyola. Pou, avui... El Madrid... le han perjudicado porque tenían que todos los equipos jugar con uno o dos jugadores. Ho apuntaré. Però llavors, quan els altres els hi passi, llavors te diré,
0: avui,
1: i ara què?
0: Avui vas fatal. Dius que el Tordera te va agradar moltíssim la segona part. Si haguessis vist la primera, t'hagués caigut la baba per aquí. T'hagués caigut la baba.
1: A lo millor
0: perquè te va agradar molt. La segona part no és la part del futbol.
1: Perdona, a lo millor et vés dir que no. Perquè havies vist els jugadors mal posats, encara que haguessin fet 4 gols.
0: Mal posats, diu.
1: Però és que hi ha maneres de veure les coses, jo et veure el futbol de com s'ha de fer. O sigui, per exemple, el Tordera fa 4 gols i jo dic, com juguen, quin desastre tenen aquí. Hem fet 4 gols. Pues, com a Madrid, de puta mare.
0: Pues per nosaltres una part no va ser bona, veient la primera, veient la segona...
1: Bueno, pues jo a la segona part vaig veure un equip molt ben ficat, que per trencar allò es necessita molt d'empenyo. I ja dic, i com van fer el 5è gol, es van desmadrar per allà darrere per poder pensar que podien fer un contraatacat i es van descompensar. I els canvis que va fer també es van descompensar. Mentre que estaven amb dues línies i quants cops havia xutat el Vidreres al minut 20 de la segona part? Cap! quan van començar allà. Per què? Perquè els jugadors, en vez d'aquelles línies, es descompensaven. I el moment que descompensava, queden uns forats. I el que eren forats no van començar a aprofitar. Jo només te parlo d'això, no et parlo de dir, és com el Madrid, són tots molt bons, però què vols si tots en saben tant? Doncs pues bueno, en saben tant, però no saben lligar-se entre ells i fer les jugades que fan.
3: Doncs vinga, fem una pausa, tanta intensitat de publicitat que la teníem pendent de fa una estona, i tornem de seguida.
6: Ara i aquí.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
11: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
12: Sí, sí.
11: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
13: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Tordera.
14: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: 12 minuts i arribem a les 12 del migdia. Aquí encara estàvem parlant de targetes, tot i que ara hem recordat historietes, batalletes dels entrenadors, tant en Josep com en Ramon, de fet en Tomàs també, han estat entrenadors i expliquen històries, o a vegades històries que no es poden explicar del tot. Però parlant d'això, d'intensitat de joc, d'entrades, de targetes, d'expulsions, aquestes coses que passen. Bé, hem parlat de l'Espanyol, no sé si voleu fer menció del Sabadell, que no sé si sou optimistes amb el Sabadell i del Girona, no sé com el veieu, que no n'hem parlat massa encara, d'aquesta, bueno, travessa del desert, que en diuen, perquè imagino que vol pujar a primera com més aviat sigui possible.
1: Això és molt difícil.
0: Però que ho deuen voler, no, Joan?
1: Bueno, tothom, a segona, tots els de segona volen pujar a primera, perquè totes les despeses i els desplaçaments són com a primera, i jugues amb camps de primera. I a partir d'aquí...
2: I cobra molt més a primera.
1: Bueno, però a part d'això, per això tothom... Per exemple, estàs parlant del Depor. Com fa? Un any i mig el Depor estava a primera red. I va fer...
3: Rep, sí.
1: Primera, i segona i primera. I... El Sabadell fa molts anys que estava a primera. Ja hi havia sigut. El Girona no, però el Girona va estar-hi 3 anys, va baixar, ara ja havia estat 4 o 5 anys, i vol pujar. Però costa molt pujar. Per què? Perquè tu ja veuràs els resultats, que aniran canviant uns dies l'altre, o sigui, el Girona guanya a Cádiz, llavors perd a casa, sembla ser el que té més, aquest any més pamat en la categoria, és el Castelló, que és el que està més... Bueno, veurem el que li passa.
4: Ja l'any passat va fer una bona campanya.
1: Va fer una bona campanya, però veiem què és el que passa. Lògicament, jo continuo pensant que Catalunya, i parlant de país, tindríem que tenir almenys 4 equips a primera divisió.
0: Quins hi afegiries?
1: Doncs pues mira,
0: el Girona,
1: el Sabadell que hi ha sigut, el Nàstic que hi ha sigut, i el Lleida que hi va ser. O sigui, almenys per potencial A, d'habitants, i per potencial econòmic. Madrid, que encara són més petits que Catalunya,
3: i tant, que
1: és... la Comunitat de Madrid, amb 40 quilòmetres, i n'ha tingut 5. El Leganés, que ara no hi és, però bueno, el Getafe, el Rayo, l'Atlètic i el Real Madrid. O sigui, llavors, m'us interessaria, sí. Ojo, la Comunitat Valenciana en té 4, no? O 3. L'Elx, el Llevant, el Villarreal i el València. 4. Sí. Nosaltres som la cua. Però la cua per què? Perquè el Barça és un equip, és un arbre tan gros, cua foga tot. I només pot tenir l'Espanyol perquè aquests... Això no es pot acabar de rematar. Els altres...
2: I si poguessin rematar, el remataria també.
1: Bueno, però no pot, perquè això és residual, per més que vulgui. Això és residual.
0: I el Sabadell també l'apreta?
2: Si poguessin, no desapareixeria.
0: El Sabadell també creus que el Barça...
1: El Sabadell se'n va anar a segona divisió, va anar a aparèixer, com va guanyar 3-1 en el Barça. Un partit que li feien falta els punts.
3: El Lleida li va passar igual.
1: I igual que el Lleida.
0: Lleida
1: perquè, mira,
0: veritat, sí.
1: En Pujolet havia jugat en el Sabadell. Nois que tenia, en vez de cedir de Praia, tenia el Sabadell i llavors el Barça. I deia, el Sabadell una vegada va quedar tercer de la Lliga Espanyola amb el Sabadell. Sí. Vale? Però va guanyar en el Barça quan no tenia que guanyar. Pam! El Lleida guanya 0-1 a camp del Barça. Va, com va guanyar en el Madrid, 2-1 era festival, però en l'altre no. I així... és com ara al Girona hi ha eufòria, però si l'any passat tenia 8.000 socis del Girona, de 8.000 n'hi havia 7.990 que eren Barça. Socis del Girona i socis del Barça, vale? Ara, bueno, ja són del Girona però al Barça.
0: Jo he vist algun anticoler també dintre del Girona.
1: Sí, però això és residual, o sigui, és diferent, el concepte és diferent, i com que si tu no ets del Barça, entre cometes tu no ets català, doncs això a tot arreu d'això, mira TV3 i digues que és de l'Espanyol. Sí, sí, sí. És allà, et faran un programa de l'Espanyol allà, però tu no et moràs d'allà. Ara, tots els altres, 25 tertulians del Barça, i jo...
2: Has de veure el Mundo Deportivo, la pàgina 25 i un 36 de l'Espanyol, ja està.
5: El Sabadell sí que va estar molts anys a primera.
1: Sí.
5: Jo, quan era abans, sempre hi havia el Sabadell a primera, i el Lleida també,
1: Sí, però... com moment que feien això, o sigui, quan se trencaven les relacions de l'arbre gros, però bueno...
4: I l'arbre gros hauria d'ajudar en aquests equipets, ara. I no ajuda prou. No.
6: Això estem d'acord.
2: Al contrari, fons altres i pots.
1: Clar, perquè els hi treus, l'any passat en el Barça, perquè després no va passar, li va guanyar 2-1 aquí en el d'això, i ja va estar. O quan el Girona va guanyar tant allà com aquí, el president del Barça només deia com és impossible que hagués perdut amb el Girona. Agafeu les ressenyes, les ressenyes. Sí, només dir, bueno, és un equip d'aquí, és clar, vull dir, com és possible que ets amb 4-2 ho facin i jo tinc... i perdem. Pues bueno.
5: Mira, jo, el Lleida, anàvem i es va guanyar el camp del Barça
1: 0-1.
5: Te'n recordes? I per 0-1 no vam ser campions.
1: Exacte.
2: Ara, jo no sé,
5: imagina't.
2: Jo no sé si és la realitat o les ganes, però jo crec que...
1: Amb en Mané d'entrenador.
2: Jo no sé si és la realitat o les ganes, però jo crec que el Girona pujarà aquest any.
1: Ho té difícil.
2: Per això és molt llarg i ara
1: és llarg, van fent. Té, bueno, si llavors a mitja lliga potser tenen que fitxar a 3 o 4.
2: Perquè té molts jugadors...
1: Sí, però ara se n'hi van 8, eh?
2: Però té molts jugadors de primera divisió, eh?
1: Ara se n'hi van 8, ara, avui, se n'hi van 8, eh? Jugarà 3 partits sense 8, eh?
2: Bueno, amb la selecció.
1: Això demostra... I punts és continuen jugant.
2: Això demostra l'equipàs que té internacionals.
1: Bueno,
2: per això t'he dit que...
1: Però si l'any passat també d'això hagués agafat un delanter com la Bombellana aquest que tenia allà... s'hagués salvat, li va venir d'un gol. O hagués tingut en Porto bé. Perquè els últims 5 partits els gols va fer a terra l'estuari.
2: Se'n van 8, però quan comença la Lliga ja hi són. Quan torni a Renault. Ah, no, la segona no para.
1: No para. Tres partits.
2: La segona no para.
0: Sí, sí, n'hi hem parlat la setmana vinent de segona divisió, perquè ara l'aturada, déu-n'hi-do, també. No sé si...
6: Sí, això també, Déu, eh?
0: Creus que ara va bé pel Madrid? Creieu que va malament pel Barça? Va malament per tothom? Com ho veieu, això?
6: Pel Madrid, que han de reflexionar una mica, els hi anirà.
2: No, el Madrid, si en queden tres.
0: I tots marxen, també, eh? Poca reflexió farà.
2: Quina reflexió pot fer? Queden tres.
6: Sobretot amb Mourinho...
2: Ara queda amb Valverde, que no pot marxar per el que va passar ahir. Però amb Valverde també havia d'anar amb Uruguai.
0: Potser es va esborrar, també. No?
2: Sí, clar. Aquesta gent, no, els americans són molts de la selecció. Aquí no, però els americans, els argentins, els brasilers... Els americans són molts de la selecció.
3: La pàtria.
2: Aquí no. No.
6: És que el Madrid només juga amb equips que només donen patades patades.
1: Què has dit? Què has dit? Que torno a repetir el que has dit.
2: Que els jugadors sud-americans, sí. La selecció és el primer. I els d'aquí no.
1: No són el primer. La selecció és l'escaparate perquè qualsevol equip es fitxi a Europa. No perquè siguin
2: vulguin
1: jugar.
2: No, però els que ja hi són...
1: En Pelé va venir a jugar al Mundial.
2: L'Andric va dir l'any passat que se n'anava al lío, que ell no volia marxar, però se n'anava al lío perquè volia jugar al Mundial. Doncs ja està.
1: L'escaparate. I els que arriben a Nadal, estil aquest amb Vini Júnior i tots aquests, quan arriben a Nadal, que ja han tingut l'escaparate, per què tenim que anar? I allà tots tenen l'opció de que juguen al campionat aquest, amb l'amistosa, i ve un de segon o un de la prèmia i diu, aquest ho podria anar bé. Doncs pues aquí està. No perquè ho sentin. Tu creus que ara faran 8.000, 10.000, 15.000 quilòmetres entre viatges?
3: Sí. Només per allà, eh?
1: Per jugar-se... És l'escaparate. I qui no li fa la gràcia d'anar amb l'escaparate?
2: No, però aquests jugadors que ja estan aquí, i els hi fa il·lusió anar amb la selecció.
3: I a més, a l'Atlètic de Madrid s'hi va més bé. Romero i companyia.
1: Clar.
3: Ara han fitxat en Romero, sí. La selecció.
2: Aquest que havia anat al carrer.
3: Sí.
2: Veus com diu que sí? Ho reconeix? És l'únic que ho reconeix.
3: Jo dic que anava a fitxar per l'Atlètic de Madrid. Lo de més no t'ho dic, eh?
0: Molt bé. I llegia, Tomàs, que en Fonetino s'ha enfadat. He llegit ara. Estava mirant la premsa del dia,
2: no,
0: perquè era el palco i es veu que hi havia
2: en Riquelme. Sí, sí. I va dir que li va dir a en Cerezo, si m'atreveixo un baquet, me'n vaig del camp.
6: Però veus, aquí es veu la prepotència d'una persona. Escolta, l'Atlètic de Madrid no pot invitar amb un que es va presentar de president.
0: Va convidar-lo sempre a posar-lo al palco.
2: Al palco no, tio.
0: Un presidenciable.
6: Amb un que es va presentar.
2: Perquè no és ningú.
0: Exacte.
2: No és ningú. Tu a Casteu no pots convidar
6: ara,
2: qui vulguis tu i com Casteu? Vulguis. Però no és ningú. Sí, pots convidar...
0: Però al palco...
2: En un palco, no. Diu, mira, allà a tribuna... Però allà al palco on t'estan... perquè no és ningú, en Riquelme.
1: Perdona, és un soci del Madrid que jo el convido. Va. Qui és el senyor Florentino? Un soci del Madrid que és el president. I qui més maco que un soci del Madrid està al costat del seu president? Com li pots negar? Ja, pregunto, jo et faig una pregunta tonta.
6: No pot ser això, es veu que no pot ser.
1: Fes un retrato amb un altre allà que li el que sí. Està molt bé, però si ho faig. Com un que li faci veure les veritats que li està passant?
2: Aquest que es va presentar amb la porta, jo no l'he vist al palco del Camp Nou, eh?
0: Home, en Cerezo deu riure una miqueta, eh? Sota el nas, ben fet això.
2: No vol,
0: no sé, les relacions Madrid-Atlètic de Madrid, com estan?
2: Bé. Bueno, bé, més des que va passar allò
0: millor
2: de Julián
0: Álvarez, no?
2: Des que va passar allò de Julián Álvarez, encara es van juntar més, perquè això va ser un pacte que va fer en Florentino amb en Enrique Cerezo. Diu, tu ofreces-me 150 milions, nosaltres decidimos que no, i el Barça ja sap el que tiene que pagar. I això va ser un pacte que van fer. Jo, jugadors de l'Atlètic de Madrid, no us culpo de res. Ells fan el seu joc, ells van a guanyar i agafen les seves armes. El problema és que el jutge és el que no, el que no va fer la feina.
5: I el president, el més petit, el senyor Núñez.
0: Ara. Vinga, arribem ja a les 12 del migdia. Acabem per avui. Gràcies, Blas, Tomàs, bon Miquel, dia, Ramon i Josep. Fins la setmana vinent.
7: Bon dia.
0: Adéu-siau, bon dia.
8: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
9: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 21 de setembre. Les tres paraules del dia són bàsic, sang, estrena. Bàsic, l'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting i la colla infantil de Diable celebra dissabte la segona edició del No Matabalis. Sang crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu i s'organitza per demà una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un Cafè amb Pediatria. Estrena el Club Futbol Tordera, goleja 5-2 a l'Sporting Vidrenenca en l'estrena de la Lliga. I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrats per evitar estafes. Després d'anys de reivindicacions i feina intensa per diversificar l'oferta formativa al municipi, l'Institut Lluís Companys de Tordera ha aconseguit estrenar aquest curs un nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Ens parlava dels nous estudis el director de l'Institut, Carles Carrer.
2: La gran avantatge d'aquests graus bàsics i com estan pensats és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris. És a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però senzillament has fet un camí diferent.
1: Avui és el Dia Internacional de la Pau, avui també és el Dia Mundial de l'Alzheimer. És Sant Mateu. Fa anys l'actor Bill Murray, avui fa 76 anys. Falten 34 dies per al proper canvi d'hora, que serà la matinada del 25 d'octubre. Falten 21 dies per al proper festiu, el 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un dia amb cel assolellat, temperatures que poden arribar als 31 graus. Demà també farà sol, amb temperatures entre els 17 i els 31 graus. Avui, 21 de setembre, és una data especial per l'astronomia. La tardor comença demà, 22 de setembre, a les 8 del vespre. És un bon moment per plantar cols, bròquil, bledes, espinacs i tenim com a mercat proper el mercat de Blanes, de 9 a 2 del migdia.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

Què tal? Com esteu? Desitgem que hagueu passat un bon estiu. Nosaltres reprenem el nostre programa A Punt de Solfa amb la il·lusió de que ja heu començat a estimar una mica miqueta l'òpera. Tenim per davant la temporada d'hivern per parlar de tot el que té a veure amb l'òpera. La història, les anècdotes i, per descomptat, tota la música. Ens voleu acompanyar?

La temporada passada vam començar parlant del que era una òpera. Pels qui es van incorporar tard al nostre programa i pels qui no tenen gaire bona memòria, us farem una petita recopilació de les qüestions primordials. La primera és: per què l'òpera es diu òpera? Doncs resulta que originàriament es parlava d'òpera per música, és a dir, obra musical, perquè la paraula òpera en italià vol dir ni més ni menys que obra. Amb el temps, aquesta definició tan llarga es va anar escurçant i va quedar només òpera, que és la paraula que a dia d'avui defineix aquest gènere musical. I per anar escalfant l'oïda, què us sembla si escoltem l'ària Addio Fiorito Asil del tercer acte de l'òpera de Giacomo Puccini, Madama Butterfly, en la veu de Luciano Pavarotti? En aquesta ària, el capità Pinkerton expressa el seu remordiment, la culpa i el dolor per tot el mal que ha fet a la seva amant japonesa Butterfly a l'abandonar-la. És clar que, què voleu que us digui? Llàgrimes de cocodril, El capità Pinkerton, el que és un poca vergonya, es miri per on es miri.

Quin és el millor lloc per cantar òpera? De fet, una òpera es pot representar en qualsevol lloc, però tot resulta molt més fàcil i més agradable pel públic i pels artistes si el teatre on es fa ha estat específicament pensat per fer-hi òpera. Ah, però totes les regles tenen la seva excepció. I en el cas de l'òpera, l'excepció és l'Arena di Verona, un anfiteatre romà ubicat a la ciutat italiana de Verona, que va ser construït l'any 30 després de Crist, en un lloc que en aquella època estava fora de les muralles de la ciutat. Després que un terratrèmol l'any 1117 malmetés l'edifici, l'arena va ser utilitzada com a cantera per altres edificis. Va ser durant el Renaixement que es van portar a terme les primeres intervencions per restaurar la seva funcionalitat com a teatre. A dia d'avui, és una de les estructures del seu estil més ben conservades. Sabeu quina és l'última òpera que s'hi ha representat? Doncs La Traviata, de Giuseppe Verdi, el juny d'aquest any. I es tornarà a representar aquest mes de setembre amb el baríton català Jan Antem, de només 28 anys, en el paper de Giorgio Germont, el pare d'Alfredo, el protagonista. Per fer un tast, escoltem el fragment de l'acte segon Pura si come un angelo, quan Giorgio Germont li demana a Violetta que deixi el seu fill Alfredo pel bé de la família.

una òpera, al cap i a la fi, ens conta una història basada en fets reals o ficticis. I aquí és on entra en joc el llibretista, que és l'encarregat d'adaptar o crear l'argument, els diàlegs parlats i les parts líriques, proveint el compositor de l'estructura literària necessària per la música. I quins personatges trobem en una òpera? Normalment, una soprano que té el paper protagonista i que al final acostuma a morir de manera tràgica. Un tenor que podem considerar coprotagonista i que pot morir o no en la història. I una mezzosoprano i o un baríton que representen els personatges conflictius. A tots aquests podem afegir altres personatges secundaris, els cors i el cos de ball. Però no penseu que els personatges secundaris no són importants, eh? Ah, no! De fet, és amb un personatge secundari, un missatger, que s'engega l'acció en el primer acte de l'òpera Ida, quan aquest missatger informa que el sagrat sol d'Egipte ha estat envaït, els camps han estat devastats i l'exèrcit etíop avança enardit per una victòria fàcil. Aquest anunci precipita l'inici de la guerra i del drama. Escoltem ara aquest fragment.

Per acabar aquest petit repàs d'inici de temporada, parlarem de les parts que integren una òpera. Comença amb l'obertura, que és una peça per orquestra que precedeix o prepara l'òpera. A mida que la trama de l'òpera s'anirà desenvolupant, es succeiran les àries, on la soprano, el tenor, la mezzo i el baríton tindran els seus moments de lluïment. Hi haurà també duets o tercets o quartets, recitatius i fragments corals. El cor a les arts escèniques és un grup d'intèrprets que representa un personatge col·lectiu i anònim. I com s'acaba una òpera? Doncs generalment amb tararí. La soprano mor, el tenor de vegades també, i sovint no moren ells només, també moren altres personatges, perquè no oblidem que l'òpera bàsicament és tragèdia. Pel que fa al ximpum final, hi ha òperes que acaben amb un passatge instrumental sense veus, anomenat postludio o conclusió simfònica. Però també tenim finals amb l'orquestra sonant al màxim, acompanyada de tot l'elenc de cantants i del cor, creant un moment grandiós i impactant. Aquest és el cas de l'òpera Turandot de Giacomo Puccini. Encara que hem de dir que al final el va escriure el compositor Franco Alfano, perquè l'òpera va quedar inacabada degut a la mort de Puccini el 1924 per un càncer de gola. Puccini va deixar 36 pàgines d'esbossos per al final de Turandot, junt amb instruccions de que Riccardo Zandonai havia d'ocupar-se d'acabar l'òpera. El fill de Puccini, Tonio, no hi va estar d'acord i va escollir Franco Alfano per organitzar i donar forma als esbossos. Escoltem la brillant escena final de Turandot, última òpera de Puccini, que tot i que té la seva part de tragèdia amb la mort de l'esclava Liu, té un final feliç pels dos protagonistes principals, la princesa Turandot i el príncep Calaf.

0: I fins aquí el nostre primer programa. Esperem que us hagi interessat. Ens retrobem la setmana que ve. Espero. Adéu-siau i visca l'òpera.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
6: Himnes de Catalunya. Els Segadors. Himne per antonomàcia de Catalunya, himne oficial d'aquesta nació.

Els segadors, d'una cançó oral a himne nacional. El 17 de febrer de 1993, Els segadors era declarat l'himne nacional per una votació unànime del Parlament de Catalunya a la proposta de llei de tots els grups parlamentaris, defensada pel musicòleg Oriol Martorell. Deia Oriol Martorell, no farà res més sinó donar caràcter oficial a quelcom que amb tota llibertat el poble català ja fa molt de temps ha assumit. El fet que la cançó popular Els segadors sigui l'himne nacional de Catalunya. Martorell va repassar la història per mostrar que tant els favorables com els contraris, tant els que el cantaven Els segadors, vol dir els que aquells que eren favorables, com aquells que el van prohibir, havien contribuït a formar-ne la consciència d'himne nacional en una doble funció, reivindicativa i afirmativa, i alhora en desautoritzava les acusacions d'himne bèl·lic. A banda del procés històric, cal mostrar la importància social i personal que té el fet que algú li vingui pell de gallina quan canta Els segadors, en l'ocasió simbòlica, en el moment precís i envoltat de la gent que considera el seu col·lectiu. Per molt que analitzem amb rigor, amb relativitat i precisió tot el procés històric del cant, poc l'entendrem si no sabem copsar les emocions, les positives i també les negatives, que pot desvetllar. Tant un aspecte com l'altre ens obren la porta a poder decidir més lliurement què en volem fer del cant i del nostre futur col·lectiu. Els segadors va ser feta, potser oralment amb la tècnica dels dictadors de cançons, entre l'estiu i la tardor de l'any 1640, quan el 6 de juny esclata el Corpus de Sang i d'aquesta manera comença una guerra civil. Als inicis de la Guerra dels Segadors, tot adaptant o reciclant una cançó, atenció, eròtica, que cantaven els joves segadors que treballaven als camps. Aquesta afirmació, que podria ser percebuda com una simple informació històrica, en tota la indiferència i la normalitat en què suposadament hem de rebre les informacions històriques d'una època llunyana, en realitat, a la Catalunya actual sorprèn. Que l'himne nacional sigui l'origen d'una cançó verda i atrevida a segons quins incomoda, a segons qui fascina. Per què passa això? Perquè els símbols no són objectes d'una història passada, sinó que són artefactes actius en l'imaginari present. I perquè en la cultura europea la preocupació pels orígens és molt forta. És com si en la gènesi d'una activitat qualsevol ja hi hagués tots els valors que posteriorment s'atribuiran a aquella activitat. Ricoh ho sintetitzava. L'origen és mític. El començament és històric. Ara bé, la sorpresa de l'origen cal sumar una sorpresa del present. En la dècada de 1990, a la discoteca Mataronina, Chassis, a la matinada trencaven l'obstinació dels ritmes tecno amb Els segadors. I entre el 2006 i el 2020, el monòleg final del programa humorístic Polònia no hauria estat el mateix sense la erecció de la bandera amb el principi de l'himne en una versió de comprensió tecnològica. Les darreres dècades se n'ha fet centenars de versions, des de la mítica de Rafael Subirachs i les del moviment coral a les de jazz, rock, heavy metal, techno, pop, rumba, samba, música antiga, soul system, tango, house i reggae. Perquè Els segadors és sobretot un cant per ser cantat en grup, en situacions més simbòliques, multitudinari a l'inici de la Patum de Berga, o més informals. Aquesta varietat és la que n'ha fet un símbol i una emoció
que ha vinculat la cançó a moments importants de la vida col·lectiva que ajuden a construir un sentiment personal i una imatge de comunitat. Un país

dictada l'any 1640 per ajudar a la revolta dels joves segadors de pagès i per això van triar la cançó eròtica més cantada, va quedar en la memòria oral d'unes classes pageses i menestrals de la Catalunya nord-oriental. Tal com mostra Verdaguer, que en recull versions a meitat del segle XIX a la seva família i sobretot a la seva mare, els textos de Verdaguer van causar impacte entre els intel·lectuals de la Renaixença. Milà i Fontanals els va incloure a Romancerillo Catalán i Francesc Alió els va fer servir per recollir del Saló Cançons Populars Catalanes, 1891, amb una melodia de la cançó eròtica cantada per Jaume Collell. Amadeu Vives l'adapta de seguida per a veus d'homes i la fa cantar l'Orfeó català. Són els anys en què l'incipient catalanisme cerca un himne nacional, de la manera d'altres països europeus. Finalment, és en l'ocasió del 6 de març de 1897 que, sota la repressió de la policia, l'Orfeó català divulga l'himne i el nacionalisme català adopta els segadors per difondre la ideologia del moviment. Al cor, Catalunya Nova, es difon una nova lletra, menys historicista i sense les referències religioses fetes per Emili Guanyavents. L'any 1900, per exemple, durant la visita del ministre d'Ato a Catalunya, a cada estació on feia parada, el tren que el duia s'hi aplegava un grup de persones que el rebien amb xiulets i li cantava els segadors. La construcció dels símbols té a veure amb els sentiments, els interessos i les circumstàncies històriques d'uns individus. I és aquest eix d'on en sorgeix l'efectivitat. Les expressions identitàries són molt importants en el fet i en l'imaginar dels individus i el catalanisme va jugar les mateixes cartes, tant les posicions conservadores com les republicanes i les d'esquerres van assumir el mateix cant, encara que fos en dues lletres diferents. Per representar una actitud comuna, sobretot en els anys de la solidaritat catalana i en les mogudes dècades de 1910 i 1920, la dictadura de Primo de Rivera va prohibir l'himne, com ho va fer amb la Santa Espina de 1907, himne alternatiu. Una prohibició que, evidentment, li va atorgar una força i una legitimitat augmentades. Popularment, llavors, ja va passar a ser himne nacional, tot i que en la proclamació de la Segona República va cedir presència a la versió catalana de la Marsellesa i havia de ser substituït pel cant del poble. Però la controvèrsia en l'aprovació de l'Estatut de Núria va tornar-lo al primer pla amb els fonògrafs escampat la vibrant versió d'Emili Vendrell amb els 100 homes d'en Fontbernat. Durant la guerra i la revolució, els segadors es va transformar en un dels emblemes indiscutibles de la lluita republicana. Juntament amb la Internacional, la Varsoviana i menys l'himne de Riego, amb versions històriques com la Copla Barcelona París 1937, això en va fer un cant de resistència en la postguerra, assumint així en versions com la memorable de Charlie Haden, The Ballad of the Fallen, 1983. Però al país, el cant s'havia anat oblidant sota la prohibició en les dècades de 1940, 1950 i 1960. Els fets del Palau, organitzats pel cant de la Senyera, en són un exemple. Ara, l'octubre de 1968, a les exèquies fúnebres de l'abat Aureli Escarrer, a la plaça del monestir de Montserrat, un grup de persones cantaren els segadors de manera pública i clara. Oriol Martorell remarca el risc personal que això suposava aleshores. Un cop d'efecte l'aconseguiren militants del Front Nacional de Catalunya l'any 1971, quan feren sonar durant un quart d'hora un enregistrament amb proclames i els segadors des d'un balcó de l'Hotel Duval, a prop d'on era a tornar a ser, llavors encara retirada, l'estàtua de Rafael Duval.

干什么吧。L'acció decidida d'enllaçar amb la generació dels anys de 1930 la va articular Martorell mateix a través del moviment coral català i de l'Assemblea de Catalunya, que a mitja dècada de 1970 ritualitzen sistemàticament els actes amb el cant dels segadors. Al juliol de 1975, a les 6 hores de cançó a Canet i davant de 30.000 joves, Rafel Subirats canta la versió històrica de la balada, acabant amb "A les armes catalans, que en rei ens declara la guerra", i esclaten les aclamacions. Aquesta nova ocasió i el cant a l'11 de setembre de 1976 a Sant Boi de Llobregat, dirigit per Oriol Martorell, en l'harmonització de Josep Viader i la lletra de Guanyem Vents, situen els segadors en la posició d'himne indubtable. N'apareixen docenes de versions discogràfiques i es canta en moltíssims actes polítics. I també l'entona Tarradellas des del balcó del Palau de la Generalitat. Sabeu que s'ha complert 50 anys d'aquesta trobada d'un milió de persones a Sant Boi de Llobregat pel dia de la Diada. La cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992 es va dissenyar amb un fràgil equilibri entre himnes i símbols, entre llengües i banderes, que és difícil les xiulades que el rei havia rebut en visites anteriors a Catalunya i que, d'altra banda, deixés contents els catalans per la representació internacional que rebien. El rei d'Espanya, un Borbó, va entrar a l'estadi amb l'himne nacional de Catalunya, que sense interrupció va enllaçar amb la marxa reial. Però els segadors també tenien una vida nocturna i de la mateixa manera que en els anys de llibertat republicana es cantava a les tavernes, amb la nova llibertat el trobem a la discoteca, com explicat al cas de Chassis, on cap a 1997 o 1998 un DJ sorprenia els clients punxant els segadors a mitja sessió. Quan l'atmosfera ja estava carregada al màxim de la insistència rítmica de la música màquina, es produïa un tall complet i entrava en escena una melodia de sintetitzador dels segadors. Els balladors quedaven del tot aturats, però no tenien ni temps de reaccionar amb la inesperada interrupció que els segadors es barrejava amb un ritme trepidant per aconseguir un èxtasi encara més fort. L'efecte era potent i, fins i tot, esperat pels habituals. Ara bé, potser cal preguntar en la societat catalana actual qui sap els segadors. Els guionistes de Polònia tenien clar el setembre del 2006 que els polítics no saben els segadors. No és cap secret que la proporció dels ciutadans de Catalunya que en sabria cantar les tres estrofes deu ser ben baixa. Molta gent, això sí, seria capaç de començar-ne la primera estrofa i taral·lejar la melodia per acabar amb un bon cop de fals. Alguns alarmistes dirien que això demostra el discret nivell de consciència col·lectiva del país. En realitat, això no demostra res. O, si de cas, demostra més que res l'abandó progressiu que s'ha fet de l'activitat de cantar. Del cantar expansiu i sense prevencions ni institucionalitzacions, i de la memòria. I aquest fet sí que ens hauria de preocupar força més que no el coneixement d'un cant determinat, per molt simbòlic que sigui. Els segadors ha tingut un lloc indiscutible en els rituals reivindicatius. En canvi, ha patit la indecisió institucional en els rituals oficials, llastats per la memòria dels rituals de la dictadura i per no entendre què fer, i el viure col·lectiu també es fonamenta amb els rituals. Una nova versió de l'himne per a cor i orquestra composta per Antoni Ros Marbà, 2005, ha contribuït a la renovació sonora. Ara bé, és el GAC de Polònia el que probablement més ha divulgat entre els ciutadans el signo de l'himne nacional. Ha fet que l'himne fos entranyable, domèstic com els personatges caricaturitzats.
ha actuat en la mateixa direcció de les paròdies que hem anat trobant de dècada en dècada. El panorama d'una certa normalitat, on l'himne és un mer artefacte simbòlic d'un país que es preocupa més aviat poc dels símbols, té a l'altre plat de la balança la capacitat reivindicativa dels segadors, encara del tot vigent i sembla que prou necessària.

0: 107.1 FM.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda. Ara i aquí. Trieu i remeneu, que tenim de tot. Entreteniment, informació, música i entrevistes. Quan? Ara, cada matí. On? Aquí, a Ràdio Tordera. Ara i aquí, el magazín dels matins amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: La sintonia que ens acompanya per donar-los la més cordial benvinguda i dir-los que estem a punt d'oferir-los el repertori del dia d'avui. Encara estem fent un repàs d'aquelles millors melodies de la dècada dels anys 70, la música pop que van ser la protagonista i que nosaltres ho farem proposant-los i escoltar aquest primer tema.

Aquella fantàstica melodia, la que hem acabat d'escoltar, aquella doncs que ens ha posat aquesta meravellosa veu, Eddie Gourmet. I bé, nosaltres ens volem quedar també en la música de casa nostra i ho farem al costat de la Janet. Un tema molt sonat com aquest, Por què te vas?

Doncs bé, entre aquesta cançó i moltíssimes més, la Janet se va obrir un gran pas dins del món discogràfic en la dècada d'aquests anys 70 amb aquest Por qué te vas. I nosaltres que anem seguint aquesta trajectòria del repertori, ho volem fer-ho al costat de la veu de Morris Albert, i ho fem amb aquest tema Feelings, Sentimientos.

moments la tranquil·litat i la sensualitat d'aquest tema. Aquests sentiments que a vegades els podem tindre fora de pell és amb aquest tema anomenat Feeling. I bé, la gran veu de Morris Albert. Anem, doncs, caminant en el temps i ho fem al costat de la veu de Mungo Jerry amb aquesta versió, Lady Rosa.

aquestes estrofes que podem considerar que són ben senzilles, però sí que el ritme que porten a sota d'aquestes versions cantades, doncs porten un ritme que era molt i molt ballat i molt bon escoltat, amb aquest, amb aquest nom, Lady Rose, amb Mungo Jerry. Ens anem cap a una altra canció que ens la interpreten els The Cheerleaders i el tema és O'Kell. Oh,

Doncs bé, nosaltres que compartim al seu costat aquestes notes musicals, amb aquest llamp, amb aquesta versió Girl. I que de mica en mica anirem assumint aquesta estona dels dilluns, que nosaltres volem encarar-ho amb una estoneta dintre aquest magazín Mar i Aquí, amb els temes musicals, com aquest que els hi proposem. Interpretació de Do Barro i el tema M'estoy volviendo loco.

l'hora que t'escoltes.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Institut Lluís Companys estrena el nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Amb aquesta nova modalitat permet als alumnes obtenir el títol d'ESO a través d'una formació més pràctica i vinculada al món laboral. Carles Carrés, director de l'Institut Tordrenc.
2: La gran avantatge d'aquests graus bàsics i com estan pensats és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris. És a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però, senzillament, has fet un camí diferent.
1: Dilluns 21 de setembre de 2026, la Colla Infantil de Diables de Tordera celebra dissabte la segona edició del Noma Tabalis, una tabalada que comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants. Ens parlava de la trobada Rubén Casals, que és cap de colla aquí a Tordera.
3: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: Crida a augmentar les donacions de sang després de les davallades de l'estiu. El Banc de Sang i Teixits confirma que hi ha hagut una davallada del 20%. Joan Ramon Grífols és director assistencial del banc.
4: I aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals comencen la seva activitat a ple rendiment.
1: S'organitza per demà una xerrada sobre criança i salut amb l'activitat Un cafè amb pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta oberta a tothom, que se celebra de les 10 del matí a les 12 del migdia. En esports, el Club Futbol Tordera goleja 5-2 a l'Sporting Vidrarenca en l'estrena de Lliga. Un inici espectacular permet al conjunt quadribarrat sumar els primers 3 punts de la temporada, malgrat jugar pràcticament tota la segona part amb un home menys. Valorava el partit l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
5: No, és millorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal.
1: Previsió del temps, els detalls per aquest dilluns d'en Joaquim Serra.
6: Comencem una nova setmana parlant de sol i de temperatures superiors a les normals per l'època de l'any que està passant, i tan pujat les mínimes que s'han situat entre els 16 i els 22 graus. Per tant, encara tenim mínimes que superen els 20 graus, sobretot a la franja costanera del sud de la comarca, i unes temperatures màximes que avui també pugen i que, a conseqüència del vent de Garbí, seran cap als 32, puntualment als 33 graus a l'interior de la comarca. Per tant, temperatures pròpies de la segona quinzena del mes d'agost, no pas de la segona quinzena del mes de setembre. De moment, això sembla que ha de variar poquet al llarg dels pròxims dies. Aquesta setmana es presenta estable, amb temperatures càlides. Sembla que de cara a la setmana vinent sí que podríem tenir alguns canvis, però en qualsevol cas ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, avui, demà passat, tranquil·litat, sol, avui amb alguns núvols prims, demà i demà passat amb l'ambient més assolellat, i tot això amb vents que avui, demà i també dimecres seran fluixos. Dijous el vent de Garbí serà moderat aquí a la costa maresmenca. La situació marítima, en conseqüència, de moment, els tres pròxims dies es mantindrà tranquil·la, amb mar arrissada i petites àrees de marejol poc importants.
1: Molt pendents, com cada dia, de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada d'aquest dilluns, avui a la segona part de l'informatiu, amb l'espai de les entitats La Taranyina, avui amb la colla de Diables Infantil d'aquí Tordera. Tot plegat en aquesta edició dels serveis informatius. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Després d'anys de reivindicacions i feina intensa per diversificar l'oferta formativa al municipi, l'Institut Lluís Companys de Tordera ha aconseguit estrenar aquest curs 26-27 un nou grau bàsic de comerç i màrqueting. Aquesta fita representa un pas endavant en l'estratègia del centre per oferir alternatives acadèmiques que s'adaptin a les diversitats de l'alumnat. El director de l'Institut, Carles Carré, ha explicat que aquest grau bàsic té un funcionament particular. A diferència dels graus mitjans tradicionals, aquest s'inicia a tercer d'ESO i té una durada de 2 cursos equivalents a tercer i quart. L'avantatge principal és que permet als alumnes que tenen més dificultats amb les assignatures purament acadèmiques seguir un camí diferent, més manipulatiu i pràctic, que inclou pràctiques en empreses des del primer any. En acabar els 2 cursos, l'estudiant obté directament el títol d'ESO, fet que li obre les portes a continuar cap a un grau mitjà o fins i tot a fer el batxillerat. Escoltem el director de l'Institut, Carles Carré.
1: El grau bàsic, el que té de diferent respecte al grau mitjà, és que és un grau que s'inicia a tercer i quart d'ESO. És a dir, ara es fa una diferenciació en els estudis, de manera que comences els ensenyaments obligatoris, com podria ser l'ESO, però quan arribes a segon d'ESO ja et permet que tu puguis marcar una mica el teu camí. És a dir, si tu vols ser un grau bàsic, com el que tindríem nosaltres, doncs fas primer i segon d'ESO, i a tercer ja directament comences el grau bàsic i fas el primer i el segon del grau bàsic. La gran avantatge d'aquests graus bàsics, i com estan pensats, és que tu, quan acabes el grau bàsic, també tens el títol dels ensenyaments obligatoris. És a dir, tens el títol de l'ESO equivalent. Però senzillament has fet un camí diferent. I el que pretén és que alumnes de molta diversitat, com els que nosaltres tenim, que potser els ensenyaments acadèmics doncs, tenen més dificultats, que els hi costa més, etc., doncs ja a tercer d'ESO, que seria aquest primer de la formació professional bàsica, ja poden entrar fent pràctiques en empresa, fent un tipus de signatures molt més manipulatives i molt més pràctiques, tot i que també ho combinen amb les matemàtiques, el català i el castellà, que es pot fer igualment en els estudis de tercer i quart d'ESO, eh?
0: Des del centre es valora molt positivament aquesta nova oferta educativa, ja que consideren que Tordera, per la seva ubicació geogràfica al límit entre el Maresme i la demarcació de Girona, sovint queda en terra de ningú en els mapes de planificació de la Generalitat.
1: Que nosaltres portem molts anys batallant, però és complex, eh? Perquè a última hora acaba depenent tot d'allà dels serveis centrals de Via Augusta i allà jo crec que es miren sempre sobre un mapa i a vegades sobre un mapa les distàncies es veuen més curtes del que realment són o no tenen en compte les diferents característiques de cada territori. I realment aquí on som nosaltres, que és l'Alt Maresme, que a vegades és una mica com terra de ningú, no? Perquè no som ni gironets, saps? El Maresme es concentra tot més cap a la part de vall, de sota, cap a Mataró, i a vegades aquí som llocs doncs, que costa que se n'en recordin que també existim. I bueno, jo crec que de totes maneres, amb els anys, la mobilitat s'ha anat resolent, la mobilitat ara amb les noves freqüències de busos del Segalès estan millorant el municipi i crec que també això són oportunitats perquè també puguem tenir aquest tipus d'estudis que no hagin de desplaçar-se ni anar tan lluny.
0: Ara l'objectiu del centre serà intentar aconseguir més oferta educativa en cicles formatius de grau mitjà o superior de cara als propers cursos escolars. Tordera es prepara per una nova jornada plena de ritme, tradició i activitat familiar aquest dissabte 26 de setembre, organitzada per la Colla Infantil de Diables de Tordera i amb la col·laboració de La Peixera. Es tracta de la segona edició de la trobada de tabalers No Matabalis, que tindrà lloc com a punt d'inici al Parc Prudenci Bertrana. L'esdeveniment s'ha plantejat com una gran festa per a tota la família que s'allargarà durant tot el dia i que disposarà de servei de bar i altres propostes lúdiques. El cap de colla, Rubén Casals, ha explicat que l'activitat principal del matí serà una cercavila pels carrers centrals del municipi.
2: Farem una cercavila per al poble que arrencarà del parc Prudenci Bertrana. Aleshores, fem una cercavila pel centre i tornem una altra vegada allà al parc I bueno, és algo que fem aquest any, hem convidat, serem 9 colles en total, i la veritat que molt content perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens. S'escoltarà per Tordera.
0: La jornada començarà a 11:15. Des de la Cercavila travessarà el pont de ferro, seguirà per darrere l'església i passarà pel carrer Ciutadans, el carrer Espases, el camí Ral i la plaça de la Concòrdia, des d'on finalment es tornarà al parc Prudenci Bertrana.
2: Hem aprofitat també amb la peixera, hem fet una mica de festa, que serà tot el dia, perquè l'art de balada arrenca a les 10:30 del matí. Farem tota la Cercavila, el tornar al Prudenci, la peixera ha muntat la seva carpa i la seva barra, també hi haurà paradetes, jocs de fusta, i llavors doncs, la gent del poble o qui vingui, doncs, allà també podrà aprendre alguna cosa i tal, i a la tarda hi ha activitats que han preparat la peixera, de cerca familiar i pels nens i les famílies.
0: A 2:15, en acabar el recorregut, s'obrirà una barra de bar, vermut, actuació musical. L'associació La Peixera s'ha sumat a la iniciativa per oferir activitats durant tot el dia. A la tarda, la programació continuarà amb tallers i espectacles a la carpa del parc a les 5, actuació de la Jam L'Actitud, i per acabar, a 6:45, l'espectacle de Bell Boy a càrrec de Carlos Soler. Totes les activitats estan obertes al conjunt de veïns i veïnes de Tordera per gaudir d'un dissabte festiu i familiar aquí, al nostre poble.

0: El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota límits i sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no ha ajudat massa a la seva recuperació. Escoltem a Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
1: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: Malgrat això, des del Banc de Sang i Teixits fan una crida a la donació. És important que les persones vagin a donar sang. Escoltem a Joan Ramon Grífols.
1: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals comencen la seva activitat a ple rendiment.
0: La unitat mòbil del Banc de Sang encara trigarà unes setmanes a tornar a Tordera, però a través de la web bancdesang.net es pot consultar els punts de donació més propers. La Biblioteca de Tordera serà escenari demà dimarts 22 de setembre d'una nova edició de l'activitat Un Cafè amb Pediatria. Es tracta d'una trobada gratuïta i oberta a tothom que se celebrarà de 10 del matí a 12 del migdia. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és crear un espai de trobada distès on les famílies puguin compartir dubtes i inquietuds relacionades amb la salut, el desenvolupament i la criança dels infants. La xerrada estarà conduïda per un pediatre que, però des de l'organització, es vol remarcar que no es tracta d'un servei de consulta mèdica, sinó d'un fòrum per parlar i intercanviar experiències. A més, durant la sessió també es farà la presentació de la programació Espai Nadó de cara a aquest curs 2026-2027. L'esdeveniment està organitzat per la Biblioteca de Tordera i l'Ajuntament de Tordera dins el projecte Tordera es cuida amb tu.

0: Obrim Plana Esportiva explicant que el Club Futbol Tordera ha tingut un retorn triomfal a la segona catalana en el partit inaugural de la temporada lliguera. L'equip dirigit per Guillem Ferrer s'ha imposat de forma contundent per 5-2 davant l'Sporting Vidrenenca en un partit gairebé perfecte. Els quadribarrats van saltar la gespa molt endollats i van deixar el partit gairebé vist per sentència en uns primers 45 minuts per emmarcar. L'extrem Madu, el nou fitxatge, va obrir la llauna al minut 20, definint en qualitat. Poca estona després, ell mateix feia d'assistent perquè Marc Ruiz rematés de cap, establint el 2-0. En el minut 34, Àlex Sánchez, des dels 11 metres, convertia el tercer gol gràcies a unes mans que el nou reglament castiga en penal. Ja a les acaballes de la primera part, Pide caçava un reforç a la frontal i enviava la pilota al fons de la xarxa per fer pujar un demolidor 4-0 al descans. L'escenari, però, va fer un gir de 180 graus només començar el segon temps. Una entrada dividida va costar-li la segona targeta groga a Marc Ruiz, deixant el Tordera amb 10 homes des del minut 3 de la represa. Això va obligar els locals a fer un pas enrere, cedir la pilota a l'Sporting Vidrerenca i replegar-se en un bloc baix per intentar contenir les arribades rivals. La insistència visitant va tenir premi i van retallar distàncies amb un gran gol d'esperó del davanter. No obstant, quan no patia l'equip local, un ràpid contraatac culminava amb molta sanfreda l'Adrià Casanovas, que suposava el 5-1, i retornava la tranquil·litat al municipal. En els últims minuts, els visitants anotaven el 5-2 definitiu per un vidrerenca que va lluitar fins al final. L'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, es mostrava molt orgullós al final del partit.
1: No, i millorar, però crec que l'equip ha fet una primera part increïble del que els demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet, potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal. I la segona part, llàstima, perquè se'ns complica el minut 3 i l'equip ha fet un sacrifici increïble i això al final és vital.
0: Amb aquests 3 punts a la butxaca i una gran injecció de moral, el Club Futbol Tordera ja pensa en la segona jornada, on viatjarà l'Empordà per enfrontar-se al Begur el proper diumenge.

0: Aquests darrers dies s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar estafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional de Mercat de Valors o no, i per tant, si té entitat pròpia. Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins el territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-nos i verificar dues vegades els remitents d'aquests missatges SMS. Ens amplia informació Norma Alevero.
1: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
2: Des del concepte que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial. Vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
1: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
0: Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 casos causa una elevada mortalitat. En total es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara s'han de validar els resultats. Ens ho explica Maite Podó.
3: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
4: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores porque en el 60% de los casos vemos como en el grupo donde combinamos los fármacos hay una respuesta completa, el que quiere decir que conseguimos eliminar el tumor. Hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
3: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: El passat 19 de setembre es va celebrar el Dia Mundial del Colesterol. N'hem parlat des de la xarxa amb experts sobre aquest paràmetre essencial per una vida saludable. Núria Parera.
5: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
6: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
5: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
6: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament,

0: en la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
1: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores. Els detalls d'en Joaquim Serra.
2: Arrenquem una nova setmana que es presenta molt estable, dominada per les temperatures que continuen sent elevades per l'època de l'any i, de moment, amb poques perspectives de canvis. Sembla que la setmana vinent sí que la situació podria fer un tomb de 180 graus i tenir un temps més insegur, amb pluges, també amb temperatures més normalitzades, però de moment aquesta setmana, com dèiem, vindrà marcada justament per això, per un temps completament assolellat i per unes temperatures que, si estiguéssim a la recta final del mes d'agost, doncs serien normals, però ja passada la primera quinzena del mes de setembre, doncs són unes temperatures realment elevades. I és que avui tornem a tenir màximes dels que arriben als 32, puntualment als 33 graus a l'interior de la comarca. Amb vent de garbí, que avui bufarà fluix aquesta tarda, aquest matí el vent serà més aviat del nord-nord-oest, però aquesta tarda girarà cap a sud-oest, i amb una situació marítima que serà tranquil·la, dominada pel marejol a conseqüència dels vents fluixos. Hi haurà alguns núvols prims, però en general l'ambient serà plenament assolellat. De cara a demà, dimarts, s'espera que es mantingui la mateixa situació. A diferència d'avui, que tindrem aquest vent del sud-oest, demà serà de mar cap a terra, del sud-est de Xaloc, durant les hores centrals del dia, i això pot fer que la màxima baixi una mica, però poca cosa. Continuem amb un ambient realment càlid per l'època de l'any, un ambient estiuenc. Els vents seran fluixos, la situació marítima continuarà tranquil·la. Demà passat, dimecres, 3/4 del mateix, una nova jornada de tranquil·litat i temperatura sense grans canvis, i dijous, doncs a diferència d'avui, demà o demà passat, que els vents seran fluixos, el vent de garbí seria moderat a la tarda, i això farà que doncs les temperatures màximes puguin pujar encara una miqueta més a les hores centrals del dia. La situació marítima també s'alterarà una miqueta de cara a dijous, amb marees de maror freqüents durant la tarda a tota la costa maresmenca.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim a nosaltres un nou convidat aquí al programa. Tenim en Rubén Casals, el cap de colla de la colla infantil de Diables de Tordera. Què tal? Aprofito per saludar-te.
2: Bona tarda.
1: Molt Estem bé. Aquí per parlar una mica de l'entitat, de les novetats, de les activitats que hi haurà properament, però per començar sempre deixem aquest petit espai aquí a La Taranyina per introduir l'entitat. Explica'ns de què tracta la colla infantil de Diables.
2: Bueno, com bé diu el seu nom, nosaltres som una colla infantil de Diables de Tordera, on incitem els nens i nenes del poble que vinguin per veure com és un correfoc, fer tabalades, també portem malabars, el mateix que fan a la colla gran, però en infantil tot.
1: Uh-huh. Ara mateix quants sou, quants membres hi ha?
2: Ara som uns 45 nens.
1: 45.
2: Sí, entre 3-4 anys fins als 16-17.
1: Déu-n'hi-do, doncs, sí. Des de petits ja que estan a la colla.
2: Sí. Des de petits comencen amb els malabars, després a partir dels 6-7 anys ja comencen a fer tabalades, i a partir dels 8, com que ja poden fer un curs, ja podíem també cremar i fer de diables. Però bueno, tant si tens 10 o 12 i vols fer malabars, també no hi ha problema.
1: Mm-hmm. Veig que hi ha diferents tasques dintre d'aquesta colla, bon, tinc que dir de les colles en general. Et volia preguntar, tu és la primera vegada que ens veiem, no sé com han anat aquests últims mesos, perquè, per exemple, em deies abans que la colla des del 2018, la colla infantil que està, aquest

0: aquest darrer any, per exemple, com ha anat a nivell d'activitats o de participació?
1: Doncs molt bé, molt contents, perquè en portem ja 19 activitats que hem fet a pobles i aquí a Tordera també, i la veritat que molt contents, moltes tabalades, ens han convidat a Correfocs i sí, molt, molt contents, la veritat. Encara ens queda la nova tabalada que fem aquest cap de setmana que ve, i ens queden 2-3 Correfocs que són cap al desembre i un que entra ja al gener, però sempre ja s'inclou en aquest any.
0: Parlem d'aquesta tabalada que deies, el Nomatabalis, no has dit?
1: Sí, Nomatabalis.
0: De què tractarà una miqueta, per la gent que no sabia que és una tabalada, i en concret aquesta, com anirà?
1: Bueno, farem una cercavila per al poble, que arrencarà del parc Prudència Bretona. Aleshores fem una cercavila pel centre i tornem una altra vegada allà al parc, i bueno, és algo que fem aquest any. Hem convidat, serem 9 colles en total, i la veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
0: S'escoltarà, per tant.
1: Sí, s'escoltarà per Tordera. I bueno, després hem aprofitat també amb la peixera, hem fet una mica de festa, que serà tot el dia, perquè la tabalada arrenca a les 10:30 del matí, farem tota la cercavila, el tornar al Prudenci, la peixera ha muntat la seva carpa i la seva barra, també hi haurà paradetes, jocs de fusta, i llavors doncs, la gent del poble o qui vingui, doncs allà també podrà aprendre alguna cosa i tal, i a la tarda hi ha activitats que han preparat la peixera, de cerca familiar i pels nens i les famílies.
0: Per tant, la gent que us podrà veure durant tot el dia per allà, més o menys el recorregut ara, no sé si l'has comentat, perquè heu dit que sortia des del Parc Prudenci Bertrana.
1: Sí, el recorregut surt del parc, travessem el pont de ferro, aleshores darrere de la iglesia, Ciutadans, passem per carrer de les Passes, fins al camí ral, i al camí ral baixem fins a agafar la Concòrdia, pujar a la font i tornar pel pont fins allà al parc.
0: D'acord, i et volia preguntar, no sé si a part d'aquesta activitat teniu alguna organitzada de cara a futur, o com està la programació a part d'aquesta activitat?
1: Bueno, a part d'aquesta activitat del poble que fem aquí a Tordera, en tenim, si no recordo malament, 2 correfocs que anem a Caldetes i Sant Vicenç de Montalt, i suposo que cap al Nadal farem, com sempre, que aprofitem aquí a Tordera, també fem alguna exhibició de foc allà al centre quan fan l'encesa de llums, i poder ja estaria, poder hi ha alguna cosa més, però sempre anem sobre la marxa.
0: La temporada alta potser és més cap a l'estiu, no?
1: Sí. A partir del maig-juny ja comencem amb tabalades. Aquest any hem anat fins a Cervelló també, una tabalada, i bueno, és el més, com que hi ha moltes festes de festa major dels pobles.
0: Doncs et volia preguntar també, perquè per exemple jo recordo que quan vam entrevistar a la colla de Diables de Tordera també, li vaig preguntar al cap de colla si per la gent que té una mica de respecte al foc o li fa impressió, quin és el missatge que potser li donaríeu de cara, doncs, a que li donés una oportunitat a la colla?
1: És molt divertit, no tens que... sempre se li té que tenir respecte, no hi ha més, però és molt divertit. Si tu segueixes les normes que hi ha, portes la seva roba adequada i tot, no hi ha problema. Disfrutaran moltíssim, ja sigui dintre el foc o acompanyant els tabals per darrere, és molt divertit. I jo convido a tothom que ho provi, perquè sobretot els nens, que us ho passaran molt bé.
0: Doncs ja per acabar, no sé, la gent que estigui interessada doncs, a contactar amb vosaltres o a provar a veure que sí, els agrada doncs, aquesta disciplina, com ho poden fer, com poden contactar amb vosaltres?
1: Jo sempre els hi dic per correu electrònic, que sortirà a l'Instagram de la colla, i allà a partir o me poden escriure pel mateix Instagram un missatge o per correu electrònic, que es vagi millor.
0: Doncs Robert, moltes gràcies per estar per aquí avui a Ràdio Tordera, i esperem que vagi molt bé aquesta tabalada.
1: D'acord, moltíssimes gràcies i convido tothom que vingui, que disfrutarà moltíssim en tants de nens i nenes i serà molt divertit.
0: Doncs així ho esperem. Gràcies a vosaltres també una setmana més per veure la Tarrinya. Ens trobem la propera setmana amb una altra entitat per conèixer. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.